0: Són filles d'un matrimoni que està format per Pere Maranges i Maria Bové. Són una família de cavalers, de pagesos, que es lloguen en diverses masies de la Cerdanya.
1: Als anys 20, el Pere i la Maria, els pares dels Maranges Bové, fan de masovers en una masia de Prats i Sansó. El pare es cuida de la propietat, que també funciona com a fonda, de la qual se n'ocupa la mare. El matrimoni té 5 fills. L'hereu és el Joan, la segona és la Carmelita, la tercera és la Pepita, una de les nostres protagonistes. Ella neix el 18 de febrer de 1915. Encara hi ha un altre noi, l'Eusebi, i la Benjamina, la Maria, l'altra protagonista d'aquest podcast, que arriba al món el 4 d'agost de 1920. El dia en què neix la Maria és el dia en què tot el poble es troba a l'era batent el blat. La Maria té pressa per néixer i ho fa abans d'hora. En plena efervescència al camp, la mare trenca aigües i pareix tota sola a la masia de Prats i Sansó.
2: La infantesa de la Maria i la Pepita Maranges transcorre feliç i despreocupada, cuidant el bestiar i les dues eugues que tenen al corral, la Castanya i la Maura. Com que l'amo del mas els vol pujar al lloguer, la família marxa de Prats i Sansó i s'instal·la a Alp, a Cal Carmelit, a la casa pairal. Aquí, el Pere Maranges, el pare, fa de margener, construeix murs de pedra seca i la mare obre una carnisseria.
1: Als anys 30, la família Maranges es trasllada a la ciutat, a Puigcerdà, i s'instal·len a Calvaca. En Pere Maranges treballa de sereno, mentre la mare, la Maria Bové, obre una botiga bar. I els fills grans ja comencen a treballar, menys la Maria, que encara és petita i va a escola. Quan fa uns anys, i ja és una doneta, el pare decideix que de lletra ja en sap prou i l'envia a aprendre a cosir, una habilitat que acabarà determinant el seu futur.
3: Mon grand-père, un jour...
4: Fins als 11 anys, quan el pare li va dir: has anat a l'escola, has après a escriure una carta, a fer una suma, una resta, una multiplicació i una divisió. Ara ja n'hi ha prou, aprendràs a cosir.
3: Tu vas aprendre la couture.
2: La Maria i la Pepita passen moltes estones juntes cosint i fent-se els seus propis vestits. Entre puntada i puntada riuen i es confessen secrets, allunyades del soroll eixordador de la fàbrica tèxtil on treballa la Pepita en torns de 12 o 13 hores.
1: Fora del taller, al carrer, també hi ha molta agitació. El context polític és tens, els moviments revolucionaris encenen els ànims.
0: Amb unes idees i unes ideologies molt potents, en un moment en el qual les conquestes socials i polítiques es feien amb les armes. Vull dir, la Revolució Russa no estava tan lluny.
2: Una de les conquestes és el dret a vot universal. Les dones podrem votar per primer cop durant la Segona República, l'any 1933. El mateix any que la Pepita Maranges es presenta a la llista de socis electors per escollir el jurat mixt de l'art tèxtil de Girona. La UGT és el sindicat amb més força a la indústria tèxtil a la Cerdanya.
0: I ella, amb 18 anys, ja és part electora. Per tant, és una noia amb dret a vot en aquest aspecte. Per tant, ja ens mostra que la seva presència sindical existeix.
1: El juliol de 1936, amb l'esclat de la Guerra Civil, els sindicats assumeixen el control de moltes fàbriques. Davant el buit de poder i la fugida dels patrons, els treballadors les col·lectivitzen i redueixen la jornada de 13 a 6 hores, tot i que no respecta per exigències de la guerra.
0: Quan esclata la Guerra Civil, Puigcerdà i bona part de la Cerdanya, tota la part gironina, bàsicament, cau sota el control del comitè local de la CNT-FAI. En el moment en què s'esfondra la República i que la Generalitat, el govern central, perden el monopoli de la violència, el que succeeix és que el Comitè Central de les Milícies Antifeixistes esdevé un contrapoder o un poder paral·lel.
2: El Joan, el germà gran de la Maria i la Pepita, conegut com el Carmelit, és un home d'acció que forma part del nucli dur del moviment anarquista. És un membre destacat de la CNT-FAI i treballa en una serradora col·lectivitzada. El somni anarquista, però, dura poc i la primavera de 1937 les forces republicanes que volen restablir l'ordre ataquen el moviment llibertari.
0: I el que es fa és una acció depurativa. Hi ha sang i foc, maten a tothom qui poden, tots els que tinguin certa implicació amb la CNT-FAI, amb el comitè local.
1: L'11 de juny de 1937, tres guàrdies d'assalt de la República entren a la serradora i metrallen els 6 treballadors que hi ha, entre ells el Joan. Té 27 anys. A partir d'aquest moment, els anarquistes són perseguits. Els familiars dels assassinats de la serradora són assetjats i expulsats de la comarca. L'altre germà, l'Eusebi, se'n va a la guerra amb l'exèrcit republicà.
4: L'Eusebio es va comprometre amb l'exèrcit arran de l'afusellament del seu germà. Portava sempre una fotografia del Joan i això és el que li va donar la força i l'empenta per

0: Per això, quan les tropes franquistes s'atansen, la família travessa la frontera i fuig cap a Palau de Cerdanya. Aquest fragment de la vida de la Pepita Maranges el recull la periodista Frederic Berlic, que va documentar el testimoni de molts cerdans al llibre La retirada, febrer de 1939.
1: Jo era d'Alp. Vam creuar la frontera i vam venir a Oceja perquè la germana de la meva mare hi vivia. Vaig haver de marxar perquè estava afiliada al sindicat UGT a Puigcerdà. Durant la retirada, el que més em va impactar van ser els militars espanyols que arribaven a la frontera de Burgmadam i que cantaven amb molta autoironia. Llegan los rojos, llenos de piojos.
2: Suite durant tout cet événement.
3: Arran de tots aquests esdeveniments, sé que en Joan va ser afusellat el 10 de juny del 1937. Els meus avis van marxar d'Espanya el 10 de gener del 1939 a casa d'una germana de la meva àvia a Palau de Cerdanya. L'avi, però, va tornar a Espanya perquè estava convençut que en Franco no guanyaria la guerra.
2: Croyé que Franco no guanyaria pas la guerra.
0: El Pere Maranges, el pare de la Maria i la Pepita, torna a Alp, però només per uns dies, perquè amb la caiguda de Barcelona el 26 de gener s'adona que Franco sí que està guanyant la guerra. I enmig del silenci de la nit, enfila de nou el camí cap a França.
3: Va travessar definitivament la frontera el 30 de gener de 1939 a mitjanit. I aleshores ell va dir...
2: Y c'est là qu'il a dit... En traversat el pont de Burgmadam a mitjanit, el campana va sonar 12 cops.
0: Prop de mig milió de republicans i republicanes han entrat a França fugint del franquisme. Per al govern francès, la situació no només és una crisi humanitària sense precedents, sinó també una amenaça per la seguretat interna.
4: Veuen que de cop i volta, en qüestió de molt poc temps, entren vora mig milió de persones d'Espanya cap a França, creuant el Pirineu, és a dir, gent que, per un cantó, hi ha una consideració supremacista del tema, no? És un fet, vull dir, allò de que Àfrica comença els Pirineus, no? Als anys 30 encara era més, un element més reforçat, no? Però al mateix temps ens trobem amb que són veterans de guerra, són milicians, són anarcosindicalistes, són comunistes, són massa gent amb una experiència bèl·lica a l'esquena.
0: Separen els homes en edat militar de les seves famílies i els internen en camps improvisats prop de la frontera, com Argelers, Sant Ciprien o Barcarès. Estan situats sovint en platges sense cap infraestructura, en condicions molt dures, sense aigua potable, en refugis precaris i una higiene deficient que provoca malalties i una elevadíssima mortalitat. Mentrestant, dones, infants i ancians són dispersats per l'interior de França. Aquestes mesures pretenen descomprimir les zones frontereres.
3: Quan van arribar a França, el govern francès, després de la victòria de Franco, va demanar als republicans espanyols que triessin o bé tornar a Espanya o bé allunyar-se almenys 50 quilòmetres de la frontera. El meu avi havia sentit a parlar d'Angulema, d'una ciutat que en aquell moment havia acceptat d'acollir republicans espanyols. Per això va marxar cap a Confolens, que és un municipi a prop d'Angulema.
2: Confolens és una comuna de près d'Angoulême.
0: Al març de 1939 arriben a Confolens, a 500 quilòmetres de la frontera, i durant 4 anys aproximadament viuen en diferents indrets del departament de la Charente. En arribar, els primers 15 dies malviuen en un molí, però finalment l'alcalde acull una trentena de refugiats, entre ells la família Maranges, a qui allotja a la rectoria. La Maria i la Pepita de seguida troben feina. La Maria broda roba per la directora de l'escola, que és la cunyada de l'alcalde, mentre que la Pepita cuida vaques. Mig any després, al setembre de 1939, deixen de viure a la rectoria i es traslladen a una granja propietat de l'alcalde. La Maria comença a treballar servint a casa de la directora de l'escola, per qui ja treballava com a brodadora. És una família benestant. El marit és enginyer i tenen un fill, en Maurice.
5: Els mesos van passant i la Maria, que està interna, enyora molt la seva germana gran. L'estiu de 1940, Alemanya ocupa França. L'ocupació provoca un èxode intern de francesos que fugen dels nazis i ara és la família Maranges-Bové qui obre el graner per acollir-los, com ells han estat acollits temps enrere.
4: Però clar, tot torna a canviar en el moment en què Hitler envaeix França, es parteix la França, queda sota administració directa del Tercer Reich, i la part de Vichy.
0: En aquest context incert, la Pepita coneix en Rafael Galán, un republicà espanyol de qui es queda embarassada. El Pierre neix el 30 de juny de 1941.

0: Durant un temps, tots tres viuen junts, però les coses no van bé i la Pepita se'n torna a viure a la granja amb els pares i amb el petit Pierre. En Pierrot, com li diuen afectuosament, és el pare de la Sylvie Galán, la neta de la Pepita.
1: Oui, alors ils n'étaient pas mariés.
2: No estaven casats. Per la meva àvia era un tema tabú. El meu pare va néixer a la França profunda i d'un dia per l'altre aquell home, Rafael Galán, va desaparèixer. La meva àvia va confessar-me més tard que era un home gelós i violent. La meva tia àvia, la Maria, la va treure d'allà amb el meu pare, que era un nadó. Vam veure aquell home per última vegada a l'estació. Ningú en va saber mai més res. L'àvia pensava que potser havia tornat a Espanya, convençuda que ja tenia una família allà i que per això no es van casar. El meu pare va investigar, però si el va trobar, mai m'ho va dir. I mai no vam saber què se n'havia de fet d'en Rafael Galán.
0: I mentre tot això passa, la Maria continua treballant com a minyona a casa de la directora de l'escola. En Maurice, el fill de la directora, s'enamora perdudament de la Maria. Els pares veuen aquest enamorament com una amenaça. La Maria és pobra, espanyola i republicana. Té tots els dons. Per allunyar-la d'en Maurice, la fan fora, l'acomiaden com a minyona i l'expulsen de la casa. La Maria aleshores torna a viure a la granja amb els pares i ara també amb la Pepita i el petit Pierre, per qui sent devoció. Però en Maurice no es resigna. Desafiant l'autoritat materna, s'escapa per visitar la Maria a la granja. La directora, enfurismada, pressiona l'alcalde perquè faci fora la Maria i tota la seva família del poble i així obligar-los a tornar a Espanya, ben lluny d'en Maurice. I és així com al juny de 1942 la família sencera retorna a Oceja.
3: I des de llavors i fins a l'agost les dues germanes van treballar a l'hospital de tuberculosos que hi havia a Oceja. Maria es va dedicar a les feines de la cuina i la Pepita estava fent tasques relacionades doncs, més amb la roba, amb el planxat, etc.
4: Cal saber que era fàcil ser contractat allà, perquè ningú no volia treballar amb tuberculosos per poder contagiar-se.
3: I més tard, la Maria, com sempre li havia agradat molt cosir, va aconseguir un altre lloc de treball dins del mateix hospital fent de cosidora.
0: Un dia, la Maria ha de substituir una companya com a cambrera. No vol servir els malalts, plora i s'hi nega, però com que necessita la feina, finalment ho acaba acceptant. La seva bellesa i bondat conquista els interns, sobretot a un, en Jacques Courtier, un metge militar de la Marina Mercant, de 32 anys, un home molt distingit. Enamorat, en Jacques l'ajuda a obrir un petit taller de costura, però quan en Jacques es recupera, ha de tornar a Argelès a servir com a metge. Abans de marxar, però, li demana a la Maria que l'acompanyi. Ella refusa, decideix esperar-lo a Oceja. Els diumenges, les germanes freqüenten el Cafè Cinema del poble. També en són habituals un grup de joves de la Libe Sud, una de les principals organitzacions de la resistència interior francesa. Si fa no fa, són de la mateixa edat i es fan amics. Un dia, la Maria proposa a la Pepita anar a veure la família catalana a Alp, aprofitant que ha vingut una tieta de Madrid. La Pepita remuga. Han de caminar gairebé 3 hores per arribar. I a més, la frontera és perillosa.
5: La zona fronterera estava sota control de les tropes nazis, en una zona de clar risc.
0: Però davant la insistència de la Maria, que en porta una altra de cap, la Pepita acaba cedint i decideix anar a Alp amb la seva germana.
4: Però la mare també hi anava amb un altre propòsit. Volia comprar una peça de roba, una tela rosa, per fer-se una brusa que combinés amb la seva faldilla marró. Tot això amb la il·lusió de tornar a veure en Jack.
0: Els resistents aprofiten que les germanes creuaran la frontera per demanar-los que els facin d'enllaç. Han de recollir uns missatges procedents de Tunísia. L'exèrcit aliat s'està reagrupant al nord d'Àfrica i s'ha de comunicar amb la resistència interior. Els joves de la Libe Sud saben que les germanes són de confiança. Però al Cafè Cinema d'Oceja no només hi ha resistents. També hi ha francesos col·laboracionistes amb els nazis que les denuncien. El 30 de març de 1944, de camí de tornada entre Villalobent i Palau de Cerdanya, una patrulla de carabiners de la policia militar alemanya, alertats pels delators, les intercepten. Per fortuna, reconeixen les dues noies del Cafè Cinema i les deixen marxar sense escorcollar-les.
4: Són dos carabiniers de la Feldgendarmerie, que la mare coneix. Les deixen passar després que els prometin que no els delataran. Les noies els ho prometen i un cop soles aprofiten aquell moment per desfer-se de tots els papers comprometedors que duen al damunt i acorden un relat comú per si tornen a ser arrestades.
6: Au cas où elles seraient à nouveau arrêtées.
0: Alertades del risc que corren, intenten passar desapercebudes. Surten del camí principal i agafen una drecera camp a través.
6: Le problème c'est qu'elles sont parties.
4: El problema és que travessen un camp de parers que està tot nevat. El rastre de les petjades fa que siguin vistes de seguida. Aquesta vegada les detenen dos membres de la Wehrmacht que les van conduir a la comandatur d'Oseja.
0: Al quartet del comandament alemany, els militars interroguen les germanes per primer cop. Les germanes s'hi enfronten amb serenor. Saben què han de dir. Venen d'Alp, de visitar la tia de Madrid i de comprar roba per fer-se una brusa. Interpreten molt bé el seu guió, però no les creuen perquè han estat delatades.
4: De fet, vam saber que havien estat denunciades per un col·laborador, famílies del poble que coneixíem, i mai no vaig entendre com és que la mare no els va guardar odi. Ella no sabia tenir odi, la mare.
7: No crec que veiessin cap document on posés «aquesta persona ha denunciat les germanes Maranges». Però hi havia un conjunt d'indicis que ho feien pensar. És cert que hi havia una persona al poble amb qui la meva àvia era correcta però que evitava tant com podia. I fa uns anys el meu pare em va dir que sospitava que aquesta persona les havia delatat. Però elles mai no van fer res, no se sap per què. Forma part també dels misteris.
0: Aquest cop la policia no les deixa anar. Veient que no en poden treure res, decideixen enviar-les directament a la Gestapo de Font-Romeu. A Font-Romeu les sotmeten a un nou interrogatori. Elles es mantenen fermes, repetint el relat que havien pactat. Han anat a Alp a visitar una tia que ve de Madrid. El cap de la Gestapo les observa en silenci. Són molt joves. Sap massa bé quin és el destí de les preses polítiques i se n'apiada.
4: Allà van patir un segon interrogatori i el cap de la Gestapo fins i tot els va proposar de contractar-les com a criades. Però elles s'hi van negar rotundament. La mare li va dir... Tinc una comanda per lliurar, no puc quedar-me.
0: Elles insisteixen que han de marxar. No han fet res mal fet, només venen de veure la tia. I al taller de costura tenen encàrrecs pendents. I la Maria també s'ha de fer la brusa rosa que combini amb la faldilla marró per quan tornin jacs.
7: La meva tia àvia se'n culpava, perquè deia que tenia un pretendent i volia estar guapa. Així que va insistir molt perquè anessin a Espanya a buscar una tela que era una mica més barata. Per això se'n sentia culpable, com si s'hagués deixat atrapar per la coqueteria i per això l'haguessin detinguda.
0: Quan rebutgen la proposta del comandant, no són conscients del que els espera.
4: El cap de la Gestapo li va respondre: «Tinc una filla de la teva edat, no t'imagines on vas».
6: «Vous n'imaginez pas où vous allez».

0: veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos. Obrim la porta a l'Espai Solidari. Molt bones. Avui en l'Espai Solidari tenim una convidada molt involucrada en el no malbaratament d'aliments, però ens demostrarà com fer diverses accions socials en una. Ara potser no enteneu molt bé de què estem parlant, però la Mary Expósito, tècnica del Picat Solidari, i la Imma Orrea, coordinadora del Banc d'Aliments i membre del Picat Solidari també, ens ho desvetllaran. Què tal? Com esteu, primer de tot?
2: Molt bé.
3: Molt bé, bon dia.
1: Avui sou les encarregades de conduir aquest espai, així que no ho dilatem més, expliqueu-nos qui us acompanya avui.
2: Doncs avui entra l'Espai Solidari i Iratxe Mena. Ella és la coordinadora del Palet, un banc d'aliments amb molt de caràcter, un projecte innovador, enfocat al respecte cap a les persones i a la pròpia dignitat humana. Benvinguda, Iratxe.
4: Moltes gràcies. És un plaer estar aquí avui.
5: Bueno, volem començar amb tu perquè la gent també et pugui conèixer i, bueno, explica'ns qui ets.
4: Doncs bé, a nivell professional, jo soc, bueno, vaig formar-me en integració social, en orientació laboral, vaig acabar fent el grau d'educació social, jo anava per un altre camí molt diferent a nivell de forestals, imagineu-vos.
2: Ui, déu-n'hi-do.
4: Sí, sí. I bé, doncs vaig acabar el grau, finalment doncs vaig acabar fent un màster en coaching, programació neurolingüística, i bueno, he anat complementant doncs la meva formació també doncs en base als diferents àmbits on he estat treballant.
5: Així, ja sabíem que el Banc d'Aliments tenia molt caràcter, ara sabem d'on ve, no?
4: Sí, doncs.
5: Vinga,
4: sí,
5: el Banc d'Aliments de Lleida, el Palet, què és i com arribes a treballar allí?
4: Doncs mireu, jo sempre explico de la mateixa forma el Banc dels Aliments perquè em sembla molt gràfic i molt senzill d'entendre. El Palet és el mateix Banc dels Aliments, és la mateixa fundació del Banc dels Aliments de les comarques de Lleida, sí? Jo sempre dic que quan un va al metge, no? Va al metge de medicina general, però quan es fa un cop, on ha d'anar? Al traumatòleg, no? Doncs bé, doncs el Palet, diguéssim, és aquest metge especialitzat, no? En poder donar una resposta, doncs, no tant a nivell de la part d'alimentació, que sí, però també més a nivell concret amb les famílies directament, no? Jo sempre explico que el banc és com un tronc, el tronc d'un arbre, no? Que lluita, doncs, per aquests objectius que ja coneixeu, que és el tema de l'aprofitament alimentari, no? I de la lluita contra la pobresa. I el Palet és com una d'aquestes branques d'aquest arbre, una branca important, que té com a tres branquetes diferents, no? Que té la part de sostenibilitat, la part de salut, però també la part social, no? Que és molt important a nivell de ciutat i a nivell de barri, el que és en la ciutat de Lleida.
2: Ja has parlat del tema que volíem abordar, no?
5: Exacte.
2: Que és el de la integració social.
5: És que ens ho has deixat molt filat, eh?
2: Llavors, amb la Mary ahir pensàvem si voldries fer-nos una definició d'integració social.
4: Integració social, a veure, què us podria definir? Jo penso que és que la integració per si hauria de ser innata, no, en els éssers humans. Tots som tan diferents, amb tantes perspectives, amb tantes experiències diferents, que integrar és més que menys que algú arribi, no? I que pugui formar part amb els seus valors, amb la seva identitat de lo que hi ha, no? I que pugui aportar. Això passa molt al Palet, no? Sí que és evident, no? Que quan, per exemple, en aquest cas, no? En el que és el Palet hi ha, doncs, unes normes essencials, bàsiques, que sí que no són modificables, però després hi ha certa flexibilitat, no? Que ajude, doncs, a que tothom, independentment de les seves capacitats, competències, orígens, llengua, doncs pugui participar activament, no? I aquesta participació, quan tu participes dins d'un grup, sigui gran, sigui una ciutat, sigui una entitat, doncs formes part d'aquell grup, no? I això seria la integració, formar part d'allò que t'envolta, no? I d'allò en el que tu també vols participar.
2: Que bonic.
5: Sí. Bé, no, és que al final parlàvem una mica d'això, no? Parlem d'integració social perquè és molt important, perquè hi ha gent que no sent que forme part de res, ni de la societat, a vegades ni de la seva pròpia família. Llavors, és un pilar molt important.
2: Molt, molt. I dintre del Palet, la integració social és un objectiu des del vostre inici, o vosaltres intenteu posar en marxa este projecte i és després que que diu, ai, hem de fer així.
4: Doncs bé, va, us explicaré un secret.
2: Ah, vinga, ens encanten els secrets.
4: Doncs mireu el palet, doncs ara el mes de març complirà 3 anys de funcionament actiu, perquè hi va haver un any doncs, de preparació, però l'essència del palet fa més de 10 anys que existia, no?
2: Déu-n'hi-do.
4: Sí, fa uns 10 o 12 anys, diguéssim, en unes pràctiques al Banc dels Aliments es va crear un projecte de fi de grau, de carrera, que es deia Agrupa't, i era l'essència de lo que avui en dia coneixem com a palet, evidentment. S'ha reformulat, s'ha millorat moltíssim, no? També amb el servei de nutrició, que és una altra de les branques que tenim. Quina era l'essència d'aquest projecte inicial? Doncs poder dignificar l'accés als aliments, no?, d'aquelles persones doncs, que en tenien la necessitat, aquells títols de dret, no?, que comentaves. I la idea era poder-ho fer accessible, fer-ho agradable, fer-ho càlid, no? La calidesa és una paraula clau també al palet.
2: Ah, mira, companya. la integrarem perquè sí. Ens agrada molt aquesta...
4: Doncs aquesta paraula era clau també perquè ve d'una companya que ha passat pel palet i que ha format gran part de tot l'inici. I doncs es buscava això, no?, de poder fer accessible i fer integrador, no?, un servei que realment doncs ha d'estar a l'abast de tothom, no? I d'aquesta idea inicial de fa 11 o 12 anys enrere, com és que ara s'ha ficat en marxa? Bueno, pues, d'alguna forma, gràcies al Covid. El Covid us sona?
1: Mm-hmm. Sí, oi que sí? Una mica.
4: Malauradament, doncs, el Covid va portar coses molt negatives, però també va portar un despertar, no?, en molts àmbits, no?, en preparar coses o en extreure coses doncs, que potser s'haurien d'haver implantat fa anys enrere, no?, però que bueno, a vegades no és el moment ni el temps a nivell de tots àmbits, políticament, administrativament, socialment. I d'alguna forma, doncs bé, el Covid va portar, no?, que hi hagués un increment brutal de famílies, doncs, us recordareu, ERTEs, ERES, famílies amb Covid, tancades, era una mica caòtic al principi, no?, que no se sabia molt bé com portar-ho tot. I aquest increment doncs, va fer d'alguna forma, no?, que l'administració digués, ei, necessitem canviar el model, i com a banc doncs, va trucar a la porta, no?, i dir, escolta, ja que col·laborem, com podríem fer-ho? I bueno, va ser allò que et passa en el mànec de la paella, dius, avui la truita la faig jo.
2: Okay,
4: no? I llavors, doncs, sí, gràcies a aquest impàs, doncs va ser com es va treure la pols d'aquell projecte inicial, es va millorar i es va adaptar doncs, a la realitat que avui en dia vivim.
2: Està bé que passi el temps, perquè així trobem coses bones de les situacions tan dolentes, no? Mm-hmm.
5: Sí, a mi ara em venia al cap, no?, que a vegades ens fa molta por, sobretot a les professionals o a les que hi treballem, no?, com que a vegades, sense voler-ho, ens situem per sobre, ja sigui per ajudar o perquè ens toque per responsabilitat, i fa por, no?, involucrar als titulars de dret i a les titulars de dret en aquest procés, no?, que vegin què passa a dintre, a vegades fa por, no?, o no?
4: Bueno, suposo que també depèn el recorregut de cadascú també a nivell professional, no?, i depèn també on tu t'has desenvolupat o què has fet. Sí que és veritat i és comprensible, no?, que quan estàs en un projecte o crees un projecte o vols fer una acció, a vegades pot ser que faci una mica de respecte més que por, no?, el implicar persones que potser són, diré així la paraula, m'agrada massa, però persones usuaris també d'aquell recurs, no?, d'aquell projecte, però... és com a tot, no? Et pots trobar persones doncs, o voluntàries, no?, que poden sorprendre gratament i et pots trobar persones que et poden sorprendre no gratament, no?
2: Ho subscribo.
4: I llavors, doncs, bueno, és que li has de donar l'oportunitat perquè el canviar el xip, no? Canviar el de dir, ostres, que les famílies que volen participar puguin fer-ho, doncs sí que costa una mica i fa una mica de reticència, no?, al principi, però bueno, jo us puc dir que és molt gratificant i molt enriquidor que puguin famílies que fan ús del servei, en aquest cas de l'alimentació, i no només de l'alimentació, perquè el pal fer moltes altres més coses, doncs pugui formar pas, és que l'enriqueix moltíssim, no?, de que algú que ho ha viscut en clau. És com aquella experiència, a vegades expliquem, no pots entendre que ser mare si no ho has sigut, no? Mm-hmm. Pots imaginar-t'ho, llavors, ostres.
2: Sí.
4: Doncs el mateix, si no has viscut, si no has tingut la necessitat, és complex entendre a l'altre.
5: Aquí és on començàvem, no? Aquest caràcter, aquesta dignificació de les persones és aquí, no? I penso que és un dels motius d'aquest espai solidari, convidar a persones i a projectes com el que teniu entre mans, perquè dona peu a dir, ostres, no m'havia atrevit fins ara perquè em fa por, perquè és que clar, veure el que és a dintre i com decidim les coses, o veu que veguin depèn de quines coses, això no fa aquest respecte, però acabes dignificant i acabes traient-hi molt profit de persones que realment saben, no? Estan a una altra banda. Llavors, jo us voldria felicitar també per aquesta part. Heu estat molt valentes.
4: Bueno, és molt agradable veure, doncs, com una persona entra, no? Una família entra en aquest procés de participació dins de l'equip, perquè no només és vindre a ajudar a reposar o atendre les famílies, sinó també en la part d'assemblea, no? De participar de la normativa, de què hem de fer, com ens hem de regir tots, no? I veure com aquesta persona evoluciona, com aquesta persona finalment acaba el seu procés de voluntariat, doncs és molt gratificant veure tot aquest procés.
2: En el primer episodi que vam gravar nosaltres de l'Espai Solidari ens van aquí com despullar una mica per dir que ser voluntari també és un acte d'egoisme, no? Perquè té una aportació al creixement personal, a la imatge propioceptiva, a l'autoestima del voluntari, i que era raons que ens havien portat a nosaltres, no? I ens agradaria molt, perquè clar, tu hauràs conegut un muntó de voluntaris i ens agradaria molt que ens posessin algun exemple, si has vist canvis en els voluntaris del Palet, com han crescut, canviat, evolucionat, no sé, no? O millorat, o empitjorat, o el que tu consideres, si tens algun cas que vulguis explicar concret.
5: Vosaltres no ho veieu, però a l'Iratxe se li estan il·luminant els ulls. Una miqueteta.
2: Quan pensa que en la gent que diu, sí, quan ha dit calidesa, també li ha passat.
4: Sí. Doncs mira, jo et donaré, no sé si us van despullar o no per aquestes paraules que deies, però jo te les ratifico que és així.
2: Gràcies.
4: Mira, justament aquest divendres vam fer el sopar de voluntaris del Palet, d'acord? Vam fer un obsequi molt especial. Sempre els obsequis que intentem fer als nostres voluntaris són especials. Intentem amagar-los, perquè sempre s'aixiva algú. I vam regalar una brúixola. Una brúixola amb doble significat. Llavors és el mateix que estàs dient tu ara. La brúixola tenia un doble significat en dient que cada voluntari ens ajuda a no perdre el nord de cap a on anem, però que també el Palet pretenia ser una brúixola per a aquelles persones, no, que participen al voluntariat i que a vegades, independentment siguin d'un altre origen o no, o estiguin aquí, a vegades la gent necessiti un moment d'orientació, no? Algú que els acompanyi, i llavors, doncs, que nosaltres també preteníem ser això. Llavors, et dono tota la raó dient que el voluntariat, potser a vegades és una mica egoista, o no pot ser la paraula és egoista, sinó que també és un feedback, no?, de lo que tu dones i lo que tu reps.
5: Aquests actes d'egoisme estan bé, no? Li diguem egoisme per riure una mica, però
2: sí.
5: Està bé ser egoista a vegades, i què millor ser, això de la Sabina, què millor ser egoista quan estàs fent un voluntariat, no?
4: Bueno, a mi t'enriqueix moltíssim, vaja.
2: Sí, i tens com, no sé, jo diria que en el Banc d'Aliments del Picat he trobat amigues que mai no hauria trobat fora d'aquell àmbit, no? Persones superafines amb les que comparteixo un munt de coses, i és aquesta oportunitat, no? De com aquesta xarxa social ens integra a tots d'alguna manera i a tots per igual. Amb la Mary havíem preparat arrel de tot això, que, perquè sempre pensem com fidelitzar el voluntariat, perquè bueno, nosaltres és molt inestable aquesta situació, és el que diu la Mary. Quan estàs bé, sí que pots donar tot teu, no? Però respecte al voluntariat, un petit problema de salut, un canvi professional, un fa que els voluntaris deixin de venir o que no estiguin, o a vegades copiant el vostre exemple de com integreu els titulars de dret a ser voluntaris, nosaltres també ho hem fet i sempre convidem els titulars de dret a que vinguin, i així mentre estan allistat venen, però després la seva vida torna a anar bé i per sort i per alegria nostra, continua, i es perdem de voluntaris. Sempre pensem en la fidelització del voluntariat, no? Com ho feu vosaltres? I claro, perquè ens acabes de deixar amb això que expliques ara, de que es feu regals i totes aquestes coses, ha sigut força interessant. Explica'ns.
4: Doncs bé, jo penso que fidelitzar és molt bonic. El fidelitzar es fidelitza perquè la persona sempre marxa, no? O almenys nosaltres intentem treballar perquè el voluntari, quan acaba el seu procés, perquè doncs, tothom té un procés, no?, un temps, doncs quedi fidelitzat, sempre se'n recordi, passi a veure'ns o ens expliqui com està. Això és algo que jo penso que hem aconseguit, perquè la gent passa i és molt gratificant veure-ho. I jo penso que el tema del voluntariat és que ha de ser algo temporal. Jo a vegades ens riem amb el company, amb el Manel, que és el responsable de logística, perquè diem, noi, semblem el papa i la mama. Perquè és com els fills, no? Els cuides, els ajudes, els acompanyes, són independents i després volen, no? I al final passa això també amb el voluntariat, no? Tothom té el seu procés, hi ha gent que, doncs, bueno, per també les seves situacions personals, doncs té més temps o té més disposició o bueno, pot abastir el seu temps d'una altra forma, i hi ha gent que no, no? I realment sí, hi ha molt... Jo, per exemple, us puc dir que al Palet, no? Tots són voluntaris, però sí, és cert que hi ha voluntaris, doncs, que són més base, que li diem més base, perquè, doncs, perquè són persones potser que ja estan jubilades o tenen més disposició de temps i són com els més implicats, no perquè els altres no ho siguin, sinó perquè realment la seva situació és diferent, no? A nivell personal. I hi ha d'altres, doncs, per exemple, tenim moltes famílies, doncs, que estan en aquesta situació de regularitzar la seva situació administrativa. Llavors, evidentment, nosaltres som els primers impulsors en dir, al moment que ja tot això estigui en marxa, evidentment, s'ha de volar. Sí? No vol dir que puntualment quan tinguis el dia de festa, perquè passa, ara passa justament amb un company que fa poc ha començat a treballar i quan té festa dic, què fas aquí? Descansa, eh? No, pues jo vull estar aquí perquè ho sent, és aquesta fidelitat, no? És aquest, vull estar aquí perquè m'hi trobo com a casa, perquè us heu convertit com en una família, en una comunitat i m'hi sento bé. Llavors, bueno, aconseguir això és mica en mica.
2: Acollir d'aquesta manera, sí. Que bonic.
5: Abans amb això de que parlàvem de cuidar-nos, també pensem que és molt important preguntar-te i com ho portes tu, tota aquesta coordinació, coordinar amb aquesta calidesa.
4: Doncs la veritat és que molt bé. Suposo que també perquè m'agrada molt la meva feina, sí, i també perquè he de dir que tenim un meravellós equip de voluntaris. És molt gratificant treballar amb ells i a part, egoistament, no? Vull dir, doncs la riquesa que, de tot el que jo aprenc de cadascun d'amb ells, no? Perquè nosaltres, doncs bé, nosaltres quan s'interessa una persona en venir, no? Tenim un pla de voluntariat, som dues persones responsables de tot l'equip de voluntariats del banc, d'acord? Hi ha la Conchi, que s'acompanya jo. Llavors tenim un pla de voluntariat, o sigui que hi ha una sèrie, no?, de pautes a seguir quan una persona s'interessa, no? Hi ha una sèrie d'entrevistes, hi ha un procés d'adaptació, etcètera, no? I és molt gratificant perquè després fem, doncs, un seguiment amb aquests voluntaris. A vegades el voldríem fer més acurat, però sempre s'acompanya els voluntaris, no?
2: Feu una entrevista per començar quan ve un voluntari?
4: Sí, sempre.
2: I la teniu protocolaritzada?
4: Sí, ara sí. Sí, perquè creiem que quan ve algú, independentment d'on vingui i d'on procedeixi, inclús de la llengua, que a vegades hem d'utilitzar mediadors lingüístics, doncs primer volem saber per què vol fer voluntariat. Per què necessite, o sigui, per què vol venir, quina és la seva inspiració, la seva motivació, què el mou a venir a donar del seu temps, perquè el temps és un tresor, i llavors, ostres, per què vols venir, quin és el teu interès, que et mou a vindre, i a sobre aquí, no? I després expliquem tot el xaparrón de les normatives, de les assemblees, perquè, clar, jo us he dit que tota la normativa que tenim, tenim dos constitucions al Palet, i les dues constitucions són fetes pel voluntariat. Llavors va molt bé perquè les revisem en assemblea anual, en dues que fem, llavors va molt bé perquè les normes són fetes per tots. Llavors entre tots s'autoregula l'equip. Això mateix.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Que important això, no?
4: Sí,
2: organitzar-se de manera assembleària.
4: Clar, clar.
5: Sí, és que jo sóc superfan de fer-ho tot d'aquesta manera perquè crec fermament que és molta feina prèvia, però que t'estalvia molts problemes en un futur.
4: Molts, molts, molts. I penseu que en un espai de voluntariat, que també us deu passar, no?, a nivell d'aquí, del PICAT, entra molta gent de pràctiques, perquè també tenim gent de pràctiques de diferents entitats, a part del voluntariat, i és molt necessari que ells se puguin també autorregular entre ells mateixos, no?, perquè tu sempre no hi ets, sempre hi ha tasques, no? Tu, evidentment, cadascú de nosaltres a nivell professional, dintre de lo que és el, en aquest cas el Palet en específic, doncs cadascú té les seves obligacions i les seves responsabilitats, no hi has de respondre davant de què, però d'alguna forma comparteixes aquesta càrrega, no? I entre tots doncs ens anem regulant, no? I evidentment s'ha d'anar recordant, perquè quan entra gent nova, evidentment has de tornar a formar i no et pots desgastar en el tornar a formar, tornar a explicar, ha de ser una constant.
5: Mhm. Sí. Et voldria fer moltes més preguntes, però la Sabina ens farà tancar l'espai solidari dins de poc. Però no volem deixar-te marxar del nostre espai. Del nostre espai solidari, un lloc que ens recorda que la solidaritat pot ser una utopia real. Que ens expliquis què és per tu la solidaritat.
4: Pues mira, per mi la solidaritat és un conjunt de valors, perquè engloba moltes coses. És com una caixa d'eines, i dintre de les eines doncs has de tenir un martell, uns tornillos, unes alicates, no ho sé. Llavors, bueno, per mi la solidaritat és respecte, tolerància, empatia, assertivitat. No tothom pot ser solidari. S'ha d'aprendre també a ser-ho, se pot aprendre, no? Hi ha algunes persones que tenen potser innat, però hi ha coses que es poden treballar i se poden aconseguir. I la pràctica fa el mestre.
2: M'agrada este símil, no? Ha sigut molt visual i ens ha agradat, hem imaginat aquesta caixa d'eines. T'agraïm molt que hagis vingut en persona també, especialment, i així ens trobem i això ens ha ajudat.
4: Bueno, moltes gràcies i gràcies per aquest espai.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
1: Mark Twain deia: "És més fàcil enganyar la gent que convèncer-la que ha estat enganyada." Potser aquesta frase explica per què hi ha temes com el que tocarem avui que segueixen fascinant i preocupant a tantes persones. Temes que s'allarguen en el temps, que rebroten i de cop se'n parla molt, desapareixen i queden latents per tornar a sorgir amb força i ocupar de nou part de l'imaginari col·lectiu. Quan jo era petit, recordo passar hores a la terrassa estirat a terra mirant com els avions deixaven rastres blancs al cel. Per mi eren com carreteres invisibles, camins de cotó per gegants. Avui, aquelles mateixes esteles desperten dubtes, sospites i fins i tot pors. Productes químics secrets? Projectes d'enginyeria climàtica? O potser només és el govern intentar escriure hola al cel i no els hi acaba de sortir bé? Són el que algun dia em va dir algú, chemtrails, en anglès, estela química. El que avui volem és mirar el cel amb ulls crítics i veure què hi ha de cert dels mites que envolten aquest fenomen. Són simples núvols de condensació o alguna cosa més? Intentarem respondre-ho amb dades, humor i, sobretot, esperit crític. I com sempre ho farem ben acompanyats. Tindrem el Jordi, l'Albert i el Xavi. Així que cordeu-vos el cinturó, que avui enlairem el programa. Benvinguts a La Terra no és plana.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: I comencem amb una petita píldora per situar el tema. La Digna Planes, física i experta en qualitat de l'aire, hi ha volgut dir la seva.
2: Quan mirem al cel, sovint veiem com els avions deixen una mena de rastre blanc al darrere. Doncs això és el que s'anomena deixant de condensació. En anglès també li podem dir contrail. No són res més que aquests petits núvols de gel que es formen amb unes condicions concretes d'aire calent i molt humit que surt dels motors i es barreja amb l'aire superfred que hi ha allà dalt, en aquelles alçades. Si les condicions són adequades, sobretot que hi hagi molta humitat, o sigui que l'ambient estigui supersaturat i les temperatures siguin sota zero, estem parlant d'uns menys 40 graus de temperatura, l'aigua llavors es condensa, es congela i forma aquests rastres. No tots els avions en deixen. Depèn de l'altitud, de la humitat que hi hagi, del fred i fins i tot del motor de l'avió que vola, i la potència amb la que vola. Per això a vegades veiem un avió amb deixant, o sigui, que deixa aquell rastre, i un altre que passa molt a prop sense cap rastre. I si l'aire és gairebé saturat d'humitat, com us deia, aquest deixant poden durar molta estona. Créixer, escampar-se i fins i tot arribar a semblar núvols normals. Però també s'ha de veure que de vegades l'alçada, nosaltres, l'efecte, quan mirem des de baix, ens pensem que els avions estan a la mateixa alçada i a vegades no ho estan. Estan amb molta més alçada. És un efecte òptic, també. Ara bé, això s'ha barrejat amb una teoria força popular a internet, que són els chemtrails. La idea és que algun d'aquests rastres duradors no serien vapor d'aigua congelat, sinó productes químics que els governs o qui sigui deixen anar expressament. Però científicament no hi ha cap prova que això sigui cert. Una confusió alimentada, en part, pel fet de que sí que existeixen tècniques com la sembra de núvols amb iodur de plata per provocar pluja. I això ha fet créixer les sospites. En resum, us diria que els deixants de condensació són un fenomen totalment explicat per la meteorologia i que no tenen efectes directes sobre la pluja, tot i que contribueixen una mica al canvi climàtic perquè afecten a l'equilibri de la radiació a l'atmosfera. Els chemtrails, en canvi, formen part de les teories conspiratives i no tenen una base científica.
1: Carai, molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Digna, per il·luminar-nos d'una manera tan pedagògica. Ja saps que estàs convidadíssima sempre que vulguis en aquests micròfons. A veure, Jordi Vilà, geòleg, professor, divulgador científic i promotor de la plataforma geòleg.cat. Escolta, què passa realment allà dalt entre avions i núvols?
3: Hola, què tal, Sergi? Doncs mira...
1: Com estàs?
3: Bé, com sempre, ja ho saps. Sempre s'ha de dir que s'està bé.
1: Bueno,
3: s'ha de dir que s'està bé pels amics perquè així estan més contents i pels enemics per fer-los dir ràbia.
1: Sí, senyor. Sí, senyor. Doncs va, escolta, jo espero ser més amic que enemic, però en tot cas me n'alegro molt de que estiguis bé. Dispara.
3: Doncs mira, la Digna ho ha explicat molt bé. Jo us posaré quatre dades, així, per veure per on volen els avions, per on passa. Mira, el rang habitual dels avions comercials, estem parlant, jo parlaré només d'avions comercials, sol ser entre 9 i 12 quilòmetres d'alçada. D'acord? En aquella alçada... hi ha una pressió atmosfèrica bastant més baixa, unes 3 o 4 vegades menys pressió que a nivell del mar. O sigui, les condicions no són les que tenim aquí, nosaltres. Allà estan a uns 300 hectopascals, mentre que nosaltres estem a pràcticament 1.000 hectopascals.
1: O sigui, la pressió atmosfèrica és inferior aquí.
3: És bastant inferior allà on estan volant els núvols, lògicament.
1: És aquella sensació que ens fa... que allò que les orelles, no? Quan pugem a l'avió, allò, ostres, se m'ha... allò que em fa
3: exacte.
1: Mal les orelles.
3: Allò estàs tenint unes petites descompressions, eh? I, uh-huh. I aquestes descompressions fan, generen dolor al timpà, perquè no deixa de crear una força interna, perquè l'aire vol sortir cap a fora. Com que estàs a menys pressió, l'aire uh-huh. està intentant sortir i et fa mal, lògicament. Uh-huh. A més, ja ho ha dit la Dina, eh? Quina temperatura estem allà dalt? Menys 40, fins i tot arribem a menys 57 graus.
1: Déu-n'hi-do, eh? Això quan ets a l'avió no ho notes pas, eh? Per sort.
3: No, tu et sortiries allà, trauries el cap a la finestra i et quedaries congelat instant ràpidament, eh? És un bacallà.
1: A l'instant.
3: I tant. A més, a quina temperatura surten els gasos d'aquests avions? Dels avions comercials, eh? Només estic parlant. Se'n van a uns 500-700 graus.
1: De temperatura?
3: I d'aquesta...
1: Tant...
3: Exacte.
1: Ah, bueno, clar,
3: Sí. Tingues en compte una cosa allà a l'atmosfera. El que no t'he parlat encara és de la quantitat d'aigua que hi ha en aquella atmosfera. Allà dalt de tot.
1: Humitat, vols dir?
3: Sí, la humitat relativa. D'acord? Mm. A menys pressió vol dir menys molècules, en general. D'oxigen, d'hidrogen, d'aigua.
1: Hi ha menys aire,
3: molècules.
1: No?
3: Clar. Exacte. Un globus s'inflaria quan arriben cap a dalt. Els globus s'inflen perquè intenten ocupar un espai que no hi ha tantes molècules com al terra, d'acord? Uh-huh. Fins que exploten, això els hi passa amb els globus. Doncs la humitat relativa d'allà sol estar a vegades en un 10%, un 20%, o a vegades està molt saturat d'aigua. I això ho deia molt bé la Digna, amb aquest àudio que ens ha enviat. Si no hi ha aigua a l'atmosfera, si no hi ha humitat relativa, l'atmosfera ens l'hem d'imaginar com un ésser vivent. Si no té aigua, té necessitat de beure, té necessitat de tenir aigua. Per tant, amb la combustió del motor dels avions, quan surten tots aquests gasos, que si hi ha monòxid de carboni, que si diòxid de carboni, que si aigua, d'acord? Doncs aquesta aigua, si no hi ha humitat relativa a l'atmosfera, aquesta aigua de seguida es dissipa, perquè l'atmosfera la reparteix. Per tant, no genera una estela de condensació. Què passa si la humitat relativa és molt alta? Si la humitat relativa és molt alta, l'atmosfera no vol beure més aigua. Aleshores, si no vol beure més aigua, què passa? Que l'estela aquella es queda allà, permanentment.
1: Queda enganxada allà, queda fixada, com aquell que diu, no?
3: Sí, però em diràs, ostres, Jordi, si surt a 500-700 graus de temperatura, no? Uh-huh. Aleshores surt vapor d'aigua. El vapor d'aigua és invisible als ulls humans. Entre nosaltres, quan ens mirem, hi ha vapor d'aigua i no el veus pas.
1: No es veu.
3: En canvi, quan hi ha boira, són gotetes fines d'aigua líquida.
1: Queda condensat, no?
3: Sí. Exacte. Què li passa amb aquest vapor d'aigua que surt? Doncs que automàticament s'expandeix, perquè ha d'ocupar un espai a l'atmosfera. Fixeu-vos que l'estela de condensació és petita al motor i de seguida es fa gran, perquè ha d'ocupar un espai. I a més...
1: S'eixampla, no? Sembla com que es va...
3: Sí. I a més... Fixa-t'hi que és de color blanc. Si és de color blanc i tu l'estàs veient, senyal que l'aigua ja no és en forma de gas. L'aigua ja és en forma líquida o sòlida. I aquestes temperatures tan baixes.
1: Com cristalls de gel, vols dir.
3: Ah, exacte, i fins al final, fins i tot arriben a cristal·litzar. Són tan fines aquestes partícules, no ens hem d'imaginar que són glaçons, glaçons d'aquell del cubatall, o no? Són cristalls finíssims, que queden suspesos a l'atmosfera, que no tenen prou pes com per caure per la gravetat. Simplement es queden allà dalt. Vale?
1: Clar, però doncs això no té res a veure amb cap producte per ensulfatar l'hort, ni a nosaltres, no? Tampoc, entenc.
3: De moment no, diguéssim, ja amb aquest programa, de fet, podria durar 5 minuts, si volguéssim. Que diríem, mira, passa això i ja està.
1: Una cosa que m'ha cridat l'atenció, no sé si tu també, però i crec que està bé i ens il·lustra molt, i és que la Digna ens ha dit que no es diuen esteles de condensació, sinó que ells en diuen deixants de condensació, no? Està bé.

0: entre ells. Doncs des de que hi ha avions de combustió que funcionen per l'atmosfera, és a dir, des de que hi ha un avió que crema combustible, si va a una certa alçada pot arribar a deixar.
1: O sigui, el primer contrail que dius tu, la primera deixant de condensació, el devien fer els germans Wright, no?
0: Bé, no sé si cremar... No va volar tan amunt, aquell avió, com per
1: no,
0: arribar a deixar un contrail.
1: No.
0: Com que volava amb capes baixes, no hi ha la suficient humitat com per arribar a deixar una estela de condensació. Però, mira, als anys 40-70 ja hi havia una mica aquests avions que volaven, i hi havia allò que ha dit la Digna, que això en parlarem bastant, que és el sembrat dels núvols, o sigui, sembrar núvols.
1: Això sí, era... ha parlat de... Com ha dit? El tema de les partícules de plata, no?
0: Ah, sí, exacte, unes partícules de iodur de plata.
1: De iodur de plata, això, perdó.
0: Això ho feien per... quan veien un núvol, que estava allò a punt de ploure, a punt de trencar a ploure, doncs passava un avió per dins el núvol amb unes bengales de iodur de plata, i aquestes bengales el que deixen són unes particuletes, i allò provocava la pluja. Si vols t'explico com es provoca la pluja, que així també...
1: Home, jo crec que és interessant, sí. Perquè a més jo crec que hi ha molts pocs oients que sàpiguen que hi ha la possibilitat de provocar la pluja, més enllà de fer el ball ritual d'aquelles tribus que hem vist a les pel·lícules.
0: Exactament.
1: No? De provocar pluja, segurament el teu mètode és una mica més científic, no?
0: Exacte. Mira, jo poso com una recepta de cuina. La pluja és fer la recepta, i fer-la bé i per ordre. Que si no tens tots els components, no plou. Per provocar pluja, necessites que hi hagi vapor d'aigua a l'atmosfera, evidentment, perquè si no hi ha aigua, no plou.
1: Està clar.
0: Aleshores, necessites que l'atmosfera estigui sobresaturada d'aigua. Quan estàs sobresaturada és quan veus les partícules. I quan veus les partícules estàs veient un núvol. Estàs veient aigua líquida. Un núvol és aigua líquida. Molt fina, molt fina, molt fina. Lo suficientment fina perquè no pugui caure. I si
1: perquè
0: cau, s'evapora.
1: És com una boira, diguem,
0: sí,
1: no?
0: Sí, és una boira, és una boira. Estar dins un núvol és estar dins la boira. És el mateix efecte. Què necessites també? Que hi hagi un refredament d'aquesta aigua. Un refredament que ha d'arribar allò just al punt de rosada o una mica per sota el punt de congelació. Aleshores es comencen a crear petits nuclis de gotes d'aigua, però molt fina. No és pas encara una gota de pluja. Què necessites per accelerar el procés? Aquí necessites un catalitzador, i és molt important aquest catalitzador, que són els nuclis de condensació, que són partícules microscòpiques, que poden ser pols, pot ser sal del mar, inclús, i pot ser sutge, sí, pot ser pol·lució, pot ser pol·len,
1: i que l'aigua s'embolcalla aquests nuclis, diguem.
0: Exacte. Sense aquest nucli de condensació, la gota creix molt lentament i segurament ja s'ha acabat el dia i ja no plou. D'acord? Doncs necessites un nucli de condensació que faci créixer la gota bastant ràpid. Després, quan tens aquestes gotes més crescudes, necessites que tinguin la mida suficient per vèncer la gravetat.
1: Clar. Per precipitar,
0: o sigui,
1: no, allò que en diuen.
0: La gravetat guanya aquells corrents ascendents que mantenen les gotes a dalt, i cau la gota de pluja. Aleshores, què feien amb aquests avions amb iodur de plata? El iodur de plata té una estructura molecular molt similar als cristalls de gel. D'acord? I els cristalls molt petits, o sigui, té la forma del cristall de gel, té la mida del cristall de gel, els imita, i passant per dins el núvol creava aquests nuclis de condensació i generava gotes més grosses. Aleshores podia provocar la pluja, i atenció, amb una taxa d'eficiència d'un 10-15%, és a dir, un 15% de les vegades aconseguien fer ploure. I això és una mica el que ha provocat avui en dia les conspiracions aquestes d'ens estan fumigant, ens estan tirant coses pels avions, tot això, eh?
1: Sí, però la probabilitat no és gaire alta, tampoc, no?, d'aconseguir fer ploure.
0: No és molt alta, però ho pot ser, i això és el bo. És a dir, pots generar pluja. Una de les coses que és molt curioses també és que, clar, si tu... Hi havia un problema aquí. Si tu generes pluja en un costat, fas que l'altre no plogui. Hi havia un problema. Hi havia problemes. Hi havia problemes de dir... Diferents estats, per exemple, els Estats Units estaven barallats perquè un estat sembrava els núvols i després no els hi polvia l'altre. I canviaven el règim de pluges.
1: Això no

0: És canviar el... Sí, no és canviar el clima, atenció, no és el canvi climàtic ni res, no, no,
1: No,
0: simplement
1: però l'alteres,
0: desplaçades
1: no?
0: en el...
1: D'alguna manera també l'alteres,
0: Clar,
1: encara que
0: clar.
1: sigui a nivell molt local, però sí que l'alteres, no?
0: Sí, l'alteres. Això només no es feia amb els, es feia amb els avions, també s'envien coets a dalt al núvol. Es fan explotar els coets a dalt al núvol amb iodur de plata, amb altres sals, també. I aquesta explosió sembra el núvol, també. També provoca que l'ona expansiva ajunti les gotetes d'aigua i plogui. Saps quan ho van fer servir, això?
1: A veure.
0: Ho van fer servir de fa molt poc temps. Ho van fer servir a les Olimpiades de Pequín.
1: Ah.
0: Per retirar la pluja dels esdeveniments olímpics. És a dir, quan
1: Ah,
0: s'acostava un
1: caram.
0: núvol de tempesta, feien que plogués a una altra zona i quan ja arribava a Pequín ja estava descarregat aquell
1: Home,
0: núvol.
1: s'ha de reconèixer que, explicat així, certament sembla màgia, eh?
0: I tant, i
1: Que la
0: tant.
1: humanitat pugui alterar això i, ostres, i que sigui exitós i que funcioni, no? Perquè una
0: Sí,
1: cosa és
0: sí.
1: algú, un il·luminat que pensi que funcionarà i que resulta que sí que funciona, no?
0: I tant, fixa't que també ho van fer servir i aquí venen les regulacions, perquè, cuidado, això no és gratuït, està regulat. Ho van fer servir durant la Guerra del Vietnam. Els Estats Units van sembrar núvols a sobre de Ho Chi Minh,
1: Sí.
0: per prolongar el monsó i
1: Ostres.
0: generar i dificultar el pas de l'exèrcit vietnamita.
1: Clar.
0: Aquí es va fer la prohibició internacional de fer servir el sembrant de núvols de manera d'ús per tenir un ús militar. No està permès.
1: Ah, no? O
0: No
1: sigui, la
0: està
1: legislació
0: permès.
1: internacional ho prohibeix.
0: Ho
1: Ostres.
0: prohibeix.
1: No ho
0: Sí,
1: sabia.
0: sí.
1: Desconeixia això. És interessant, eh? Realment.
0: I tant.
1: Però sí que realment hi ha una alteració, o sigui, hi ha la possibilitat de fer-ho. Altra cosa és que això tingui a veure o no amb aquests deixants de condensació que deia la
0: Sí,
1: Digna, no?
0: sí, sí.
1: Chemtrails o contrails que deies tu, no?
0: Exacte. Sempre, clar, això és, provoques aquest petit canvi, però és de manera local.
1: Sí, no he generalitzat ni res, eh?
0: No, no, no, no, no.
1: Jo
0: Però,
1: crec que... Digues, digues, perdona.
0: aquí és d'on ve doncs, tota aquesta teoria i tota la conspiració moderna d'aquest, doncs, que es poden sembrar els núvols, es pot canviar el clima, ens estan fumigant. Bé, no, no, jo penso que sempre els polítics que ens fumiguen respiren el
1: Sí,
0: mateix
1: sí.
0: aire que tu i que jo, eh?
1: Clar, això també és veritat. Escolta, fem una cosa. Donem la benvinguda a l'Albert Palou, que és biòleg i responsable de relacions institucionals i comunicació del grup Beta. Uah, només de dir-ho ja em falta l'aire. Escolta'm, Albert, això del chemtrail, què? Com ho veus tu? I la gran pregunta. Estan pensats perquè ens hi agafem quan arribem a l'horitzó Finisterre i no caiguem al buit, o què?
2: Home, evidentment és una part essencial i fonamental de les teories de la conspiració i de les teories anticientífiques i de les teories en general.
1: Les
2: Això, els
1: bones, no?
2: chemtrails
1: Vols
2: són
1: dir
2: bàsics
1: les
2: per entendre...
1: bones.
2: Clar, això és absolutament fonamental creure que la gent... Hi ha alguna ment perversa que ens està intentant medicar contra la nostra voluntat a través de productes químics llançats en els avions. Jo crec que... Bé, com deia el Jordi abans, ara seriosament, el podcast podria haver durat 5 minuts, que és... Ens estan fumigant a partir dels avions comercials. No? Vale, molt bé, adéu, bona tarda. Però bueno, està bé, si no hagués sigut molt avorrit.
1: Sí, clar, però sí que és veritat que jo crec, que hi ha un precedent també, i és que que això sortirà bastantes vegades, però a l'època de la pandèmia, jo recordo, una de les curiositats és que, clar, el trànsit aeri en teoria es va aturar, en almenys la majoria del trànsit aeri comercial. Potser no tot i que en tot cas no era massa oficial, o potser sí que hi havia serveis essencials. Però jo recordo haver-me, que fins i tot algun familiar em digués, sí, s'ha aturat el trànsit aeri, però jo obro la finestra i està ple d'esteles d'aquestes. No em crec pas que això sigui per casualitat.
2: El trànsit aeri durant la pandèmia, mal que ens pesi, no es va aturar.
1: Ah, no?
2: No, fins i tot als Estats Units sembla que hi havia companyies que per no perdre estocs i línies de vol i subvencions van estar fent volar avions buits, però bé, això és tota una altra història.
1: Ostres, això també és interessant,
2: Però...
1: eh? Aquí hi ha un filó, eh? Estirar.
2: Sí. En tot cas... Sempre, al final, aquí ja entra en joc un mecanisme fantàstic mental, que és que molta gent necessita pensar que al món hi ha una mena de malvat de James Bond. que intenta fer coses malignes contra tota la humanitat, sí, perquè sí, simplement per la gràcia de fer-ho, no?
1: Per la pura maldat, no? Sé, no? Perquè fa gràcia. Sí, és curiós, però,
2: clar,
1: això.
2: Jo m'he entretingut avui, ara mentre escoltava el Jordi, he anat fent quatre números. Són números, ja aviso, sí, que són mica de gent. Hem fet l'ESO, nosaltres. Vull dir que, els he fet pel broc gros. Vull dir que probablement diré alguna bestiesa, però és només un exercici divertit, que a vegades també està bé fer. Que és, ostres, volia imaginar... Jo vull ser un dia un malvat de James Bond.
0: Sí, senyor.
1: Doncs val més tenir-te d'amic, en tot cas.
0: M'agrada que tinguis aspiracions com aquestes.
1: Tios ambiciosos.
2: Clar, i dit, no, pues escolta, pues la idea de medicar la gent contra la seva voluntat amb avions, escolta, fem una volta.
1: Però amb quina finalitat, també t'ho diré, però bé, ja ens ho explicaràs, a veure.
2: Bueno, no, pues has menjat. Clar... Un altre comentari previ. Ara potser tenim un problema, és que... Problema com a programa, perquè em consta que hem estat consultant gent del nostre entorn, aviam si ens feien comentaris de millora, i un dels comentaris que hem rebut és que tenim uns referents una mica viejunos.
1: Bueno, escolta, és que tampoc som...
2: Clar, jo...
1: Tampoc som tan joves.
0: Sí, no som joves.
1: Tenim una edat, clar, no passa res.
2: Ara tindrem un problema perquè jo m'he fet un exercici que és... Seria possible, he estat especulant si seria possible subministrar a tota la població dels Països Catalans en un dia l'equivalent a una pastilla del doctor Andreu.
1: Doctor Andreu, això jo crec que...
0: Explica què era el doctor Andreu.
1: Sí, explica-ho, per què.
2: No, pastilles del doctor Andreu eren pastilles per la tos, bàsicament, així és, amb gust de mel, i sempre quan tenies tos, doncs pastilles del doctor Andreu. Les pastilles del doctor Andreu principalment eren sacarosa, glucosa i altres excipients. Hi havia 17 mil·ligrams d'un producte, bueno, del principi actiu. Bueno, n'hi havia més d'un, però el principal és una cosa que es diu benzoat sòdic, que és típic de les pastilles per la tos i de les coses pel coll. Doncs m'he proposat això. Ostres, si ara jo volgués fer servir avions per contra la voluntat de tots els habitants dels Països Catalans, fer-los consumir una pastilla del doctor Andreu, una mica això què costaria?
1: Ara costa calés.
2: Clar, no. Té un pico, Vull dir, hi ha un pico aquí. Vull dir que, clar, una mica l'escenari, per posar la prèvia, Països Catalans. En principi, són aquests territoris de parla catalana des dels que hi ha la probabilitat de que ens escolti algú alguna vegada. 14 milions d'habitants. Sí. He afegit l'Alguer, però no és massa, però hi és igual.
1: Bueno, testimonial, si vols, però hi és.
2: Clar, llavors és, ostres, això com ho fas? Agafes els avions, els omples només de producte químic? O clar, per dissimular i que no es noti tant, agafes un vol comercial i fas una petita càrrega del producte químic i el reparteixes.
0: I poses maniquís a les finestres.
2: Depèn dels possibles, però clar, anem a jugar amb aquesta... Perquè al final tots els avions que volten porten gent. Doncs va, anem a jugar amb que estem fent servir els vols comercials. I jo he especulat que hi carreguem una tona de producte químic, d'aquest benzoat sòdic, per avió. Que no. Si heu viatjat amb Ryanair, que es posen tontos per si poses 25 grams més de maleta, una tona en un avió és...
1: És pasta, és sí, està clar.
0: Sí, es d'enlairar una tona, això costa calés.
2: Clar. Que dius, quan producte químic hauria de comprar per fumigar tota la població dels països catalans? Clar, si cadascú es prengués els 17 mil·ligrams, diguem així, a Palo Seco, necessites 238 tones de producte químic. Però clar, això sí, si els hi poguessis donar amb una pastilla a la mà.
1: Clar.
2: Pensa que, clar, ho estàs tirant des d'un avió que posem cada mitjana volta 10.000 metres d'alçada... Ho estàs escampant sobre una superfície, crec que he trobat per aquí, d'uns 70.000 quilòmetres quadrats.
1: Sí, sí.
2: Clar, l'avió tira... Clar, allò tu tires a l'aire. No sé quina massa d'aire hi deu haver sobre 70.000 quilòmetres quadrats entre la superfície i 10.000 metres d'alçada, així és, a la grossa. Bueno, heu de calcular que hi ha més o menys un volum d'uns 282.000 piscines olímpiques.
1: Per
2: tant, tu estàs tirant aquest medicament que vols fer arribar...
0: Has donat les dades en piscines olímpiques, m'agrada.
1: I, a més a més, t'hauria d'agafar amb la boca oberta mirant amunt.
2: Sí. A més, llavors, clar, és molt generós pensar que una cosa que deixaràs anar d'un avió caurà a la boca d'una persona.
1: Clar.
2: Aquí he fet... Bueno, llavors, quina eficiència té un chemtrail a l'hora de fer arribar el producte a la gent de sota? Jo he calculat diferents escenaris i m'he quedat amunt d'intermig i he vist que extremadament generós. Que és que... Arriba una de cada mil.
1: Una de cada mil?
2: Una de cada mil molècules de benzoat sòdic que tu deixes anar des d'un avió cau sobre una persona.
1: Sí, una probabilitat de 1 per mil, diguem.
2: Sí, ja aviso que aquí, probablement, si algú s'ho mira seriosament, l'exercici ha caigut, perquè probablement és 1 milió. Però, bueno, no passa res. Assumim que és un de cada mil.
1: Que era molt generós, sí, sí. Ho assumim.
2: Clar, necessites... Si l'eficiència és per mil, necessites 23.800 tones de benzoat sòdic. Que vulguis o no, és una cosa que és emprenyadora de comprar.
1: Home.
2: No és molt car. He trobat que costa uns entre 3 i 5 euros al quilo.
1: Bueno, igualment.
2: Clar, no és molt car, però 23.800 tones...
1: Bueno, mira, això seria per erradicar la tos als Països Catalans, eh?
0: Sí,
2: la tos un dia només.
1: Un dia només. Ah.
0: Sí, sí. Escolta, acabo de calcular quantes caixes de pastilles del doctor Andreu signifiquen aquestes
2: tones. Sí. Mira, vos això no ho havia fet.
0: Són 415 milions de caixes.
2: Bueno, imagina't.
0: Sí.
2: Clar, 23.800 tones de benzoat sòdic, eh? Reteniu aquesta dada.
0: Sí, sí.
2: Hem dit que carregàvem una tona per avió. Sí. Per tant, qui és fàcil, pot fer qualsevol que hagi fet l'ESO. Sí. Necessites 23.800 avions per portar a terme l'operació.
0: Que són 17.000 caixes per avió, eh? Per mi ho he calculat.
2: Sí. També, no sé si al de Ryanair li passa la maleta, eh? I aquesta va amb Ryanair. 23.800 avions. Clar, hòstia, necessites una flota important. La flota de Ryanair són, amb dades que he trobat de l'any passat, 624 avions. Per tant, necessites 38 vegades Ryanair per portar a terme l'operació.
0: Per un dia, només. Un dia? Vale.
2: Sí, sí. Tu has de mobilitzar 38 flotes com la de Ryanair senceres, que volin totes per damunt de Catalunya.
0: Només si han doblat totes...
2: Un dia.
0: Molt bé.
2: Els has d'haver carregat el producte. També ho he calculat. Necessites 952 camions cisterna. Fan una cua de 20 quilòmetres de camions cisterna, que també, com amb el bat de James Bond, és una cosa que es veu bastant. Però, bueno, però clar, tot això ho has de fer aixecar d'un aeroport. Imagina't que surten de l'aeroport del Prat, aquests 23.800 avions. Clar, és 22 vegades l'activitat que té un dia d'agost. Hauries d'apretar bastant, eh? T'imagina't, 952 camions cisterna baixant per la AP7, arribant a l'aeroport del Prat, carregant 38 flotes com la de Ryanair, i o sortint totes el mateix dia, estrujant bastant els pobres gent de la torre de control. Clar, tot això barat no és. Llavors, també... Clar, aquí el preu gros és l'avió. No he comptat el lloguer de l'aeroport. Ah. Ara veureu per què. Perquè em quadra... Però, bueno, assumim que aconsegueixes que te'ls aixequin gratis, els avions, a l'aeroport. Clar, la flota de Ryanair està valorada en 12.600 milions d'euros. Clar, si la necessites 38 cops... Això són 480.000 milions d'euros. Només els avions, eh? Deixem estar el lloguer i la compra de material.
0: Només per Catalunya, eh? Repeteixo, eh? És que vaig...
1: Països Catalans.
2: Només per subministrar una pastilla del doctor Andreu a tots els Països Catalans un dia.
1: Per català o per Països Catalans, sí, sí.
2: Són 480.000 milions, que és la fortuna d'Elon Musk.
1: Un dia,
0: Un dia.
1: Sí, trobo... Sí. Surt car,
2: per tant...
1: el projecte de ser dolent de James Bond, eh?
0: Surt caret.
2: Sí, jo apostaria per altres coses, eh?
1: Entre que ens estem fent grans ja, que ja ho has dit tu, que els referents són una mica així antigots, i que et costa la fortuna d'Elon Musk un sol dia proveir de pastilles del doctor Andreu a tots els països catalans, crec que, efectivament, potser millor un puesto d'aquests de Frankfurt igual et surt més a compte.
0: A més, has de comptar que segurament tindries a tota la flota de pilots i gent que treballa als aeroports en vaga per risc químic. Perquè haurien de donar el plus, o la nòmina els hi ha de sortir aquell de risc químic.
1: A tot això li has de sumar el trànsit aeri normal.
0: Clar.
1: D'anar amunt i avall a la gent que va de negoci o que va de viatge, no?
0: Clar, has comptat que... quants maniquís farien falta per simular tota aquesta gent.
1: I de pilots. No sé si hi ha tanta demanda de pilots a Catalunya o als països catalans. Jo tinc dubtes, no. Crec que no. Sí. La veritat és que molt
2: és, bé. És certament complicat que això sigui veritat, és que, bàsicament.
0: Sí, i una pregunta. Perquè aquí, oi que també es generen chemtrails sobre l'oceà Pacífic?
2: Bueno. Sí, clar, tot això és material perdut, eh?
0: Clar, és que tot això se'n va al mar, vull dir que no passa res aquí, es dissol al mar i au.
1: La merma
0: és important, és molt important.
1: O sigui, és una cosa, jo no sé com ho fan.
2: Clar.
0: A més, compte que deixes aviam, anar allò ara... i et faci vent i se'n vagi tot cap a França. Que a veure, que no estaria malament, eh?
2: Clar, però
0: que...
2: això... Si ens quedem a Països Catalans, aquí doncs, enganxes un dia a tramuntana i ja estàs fotut.
1: I en Xavi pilla el que no està escrit, se quedaria sense tos durant tota la seva vida.
2: Ara una petita confessió, és que al final he triat l'eficiència del 0,001 perquè em quadrava al final la dada de la fortuna d'Elon Musk, però realment és probable que sigui molt més baixa, que sigui d'una per milió, amb algú més, un climatòleg o algú més expert en moviment, a la Digna que parlava abans, segurament si fes el càlcul ella, aquesta eficiència seria molt més baixa, per tant encara més absurd. Vull dir que probablement ens aniríem a... Molts més diners del que he calculat.
1: No et preocupis, que segur que tindrem algun oient amb ganes de fer allò de nyi-nyi-nyi, de puntualitzar justament aquesta xifra, dient, no, t'has equivocat, ha de ser més, ha de ser menys, ara em trec la subscripció perquè estic molt enfadat, potser en tindrem
0: algun. Però i tirar virus?
1: Ah?
0: No?
1: Potser cal menys concentració, no? Perquè reprodueixen, no? Els virus es reprodueixen, no? Com va?
0: Jo vaig sentir durant la pandèmia, per exemple, que tota la concentració de virus que hi havia en tota la població mundial en aquell moment ocuparia l'espai de la meitat d'una cullereta de cafè.
2: Sí, és que són petitets.
0: És que són molt petits. No donaria això per anar tirant per aquí i per allà?
1: Clar, això és més barat, no? Perquè si són tan pocs... No?
0: Clar, en tires un...
1: Si ocupa tan poc, potser...
0: Se n'enganxa un i després ja va propagant. O sigui, total, això és més fàcil.
2: Sí, però llavors però no seria més fàcil tirar-lo, diguem, des de baix?
0: Ah, també. Perquè et pot caure amb un descampat, també... el virus. Sí.
1: Escolta, no doneu idees. Que algun dolent de James Bond de la Zendado deu existir, eh?
0: Sí.
1: Al tanto.
0: No, però a veure...
1: Si estar que potser... tirant la cadena del vàter, aviam si tira...
0: Seria més fàcil anar amb un pulveritzador i xiqui-xiqui-xiqui i n'enganxes uns quants.
1: En qualsevol cas, i tornant una mica al rigor, perdoneu que hi tiro una mica d'aigua al vi, això que dius, que està ben... crec que està ben pensat, però igualment en les condicions de temperatura i humitat allà dalt, probablement aquests virus moririen, no?, en el mateix moment de sortir
0: de la cura. I els ultraviolats?
1: Entre les coses, perquè has dit que surt a 500 graus de temperatura, no? Si, ja no recordo si
0: ho has
1: dit
0: tu o la
1: Digna.
0: Això si ho tires pel motor, si segurament pots posar unes mangaretes que se'n vagin fora del motor, després no passa res.
1: Ja ho anem complicant, eh? Jo crec que aquí ja, si era prou car, amb això, si en s'haurien de posar unes mànegues, ja no vegis, no?
0: El que passa és que els rajos ultraviolats, aquelles alçades, destrueixen les cadenes de matèria.
1: Veus?
0: Les cadenes orgàniques dels éssers vius.
1: És que no hi ha manera, no deixeu allò que diuen en castellà títere con cabeza, eh? Això no pot ser.
0: Home.
1: Esclar, és que aquestes coses... Jo, de veritat, a mi el que m'ha agradat més de tot el que hem parlat és això del iodur de plata que pot fer ploure, que realment és per on crec que ve tota la confusió, perquè, per altra banda, si em permeteu, més enllà dels costos que deies tu, Palou, que t'has estudiat i que has fet molt bé el càlcul, quina utilitat real tindria que els governs es dediquessin a ensulfatar el planeta, no? I, a més, tu, Jordi, ho has dit en plan, bueno, clar, els mateixos polítics que llançarien aquestes històries també quedarien ensulfatats, no? I els seus familiars, i els seus amics, i tothom. Llavors és una mica extravagant, exacte. Potser, no?
0: No, no, al final respires l'aire... Més, imagina't tu els conflictes entre països. Que diu allò que he dit abans, que se'n va cap a França, que bufa una mica el vent, i diu, escolta'm, que ens han tirat una mica d'allò aquí al costat, a Catalunya, i ara ens ha bufat tot cap aquí. Imagines que es posarien contents.
1: Sí, sí.
0: A no ser que sigui una confabulació mundial.
1: Clar, si va rascant, última hora ja la trobaràs. Clar. El que deia l'Albert al principi, allò de que sempre hi ha algú que li agrada, li sembla molt atractiu pensar que hi ha una mà negra que mou els fils, no?
0: Sí.
1: Lamentablement, és probable que no existeixi i que tot sigui més lamentable del que sembla, realment. També.
0: Sí. En fi, aquí també hi ha altres coses, amb aquestes esteles. Hi ha, per exemple, una cosa que crida molt l'atenció, hi ha moltes fotografies, que és quan les esteles s'entrecreuen entre elles.
1: Sí. Sí,
0: que formen una trama irregular, que formen, arriben a formar fins i tot núvols, és a dir, cirrus.
1: Sí, bueno, i dibuixos, no?
0: Sí, exacte. Doncs,
1: jo crec que la confusió també ve per aquí una mica, no? Perquè fan formes capricioses, no? Allò que deia al principi, de que tothom s'imagina coses, no?, al cel, i veu formes.
0: Exacte,
1: no? Allò...
0: exacte. Però pensem que la partícula que surt d'allà surt tan espaiada, la partícula és tan fina que no té el suficientment pes per caure. És a dir,
1: clar,
0: es manté allà dalt. Es manté a dalt. Per corrents de col·lecció. I si baixa, pot tardar anys a baixar. Com les cendres d'un volcà, imagina't.
1: És una mica allò que deies, aquell núvol que no arriba a precipitar, no? Perquè no té prou
0: això
1: pes,
0: mateix.
1: No? En tot cas.
0: Sí, exacte. És a dir, és que a més es manté a dalt. I la prova és que el veus a dalt.
1: Sí, absolutament.
0: I no el veus pas a baix.
1: Sí. Això, realment, tu pensaràs, Albert, això de ser un dolent de James Bond, doncs, o què?
0: El gat ja en tens.
2: No sé si m'arriba el compte corrent, eh? Ara
1: no,
2: hem fet
1: clar,
2: els...
1: això és una mica...
2: Hem de buscar alternatives.
0: Sí, però bé, imagina't també haver de confabular tanta gent, eh? I que es confabulen entre
1: feina,
0: ells, aquests milions de persones que es confabulen entre ells...
1: Que
0: no
1: són
0: no
1: només diners. No són només diners, eh? Necessites
0: és silenci,
1: un bon coordinador aquí, eh? Sí.
0: És el silenci de molta gent.
2: Al final, sí, acabes, bàsicament, has de posar d'acord absolutament a tothom, a qualsevol habitant.
0: Fins i tot els que ho respiren.
2: Però,
1: exactament.
2: Això també em fa pensar en a vegades la base d'aquest tipus de moviments és que jo sóc l'únic que n'és conscient. Llavors esteu tots confabulats. Llavors, jo sóc l'únic que ho sé. Tu probablement, si em portes la contrària, formes part d'això. Llavors, també s'alimenta molt d'això. Moltes vegades un moviment com aquest de dir que hi ha una ment maligna en algun lloc...
1: Això de la mà negra, no, que deien.
2: Sempre acaba sortint George Soros i algú altre que està ordint una trama per afectar la teva salut.
1: Sí. Que hem vist, bueno, Soros, Bill Gates, en el cas del 5G, també hem vist últimament com Donald Trump donava una vegada més ales a la conspiració anant a buscar també Soros per diversos motius, no? Perquè sap que existeix un cert filó de gent disposada a creure's aquestes coses. Escolteu,
0: però mira,
1: crec que...
0: un segon.
1: Digues.
0: Ara, no em
1: tallis. Perdona.
0: No, és que aquí hi ha una dada que m'he deixat de dir-vos, que jo crec que també és bastant clarivident. Vosaltres coneixeu Edward Snowden.
1: Sí, home.
0: Home, que va llegir tots els arxius secrets...
1: Va estar refugiat a Rússia.
0: Sí. I del govern dels Estats Units, o sigui que ha llegit coses, que fins i tot ha llegit coses sobre coses d'alien i no sé quines coses...
1: Sí, l'àrea 51, no?
0: L'àrea 51. I també va buscar sobre els chemtrails. Doncs va dir en una entrevista a la CNN que va buscar sobre els chemtrails, i diu, és que la informació que tinc, la quantitat d'informació que tinc, és ridícula, l'accés que tinc a tota la informació. No he trobat res de chemtrails.
1: Clar.
0: Això va dir Edward Snowden, que tenia tots els arxius secrets. Per tant, no va trobar res. Vaja,
1: hòstia, aquest sí, que els tenia tots i que ja arribava sí, un punt, que ja tant li fotia, perquè el volien anar a buscar...
0: Ah, clar, clar. Els sí, va, deixes, va deixar...
2: Si em deixeu acabar amb una anècdota sí, sí, del el mític president dels Estats Units, Bill Clinton, que va dir que el primer dia que estava a la Casa Blanca va demanar la veritat sobre els aliens i l'assassinat de Kennedy i li van respondre una cosa.
1: Ah.
0: Només una de les dues, eh? No va dir quina.
2: No, no, no.
0: Vaja.
1: No ho va dir. Bueno, doncs, en fi, ja ho sabrem. Bé, doncs va, anem a... avancem, perquè, escolteu, jo crec que aquesta tertúlia ha estat superinteressant. Hem parlat de opinions elevadíssimes, literalment elevades a l'estratosfera. Crec que és moment també de tornar a tocar de peus a terra. Bé, o no, potser sóc molt generós amb això. Arriba el nostre tècnic, muntador i gurú dels trastos impossibles. L'únic capaç de fer sonar bé, fins i tot les teories més passades de voltes. En Xavi Gorro. Què tal, Xavi, com estàs?
3: Què tal, molt bones.
1: Com ho veus, això? Que tu també aquí dalt a l'Empordà també en teniu de chemtrails o què?
3: Tu i tant, perquè clar, qui pensa que tenim passat tots els avions passant per aquí? I clar, això és lamentable.
1: Clar. Clar, així estàs, eh? Així estàs,
3: algú n'hem de fer, eh?
1: D'intoxicat, eh?
3: S'haurà de ficar sí, ordre al tema.
1: Aquí...
0: Tens tos o no?
1: Tu no tens tos.
3: De moment no, però no prometo res.
1: Queda clar que... Doncs va, què ens portes avui amb els invents?
3: Doncs avui us portaré un invent de la major font propagadora de bulos que hi ha actualment.
1: Ah.
3: Que és? És una aplicació a la qual alguns de vosaltres esteu molt viciats. Que és Twitter.
0: Instagram, el Twitter.
1: Twitter. Bueno, allò que wow, se diu X.
3: Bueno, però jo li dic Twitter. Això, Twitter.
1: Sí, bueno, sí. Perquè ets un clàssic, tu.
3: Sóc un clàssic, sí, sí, sí.
0: Perquè som antics. Som clar, tots
1: antics. Sí. Ah, sí, sí, sí.
3: Avui us portaré un dispositiu que, òbviament, va ser un fracàs, com és lògic, perquè la seva única missió era llegir i publicar tuits. Val?
1: Ah.
3: O sigui, era un aparell que només servia per llegir tuits i publicar.
1: Per publicar vol dir republicar-los.
3: No, escriure, però també escriure. No, no, llegir tuits i escriure'ls. Un aparell, que només servia per això.
1: Sí? Però no entenc la finalitat, eh? És a dir, vale, llegies un tuit i el tornava a fer. O com ho feia, no entenc.
3: No, no, era un aparell, un aparato, una màquina, una espècie de mòbil sí, que només feia tuits. Sí. O sigui, només podies fer un tuit o llegir Twitter.
0: Ara no tenia més aplicacions.
3: No tenies més aplicacions. Estem parlant d'un aparell que es deia Twitter Peak, que era un dispositiu portàtil fabricat per una companyia que es diu Peak Inc. En concret el van treure una mica tard, el 3 de novembre de l'any 2009, i estava dissenyat exclusivament per fer servir Twitter, llegir tuits, enviar tuits o buscar tuits. Val? Aquest aparell, perquè us feu una idea, era un dispositiu portàtil que tenia un teclat físic de QWERTY, una pantalla color de 2,5 polzades i una roda que servia per navegar per la pantalla i mirar les diferents opcions que et donava Twitter en aquella època, que eren moltes menys de les que et dona ara, no?
0: Sí, l'scrolling, ostres.
1: Per entendre'ns, era com una BlackBerry petita, allò que recordeu de les BlackBerries, sí, era una cosa així.
3: Si el mireu, si el busqueu a internet, una espècie de BlackBerry, però només feia una cosa, la BlackBerry feia moltes coses, això només feia una cosa, perquè no et deixava fer trucades, no et deixava enviar SMS, no podies anar per internet, no podies consultar el correu, no podies descarregar-te aplicacions, fer fotos o fer vídeos, i l'únic que et podies fer era una única cosa, que la màquina estava creada per això, era fer servir Twitter. A part...
1: Però,
3: sí.
1: Però quin era l'objectiu? O sigui, fer servir
3: Twitter.
1: Perdó, no et vull tallar, digues.
3: No, no, l'únic objectiu d'aquest aparell era fer servir Twitter.
2: Sí? Estava clar i meridià, eh?
3: És que no hi ha confusió.
1: No hi ha ambigüitat.
3: A més, l'aparell aquest depenia 100% de la xarxa mòbil per tenir connectivitat. Per tant, què vol dir? Que no et podies connectar per wifi i qualsevol opció per connectar-te a Twitter ho havies de fer a través d'una opció de pagament. Que la companyia aquesta de Peak va oferir diferents opcions. Podies fer un pagament inicial de $99 per tenir 6 mesos de servei, de subscripció, i després hi havia una subscripció mensual de $7.95 o un únic pagament vitalici de $199. I podies fer servir l'aparell sempre que donés la gana. De moment, tot mare malament, Déu. Que la recepció mediàtica, ja us podeu imaginar com va ser, no?
0: Bueno,
3: fatal.
0: No
3: fatal.
1: Dolenta,
3: fatal.
1: No?
3: Perquè, a més, estem a l'any 2009. Això apareix a l'any 2009, quan ja és l'època ja dels smartphones. Els smartphones estan consolidats i, sobretot, en aquella època, les Blackberries eren el que dominaven el mercat.
1: I tant.
3: I és que, a part de que no es feia, aquest aparell no feia res a part de mirar Twitter, tenia un problema, que la navegació per Twitter era molt lenta i que la interfàce que feia servir per llegir els tuits, doncs, era molt incòmoda. A més, que com us deia, en aquella època ja havien començat a sortir els primers smartphones, perquè ja feia temps que havien els primers smartphones i les Blackberries, que oferien l'accés a Twitter i poder publicar tuits i llegir-los de manera gratuïta, bàsicament perquè ja tenies una subscripció a internet quan tenies un smartphone.
0: Pues clar.
3: Per tant, lògic, bastant lògic. Per tant, tots els comentaris que van fer sobre aquest aparell, les revistes, els portals de tecnologia de l'època, per exemple, Gizmodo o Engadget, van ser de qualificar-lo d'un dur, experiència frustrant i redundància tecnològica. Però és més.
1: Home, és bona, Redundància tecnològica és bona,
3: Clar, és una cosa que ja està inventada per la qual crees un aparell. Que dius,
1: clar,
3: no cal.
1: Sí.
3: Sí.
0: És com si ara tingués un mòbil pel WhatsApp només.
3: Sí, seria així.
0: I no ho pogués fer servir per res més.
3: Exacte.
1: Per res més.
3: Sí.
0: I a més, hauria de pagar.
3: Sí, exacte. Hauries de pagar una subscripció part per poder enviar WhatsApp, clar. Que dius, però si és gratis.
0: El que hauria de pagar, vull dir, el que em costa un mòbil.
3: Sí. Correcte. Sí, exacte.
0: Clar. Ostres, és estrany,
2: Escolta, he trobat ara aquí una fitxa del producte aquest, així és pel Google, i és apassionant perquè diu que no es podia llegir tot el tuit sencer.
3: No, només feia un resum. Sí. O sigui, la manera de navegar per la pantalla era tan rara que si el tuit era, una mica llarg, no et donava.
1: Ja no entrava.
3: No entrava. Era, no sé si hi havia... Un dels primers mòbils que van intentar competir amb les Blackberries va ser un Nokia, que era un telèfon que era una espècie d'aquelles... Com es deia? No us recordeu? Les Palm? Aquelles les...
1: Sí,
3: una mena de Palm amb un teclat complet. O sigui, era com una BlackBerry Bolt, però plana. Hi havia un Nokia que era molt semblant a això. Doncs aquest Twitter Peak era més o menys aquest aparell. Que de disseny és maco, però clar, no sabia per una puta merda, per dir-ho.
1: Clar, és que això s'entendria si hagués estat fet en un moment determinat abans de l'smartphone, no? Però clar. Un smartphone que ja era complet i... Sí.
3: Clar. Doncs, però a part, funcionava malament. Si hagués funcionat bé, una persona que es dedica només, perquè en aquella època Twitter, diguem que era la xarxa social que predominava a l'hora de comunicar. Sí, dius, mira, una persona que es dedica només a comunicar a Twitter, que treballa doncs, portant unes xarxes o comunicant, doncs, bueno, és un aparell que pot ser útil. Però el problema és que l'aparell no era útil ni per treballar-hi. Hi ha un article de l'Ara, bastant xulo, sobre aquest aparell, i hi ha un professor d'ESADE, que es diu Xavier Farràs, que va definir el Twitter Peak com un cas de dispositiu semiaberrant i un error garrafal. I a més afegeix, diu, és un dels casos més desconcertants de la història dels gadgets tecnològics. Per tant, un punyetero desastre.
1: Inapel·lable, Claríssim.
0: Què deu costar fabricar això? Perquè, esclar, has de desenvolupar un software, has de fabricar-lo expressament...
1: Clar, i quina tirada en fas?
3: Sí, feia servir la mateixa API... L'aparell era molt maco físicament. Però...
0: És com una calculadora.
3: Sí, una espècie de calculadora, sí. Clar, el bo que feia servir l'API de Twitter, perquè és pública i, per tant, la feia servir, i jo crec que el sistema operatiu que portava era molt limitat i molt bàsic, i que amb el tema aquest hauria de ser bastant fàcil, però clar, a la que Twitter et canvies la manera, que canvies l'aplicació, canvies l'API, això ja deixava de funcionar.
0: Sí, potser per tenir un segon compte t'havies de comprar un altre aparell d'aquests.
1: Un altre aparell, hauries de deslogar-te d'un i esclar. I anant bé la CPU d'això devia ser petita, no? I tot plegat.
3: Clar, perquè us feu una idea. Aquest aparat tenia una pantalla de 2,5 polgades, que era la que tenia la típica BlackBerry, la Bolt, la BlackBerry potser era una miqueta més petita, però bueno, clar, això el limitava molt el catxarro aquest. Només la BlackBerry Bolt, per exemple, ja tenia un sistema operatiu que estava orientat a tot, tant a fer servir Twitter, com fer servir un telèfon, com fer servir navegar per internet, etc.
1: Missatgeria instantània...
3: Exacte. Però clar, en aquella època ja teníem l'iPhone, i hi havia l'iPhone 3G, va ser l'any que es va estrenar l'iPhone 3GS o el Motorola Droid, que era un telèfon que aquí em sembla que no va ser gaire famós, però als Estats Units va ser-ho molt, que tenia, era un tàctil, però també tenia un teclat amagat, que el tiraves la pantalla cap a dalt i sortia un teclat.
1: Sí, home.
3: Que es pot veure en moltes pel·lis i tal. Sí, doncs sí, era aquella època, clar, aparells que feien servir totes les propietats d'un telèfon, d'un smartphone actual, però que a més tenien aplicacions que et poguessis descarregar, tenia com a nativa l'aplicació de Twitter i que a més era gratis. Per tant, clar, no tenia, no tenia sentit.
1: És a dir, diguem-ne que no se salvava res, eh?
3: Res.
1: Vull dir, tant el desenvolupador com el CEO i el director de l'assumpte, no sé, devia tenir una mala tarda o vam dinar molt fort un dia, bueno, i... En fi,
0: jo no tenia una cosa sempre, bona. Hi ha d'haver algú que t'estimi i que t'hagi de dir para, sí, fins aquí.
1: No.
0: Sí. Para.
3: Però tenia una cosa bona, aquest aparell, que tenia una autonomia d'entre 4 i 5 dies d'ús.
1: Això anava a dir, la bateria devia durar, no?
3: Clar, podia estar 5 dies fent tuits o llegint Twitter.
1: Ja la podríem fer servir pel mòbil, també.
3: Sí.
1: I aquesta bateria, clar, passa que, en fi...
0: Veig que bueno, potser fotografies no, eh? Només text, oi?
3: Només text, sí. Bueno, en aquella època Twitter no podies... O sigui, les fotos de Twitter...
1: No es podia.
3: No, era una aplicació externa que... Sí. Bueno, havies de carregar-la dintre d'una aplicació externa i, per tant, no et deixava veure les fotos, no. Tampoc. Que era un complet desastre. Vaja. Això va portar... Que aquest, tot i això, va estar en funcionament fins l'any 2012, perdó, del 2009 al 2012. Però, clar, el 2012...
0: Algú, tenia, perdó, algú va comprar...
1: Algun altre.
3: Segurament algú
1: altre
3: compraria,
0: caure, sí.
3: Però no gaire gent.
1: Quan has dit que costava la unitat?
3: No us ho he dit, però la subscripció per una subscripció d'aquest catxarro mensual eren uns $8. Sí, només per connectar-te a internet.
1: Però l'aparell en si?
3: El preu de l'aparell no l'he trobat. No l'he trobat.
1: Ah, val.
3: Però compte que potser uns 200 euros hauria valer aquesta cosa, eh?
1: Mare de Déu.
3: Sí... Clar, a més, pensa que estem al principi del llançament d'aquests aparells, d'aquestes tecnologies, que eren... O sigui, si ara ja són cares, imagina't en aquella època, com eren de cares. Per tant, dic, però el preu no l'he trobat, però barat o segur que no era.
1: Clar, m'imagino que devien intentar fer com una cosa així trendy, no? En aquell moment que hi és un pic bastant auge de Twitter, no? I com que la gent està molt enganxada al Twitter, segur que els hi agradarà molt tenir, i a més, com que té diferents colors, no?, perquè el que he vist, les caràtules, o... potser sí que anava per aquí, però bé.
0: Valia $100.
1: $100, però 8 paves al mes, eh?
0: Sí. I després la subscripció
3: part.
1: 8 paves. Que això devia portar una SIM, m'imagino.
3: Segurament, clar. Segurament, sí. Sí.
1: Bueno, però, grans clar, idees, eh?
3: Bueno, cadascú. Però clar, és que estem a l'època, com us deia, dels smartphones i de la connectivitat permanent a internet, que això va provocar que el 2012 l'empresa digués que deixava de fabricar aquest dispositiu, però no només això, sinó que va dir que deixaven de fabricar hardware, que només es dedicarien a crear programari, i actualment l'únic que fan és crear programari i serveis al núvol. Però clar, hi ha un problema, la gent que va comprar això, què? Doncs qui va comprar la subscripció vitalícia, doncs els van dir que tenien 28 mesos de servei i després van tancar la
1: barraca i s'ha acabat.
3: I vinga, i pa casa.
1: O sigui que era mentida que fos de per vida, diguem, no?
3: De per vida fins que
1: l'empresa... De per vida d'ells.
3: Sí, clar, fins que l'empresa continués. Sí.
1: Està clar. Bueno, en fi, aquelles coses que...
3: Sí.
1: Doncs Déu-n'hi-do, bastant, bastant impactant el Twitter Peak. Escolteu, tanquem avui l'episodi que hem dedicat a això dels chemtrails, o les esteles, o els contrails, que n'hem dit. Gràcies, Jordi, gràcies també a la Digna Planes per haver volgut ser-hi avui, a l'Albert, Xavi, per haver-nos guiat també per aquestes teories, que com els núvols poden semblar inofensives fins que et mulles. Esperem que ara mireu el cel amb més context i una mica menys de paranoia, i sobretot amb ulleres de sol, que sempre dona més credibilitat. I recordeu sempre contrastar fonts i preguntar com ho saps. És la millor vacuna contra la desinformació. Seguiu-nos a les xarxes i envieu-nos els temes més estranys que us vinguin al cap. Fins la propera!

0: Són les 4 de la matinada.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
1: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
2: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
1: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
3: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
1: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
4: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
5: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
1: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.

Cruïlla d'Europa, un programa dirigit per la periodista Teresa Carreras. Aquesta temporada, amb la col·laboració del divulgador en Ciències de la Salut, Eloi Santos, de l'Institut de Recerca Josep Carreras i del periodista europeista Gabriel Vázquez. Compromesos amb la salut, el medi ambient i la pau en un món just.

0: Són les 8 del matí.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
2: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Hola, què tal? Com esteu? Cada setmana des de Ràdio Martorell i Sindicat a través de la xarxa arriba a la vostra ràdio local aquest programa, el Sendes. Un espai de tan sols 25 minuts de durada, temps en el que hi comprimim tres continguts relacionats amb llocs interessants de visita, amb rutes senderistes i amb viatges arreu del món. Avui en tenim tres més de llocs per explicar. Com que no volem perdre gens de temps, ens hi posem. Sumari i comencem. I comencem fent el salt. Bé, no seria ben bé això. Visitarem un salt. Un dels més imponents de Catalunya, ubicat a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, és el Salt del Sallent, més de 100 metres de caiguda gairebé lliure que podem veure des de baix i des de dalt, tot fent una caminada que també ens aproparà a paratges propers de gran bellesa. Ho explica en Ferran Puig, de la web En Ruta Girona. Hi ha muntanyes que no destaquen per la seva alçada, sinó per on són ubicades. És el cas de la que ens narrarà el Xavi Tió. Al nord d'Artesa de Segre hi ha una muntanya piramidal, el Mont Magastre. No és massa alta, però ressalta enmig de zones més aviat planes. Ens hi porta des del poble de Montargull. I la Maria Pilar Cabrerizo ens continua explicant llocs interessants a Bèlgica. Avui, la ciutat de Dinan, la ciutat del Saxo, un indret molt i molt pintoresc, els Quaderns del Viatger. I així començarem el programa d'avui. Què? Us animeu? Voleu venir amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Caiguda d'un curs d'aigua producte d'un desnivell sobtat del terreny sobre el qual llisca. Així podríem definir què és una cascada. I si ens referim a un salt d'aigua, encara filaríem una mica més prim. Són les cascades que, en precipitar-se sobre un desnivell molt pronunciat, amb un angle superior als 90 graus, no llisquen sobre la terra, sinó que l'aigua queda penjada en l'aire mentre la llei de la gravetat s'encarrega de la resta. Fruit d'una orografia complexa, Catalunya és un país on sovintegen els salts d'aigua. N'hi ha alguns de molt imponents, com el que abordem en el dia d'avui. Recordeu que fa unes setmanes vam parlar del Santuari de la Salut? Doncs no marxem gaire lluny d'allà. Una mica més al nord, ja dins la Garrotxa, a la Vall d'en Bas, ens espera el Salt del Sallent. El Salt del Sallent és, com el nom indica, un salt d'aigua que es desploma més de 100 metres per la cinglera de les Escales, situada a poc més de 2 quilòmetres a l'oest del nucli antic de Sant Privat d'en Bas. En farem ruta al seu voltant per tal de contemplar-lo. En Ferran Puig, responsable del blog En Ruta Girona, proposa una ruta al seu voltant, però abans que res, el presenta.
1: És un dels salts més imponents que tenim a Catalunya. Dels que fan més de 15 metres, potser estaríem parlant del 12è, probablement estem parlant entre total 135 metres d'alçada. Hi ha un primer baixant que són 105 metres, després es troba un rocallam i baixa 30 metres més, és a dir, és un salt d'aigua amb dos trams, per dir-ho així. I per tant, sí, home, és un salt que és molt imponent.
0: El Salt del Sallent recull les aigües que s'escolen d'un petit amfiteatre de muntanyes que conformen la Serra de la Freixeneda, el Puig Cubell i el Puig de Miralles. És una conca molt petita, però l'elevada pluviometria de primavera i tardor fa que sigui suficient perquè en aquestes èpoques de l'any la riera de Sallent porti aigua i aquesta es precipiti cinglera avall, regalant-nos a la vista un gran espectacle natural. Sobretot de març a juny i de setembre a novembre. De fet, la toponímia, com explica en Ferran, ja ens ho diu pràcticament tot.
1: Sallent és un mot que, de fet, és molt utilitzat en la toponímia dels espais de Catalunya. Ve del llatí saltus o salientem, que voldria dir com un sortint, un lloc que salta, que ja té vinculació al mateix nom, no és només un sortint, com podria ser un sortint a les roques, sinó que ja té una certa implicació de salt d'aigua, de cascada, de manantial. Un lloc on surti aigua també es podria dir Sallent. No ha de ser precisament una cascada, podria ser un manantial. Ve d'aquí, i per tant també és interessant saber aquest origen del Salt del Sallent, que de fet és una d'aquelles toponímies tan utilitzades, té a veure amb tot aquest entorn.
0: I abans de presentar-vos la proposta de ruta per veure'l, dos matisos. Un, no confonguem aquest Salt del Sallent de la Vall d'en Bas amb el que té el mateix nom i que es troba a Rupit, no massa lluny d'allà. De fet, Sallent, com explica en Ferran, és un topònim força habitual i estès. Botó de mostra és que el salt d'aigua més alt de Catalunya també porta aquest nom.
1: Igual que, de fet, també podríem dir el salt d'aigua més alt de Catalunya es diu la Sallent. 220 metres, aquí estàvem parlant de 135, doncs 220 metres a la Sallent, a Caldes d'Avui i a l'Alta Ribagorça, no? Doncs són, per exemple, algunes dates per veure que Sallent és una toponímia molt utilitzada a Catalunya i que té a veure això amb salts, amb sortints, amb salts d'aigua.
0: I ara sí, en Ferran presenta una ruta a peu pel Salt del Sallent. Com veureu, pot ser circular o bé la podem fer lineal, anant i tornant pel mateix lloc. El punt de partida i d'arribada és l'àrea recreativa dels Pins, també coneguda com el Pla d'en Xurri, a poc més d'un quilòmetre del petit i bonic nucli antic de Sant Privat d'en Bas.
1: És un espai que està molt freqüentat i, per tant, aquests espais que depèn de l'època cal informar-se perquè et demanen cita prèvia. Fins tot hi ha alguna taxa de pagament, per tant, és interessant veure-ho. Però és un espai, aquesta àrea de pícnic, que estem encara a la part més baixa del Salt, per dir-ho així, és un espai molt interessant perquè és molt agradable, molt ombrívol, amb taules de pícnic, on, si anem en mainada i podem preveure que potser la pujada al Salt del Sallent doncs pot ser una mica intensa per aquesta mainada, doncs ens podem quedar a la part baixa i anar a veure el Salt des de la part de baix. Per tant, un camí molt més accessible. Amb l'avantatge que l'Ajuntament de la Vall d'en Bas crec que ha fet molt bona feina i són camins que estan marcats, és a dir, hi podem anar, poden ser més o menys tècnics, però tot està molt ben indicat.
0: Però ja sabeu que en aquest programa ens va la marxa i, per tant, nosaltres hem decidit pujar fins al capdamunt del Salt. I per fer-ho abordarem el Salt per l'Obaga. El primer que ens hi destaca el Ferran és una fageda espectacular.
1: Pots pujar per la banda del vessant orientació nord, per tant, el vessant més humit, més ombrívol, i allà ens trobem amb una fageda, que és la fageda de les Olletes, que és una de les fagedes, jo crec que més ben estructurada i més ben conservada, potser perquè es coneix poc, i crec que és molt, molt interessant. És ben bé del nivell que podríem parlar de la fageda de Santa Fe al Montseny, doncs és una fageda així, i la gent la coneix menys.
0: Estem anant pel camí dels Matxos, o el camí de Matxos. Un cop dalt, amb molt de compte de no relliscar, passarem ben a prop de l'abisme creuant la riera de Sallent pocs segons abans de la gran caiguda. I la baixada la farem pel camí d'Escales.
1: Recomanaria pujar pel que en diem el camí de Matxos, que és aquest espai més ombrívol, que es diu camí de Matxos perquè és el camí on passaven els traginers, on passaven els matxos, els ases, els bous. És el camí dels Matxos, vas pujant d'una manera més o menys sinuosa, no dic que no hi hagi pendent, però és més o menys sinuosa i potser més de bon fer per aquella gent que pugui anar-hi mainada, i ara hi vas fins a dalt de tot, amb un mirador que ja veus el Salt a certa distància, fins a arribar al mateix Salt. Un cop ets al Salt, pots travessar el rierol i una opció seria baixar per l'altre costat, per la banda més soleica, orientació sud, un espai més sec, on es veuen les pedres a la vista, que en diem les Escales.
0: Aquesta proposta del Ferran Puig, que apareix al web en Ruta Girona, ens portarà entre 3 i 4 hores de ruta i uns aproximadament 7 quilòmetres de recorregut, salvant un desnivell positiu de més de 400 metres. Però si se'ns queda curta, sempre la podem ampliar. I és que l'entorn del Salt del Sallent forma part de l'espai d'interès natural de les serres de Milany-Santa Magdalena i Puigsacalm-Bellmunt, un paratge de gran bellesa. Així, si tenim ganes de marxa, sempre ens podem enfilar a la bonica ermita de Santa Magdalena del Mont, enfilada a 1.312 metres d'altitud. Una edificació documentada ja l'any 998, molt modificada, això sí, al segle XVIII, però que conserva absis i volta semicircular, i que, sobretot, es troba en un entorn de gran bellesa.
1: Santa Magdalena, que també està a la vegada molt a prop del que seria el Puigsacalm, una d'aquelles muntanyes també emblemàtiques de la zona, que des de la vall doncs, bé, també ens la presenta d'una manera imponent. Són excursions que queden a prop. I a més, depèn de l'època que hi aneu, per exemple, és interessant perquè a l'època d'hivern, al voltant de Nadal, és el lloc on des de la Vall d'en Bas es penja una gran estrella. Llavors també és una excursió típica també de fer aquella època, d'anar-hi quan comencen amb un lot a sobre, però anar-hi a veure l'engegada de l'estrella de Nadal, doncs bé, és una opció que també pot ser interessant al Pla de Santa Magdalena. I és una excursió un xic més llarga, llavors hem de calcular temps, hem d'anar amb un cert ritme, però no et queda lluny. Un cop ets a Santa Magdalena, potser cal molt temps a prop.
0: Doncs ja ho heu sentit, si ens continuem animant a fer una ruta de tot un dia sencer, encara podem ampliar-la més cap al sud, pujant a l'emblemàtic Puigsacalm. Però si des del Salt hem decidit retornar cap a l'àrea recreativa, la resta del dia la podem completar fent moltes altres visites per la zona.
1: Aquest entorn que tenim fantàstic de la Vall d'en Bas, amb diferents poblets, tipus els Hostalets de Bas, o la proximitat amb Olot, que Olot com a centre comercial, capital de la comarca, amb també museus, museus fins i tot de medi natural, com pot ser el nou espai cràter, ambientat amb els volcans. I parlant de volcans, estàs relativament a prop de Santa Pau, que seria el cor del parc natural de la zona volcànica. Per tant, també són espais que es poden tenir en compte per visitar.
0: En Ferran Puig ens parla també d'En Ruta Girona, un projecte nascut l'any 2007 com a empresa organitzadora d'esdeveniments, entre els quals hi figuraven els guiatges al voltant de les comarques de la Garrotxa, el Ripollès i també l'Alt Empordà. La pandèmia va provocar la fi de l'activitat, però En Ruta Girona continua operativa d'una altra manera, com a un petit portal de recursos turístics sense ànim de lucre.
1: La web continua activa, primer perquè tenim una sèrie de clients que acostumen a ser repetidors i continuen contactant, i perquè ja tenim un cert trànsit, i per aquell tarannà que tinc jo d'aquesta vocació de servei, per dir-ho així, d'aquesta vinculació amb el territori, tot i que no hi ha ànim de lucre, és a dir, no hi ha cap negoci al darrere de l'En Ruta Girona en aquest moment, continuo assessorant, continuo responent les preguntes que puc rebre per correu, trucades telefòniques. Jo el que acostumo a fer, com que jo no tinc activitat, és, si algú vol fer un guiatge, els hi passo contactes d'aquelles activitats que sí que estan formalitzades, algú que els hi pugui fer un guiatge, o amb recomanació d'allotjaments, o amb recomanació d'activitats.
0: Guiatges que potser us podran fer antics integrants d'En Ruta Girona, en Jordi, en Sergi o la Laura, per exemple. La referència o font d'inspiració per conèixer aquestes contrades, per fer una mirada al territori de manera respectuosa i sostenible, és a un sol clic: www.enrutagirona.cat.

0: Sendes.
1: Anem amb la proposta de senderisme, que avui té un nom, podríem dir que bastant rimbombant. Eh que sí, Xavi Tió, què tal? Bona
2: Maria,
1: tarda.
2: Maria, Déu vos guard, com anem?
1: Bé, prou bé. Montmagastre des de Montargull. Sona rimbombant.
2: Un embarbussament.
1: No. Sí, eh? I és que avui anem amb un... allò que ens agrada tant i que li agrada tant al Xavi de fer subcomarques que tendeixen a la subcomarca veïna i que s'hi assembla i tal. Avui anem cap al Segre Mig.
2: Sí.
1: O també em sembla que se'l coneix com els Aspres de Balaguer. Tot això a la Noguera. Anem cap a aquella comarca, oi, Xavi?
2: Continuarem parlant de rere països, aquests interiors, aquestes zones que ens són desconegudes i que tant ens agraden. Avui anirem cap a la Noguera per anar a visitar una muntanya.

0: barranc de les Pletes. Més enllà veurem un menhir, ens enfilarem fins a l'església de Sant Miquel de Montmagastre, poc abans d'arribar al cim on hi ha restes d'un castell. De baixada passarem pel Poble Vell, arribarem a la base de la muntanya, a l'actual poble de Montmagastre, després anirem a veure un dolmen i encara, abans de retornar a Montargull, passarem per l'ermita romànica de la Mare de Déu de la Vedrenya.
1: Com dèiem, Montmagastre sona bé i la ruta segur que encara està millor. Comencem a descriure-la, Xavi.
0: Doncs hem d'anar a Montargull. És un poblet aturonat, al quilòmetre 10,5 de la carretera que va d'Artesa de Segre al Coll de Comiols. Comencem a caminar des de la part baixa del poble i ens sortim per llevant, pel costat del cementiri, de pla, pel camí de l'era, que ens porta entre granges i camps de sembrats alternats amb claps d'alzina fins a traspassar el barranc de les Pletes. El camí s'enfila per un tram de bosc que ens du a la carretera de Montmagastre, l'agafem a l'esquerra i 600 metres més endavant trobem al marge dret de la carretera un menhir plantat al talús d'un camp, un menhir rectangular d'uns 3 metres d'alt i 40-60 centímetres d'ample i uns 20 centímetres de gruix, molt ben conservat. 300 metres enllà deixem la carretera per l'esquerra i comencem a enfilar la falda del cim del Montmagastre. Deixem també de seguida la pista encimentada i anem a pujar pel dret per un senderó que traspassa antics marges de conreu abandonats entre oliveres i ametllers joves. Després ja acabem de superar els últims pendents forts fins a assolir les runes de l'església de Sant Miquel. És una antiga canònica de començament del segle XI amb un castell termenat. És un edifici imponent encara, allargassat, molt malmès, això sí, que només conserva part del sostre, amb restes del campanar de torre, i amb la capçalera de la nau principal d'origen romànic, amb un majestuós absis ben conservat i força alt per la part exterior. Acabem de pujar els darrers metres fins al cim, on trobem les poques restes que queden del castell, documentat per primera vegada a principi del segle X. Trobem només fonaments de murs d'un castell fronterer que va ser força important a la Reconquesta i en la constitució del comtat d'Urgell, amb una torre circular i un recinte tot, però força malmès per les trinxeres que s'hi van fer a la Guerra Civil del 1936-39. Hi ha també un vèrtex geodèsic dels antics i és a la llista dels 100 cims de la fe que n'hem parlat alguna vegada. Tenim, això sí, una vista amplíssima de tot l'entorn, 360 graus, que ens permeten contemplar el Montsec de Rúbies, a Ponent, la Serra de Sant Mamet, el Mont Roig i la Serra Carbonera, a banda i banda del poble de Camarasa. Veiem tota la plana de la Noguera cap al sud i cap al nord la Serra de Sant Marc, el primer que veiem, al costat de Peramola. Veiem també més enllà la Serra d'Ubens, al darrere, sobre Oliana. Una miqueta més enllà, a l'altre cantó del Segre, veiem la Vall d'An i la Serra de Turp, a la zona ja de Cambrils, i també cap a més endarrere el Port del Comte, el Puig Sobirà, la Roca de Canal de Vent. Tots cims poc o molt coneguts, i és una vista magnífica que ens regala una bona estona de contemplació en solitari. Un cop vista tots aquests cims, baixem del cim fins a l'església i d'allà agafem un sender que ens porta a creuar el Poble Vell, tot enrunat, amb els carrers empedrats, el cementiri, els camins de ferradura que hi conduïen, els bancals abandonats i tot de trinxeres de la Guerra Civil i diversos búnquers i refugis. Del Poble Vell acabem de baixar fins al nucli actual de Montmagastre, ja a la plana, i d'aquí, per la carretera d'accés al poble, en uns 500 metres, arribem a la senyalització per l'esquerra cap al dolmen de Montmagastre. És un centenar de metres separat de la carretera, en un bosquet d'alzines, i trobem ben definida la cambra sepulcral d'uns 3 metres per 1,5, amb les lloses laterals plantades encara dretes i la llosa cobertora ajaguda al costat, sense restes, això sí, del túmul que el cobria. Tot de fites després ens van manant per un bosquet i per tot d'afloraments de roca dels voltants d'aquest dolmen cap a Can Teixidoret. Més enllà passem pel Serrat del Samsó, un bonic bosc de pins i alzines que al seu extrem oest ens baixa cap a la petita església romànica de la Mare de Déu de la Vedrenya, restaurada amb un campanar d'espadanya de dos ulls, amb una campana feta amb un obús, suposo de la Guerra Civil, i d'aquí reprenem la carretera de Montmagastre que ens du a passar per davant de Cal Gironet. Poc més enllà deixem l'asfalt i per una pista entre sembrats i granges, suaument de pujada, anem a entrar de nou a Montargull on podem aprofitar

0: per fer una vista al nucli aturonat.
1: Doncs després d'aquesta interessantíssima ruta descrita pel Xavi Tió, anem amb la fitxa tècnica. Distància recorreguda.
0: 14 quilòmetres i mig.
1: Desnivell.
0: 420 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Temps.
0: Jo hi posaria per anar tranquil unes 6 horetes per poder-nos entretenir amb totes les visites i també, sobretot, les vistes impressionants des del cim.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5?
0: No ens n'aniríem més enllà d'un 1,5 sobre 5, més que res per la mica de pujada forta fins al cim.
1: I acabem amb les referències. Wikiloc.
0: Doncs a Wikiloc trobareu aquesta proposta amb el nom Montargull, Castell i Església de Sant Miquel, Montmagastre, Santuari de la Vedrenya. És del mateix usuari de la darrera proposta de la setmana passada, un usuari que es diu Arill.
1: Feia temps que no anàvem a la Noguera. Avui hi hem tornat, amb moltes ganes, com sempre, de descobrir aquests rerepaïsos. Gràcies, Xavi, fins la propera.
0: A reveure.
2: Sendes.
3: Hola, sóc la Maria Pilar Cabrerizo, autora del blog Viatges 2.0, i avui us continuaré explicant la meva experiència per Bèlgica.
1: Si aneu a Bèlgica, no heu de deixar passar l'ocasió de conèixer una petita ciutat de Valònia, a la província de Namur. Es diu Dinant. Una vila que és famosa perquè allà hi va néixer Adolf Sax, l'inventor del saxofon, i hi ha un passeig on queda ben palès. També destaca per una estampa preciosa, el riu Mosa a primer terme, rere seu una filera de cases de colors i enmig l'esvelta catedral gòtica de Nostra Senyora, un edifici imponent de més de 22 metres on emergeix un campanar en forma de bulb. Darrere seu, amenaçant, una immensa roca calissa sobre la que hi ha la ciutadella. A Dinant s'hi poden fer un munt de coses, tot i la seva petitesa. Ara les presenta la Maria Pilar, als Quaderns del Viatger.
3: Ara us parlaré de la ciutat belga de Dinant. Dinant és una ciutat que ens va encantar. Vam estar fent la ruta de la cervesa perquè per aquells voltants doncs, hi ha moltes abadies que fabriquen els monjos la seva cervesa, que està, bueno, us podeu imaginar que està molt bona. I Dinant té una peculiaritat que és la ciutat del saxo. O sigui, arribeu allà i us trobeu que tot està ple de saxos. I dieu, què passa aquí, no? Bueno, doncs és que allà va néixer el senyor Adolf Sax, que és l'inventor del saxofó. Val? I la ciutat li rendeix homenatge doncs, tenint saxos a tots llocs. Hi ha una avinguda en què hi ha saxos dels diferents països, és a dir, cada país doncs, l'ha decorat a la seva manera, amb els seus elements més característics. Si és un pont, és una avinguda, i allà doncs, hi ha els saxos dels diferents llocs, dels diferents països. La Col·legiata de Notre Dame realment és un edifici imponent que es veu des de tots llocs i que val la pena visitar, i que a més podeu fer també un petit creueret per al riu Mosa, des d'on tindreu tota la vista de la col·legiata i del que és tot el poble en general. La catedral està integrada, o sigui, està dins de totes les muntanyes al darrere, com un element més de la muntanya, i després les cases de colors al davant, que és això que us dic, que si feu el viatge en vaixell, bueno, feu un petit creueret, doncs tindreu tota la visió i tindreu la foto. I a la ciutadella, doncs, hi podeu pujar amb telefèric, o els més valents poden pujar a peu, perquè són 408 esglaons de no res, de pujada i baixada, i realment des d'allà teniu una vista molt impressionant de la ciutat, també. Està bastant bé, i a més és visitable per dintre, pots veure doncs, tots els elements de la ciutadella, fins i tot les masmorres, està bé, bastant conservada. Hi ha els típics creuerets que trobareu, que us vendran allà doncs, per fer doncs, un passeget fa un passeget d'anada i tornada pel riu per poder veure la ciutat. No se'n va gaire més lluny. Sí, ens va impactar molt perquè, clar, això sí que no ens ho esperàvem, que trobar-nos amb aquest memorial. I és un memorial a les víctimes que del 23 d'agost de 1914, durant la Primera Guerra Mundial, que van morir 674 persones d'aquesta ciutat. I llavors han fet doncs, com una mena de monument on han gravat tots els noms i les edats del moment en què van néixer aquestes 674 persones i explica doncs, molt en detall com va ser i realment com van morir famílies senceres. És com una mena de casa que a dintre doncs, hi ha totes les inscripcions. Això està bastant cèntric, està al costat del riu. Entre cometes. Us recomano les famoses cooks, que són unes galetes, que són molt xules perquè tenen diferents formes i jo crec que està bé comprar-ne una, però sí que em veig obligada a dir-vos que no la mossegueu perquè haureu d'anar al dentista corrent, perquè és la cosa més dura que hi ha. Vull dir que si les voleu menjar, les heu d'anar tallant i anar desfent a la boca. I si no, com a record, estan molt bé. La gràcia és que reprodueixen coses, no que reprodueixen figures. I a veure, es poden menjar, jo me les he menjat, però no us acudeixi a mossegar-les. Molt a prop d'allà està l'abadia d'Alef i bueno, la cervesa d'Alef és ben coneguda, la seva fàbrica es pot visitar. I una que és molt menys coneguda, però que també us recomanaria, és la Brasserie de Boc, que ens van fer una visita molt xula i després també pues, proves les seves cerveses. És una brasserie més petita, però que també val la pena si esteu per allà a visitar-la. És zona de cerveses i les cerveses de Badia doncs són les millors. Tot i que m'agradaria diferenciar les de Badia de les trapenques, més que res per als que no sapigueu la diferència, perquè, per exemple, l'Alef és una cervesa de Badia, però en la seva fabricació intervenen també persones que no són monjos pròpiament dits. En canvi, les trapenques, que també en van veure algunes, són aquelles que només poden ser tocades, fabricades per als monjos, que no pot intervenir ningú de fora. No és el cas de l'Alef. Si a vegades heu vist cerveses trapenques, doncs són perquè són d'abadia, però a més només fabricades per gent de l'església.
1: Doncs punt i final. Gràcies per arribar fins aquí i per gaudir del camí al nostre costat. Som un programa que fem amb molta estima l'Andreu Ortega des de les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Recordeu que podeu tornar a escoltar aquest programa i els anteriors al web martorelldigital.cat/ràdio, a l'apartat del nostre programa, Sendes. Salut i que tingueu, com sempre, una molt bona ruta.
2: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
4: Els embassaments han millorat significativament la seva situació. Estan al 23,7.
5: Encara no tenen data d'inici, però aquesta primera fase...
2: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
6: El contracte públic es va formalitzar per primera vegada el 2021, però aleshores...
7: El responsable del centre afirma que estan treballant perquè aquest entrebanc afecti el menor nombre...
2: Tota la informació, cada hora, a la 99.7 de la FM i sempre a radiorubí.cat.
8: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
9: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
10: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
9: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
11: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
9: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
12: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
13: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
9: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.

Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Sardanes d'autor, un espai realitzat per Josep Puigventós amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.

Salutacions cordials i sigueu benvinguts un dia més al programa Sardanes d'Autor. Avui amb els mestres Josep Pedrós i Vidal i Joan Manuel Paños i Écija. I la primera sardana que escoltarem és del mestre Josep Pedrós i Vidal. Porta per títol Honorança i ens la interpreta la Cobla Barcelona.

En interpretació de la Cobla Barcelona, acabem d'escoltar la sardana Honorança, del mestre Josep Pedrós i Vidal. Josep Pedrós i Vidal neix a Vic l'any 1889 i mor l'any 1960. Va ser músic, intèrpret de tenora i compositor. A l'edat de 8 anys entrà a l'escolania de la catedral de Vic, que en aquells moments regia mossèn Romeu, alhora que començava a estudiar música amb el director de l'Escola Municipal de Música, Eusebi Bosch. Continuà en l'escolania fins a fer els 18 anys, cosa que li permeté aprendre harmonia amb en mossèn Romeu. Tot seguit, l'any 1907, es traslladà a viure a Palamós, on va estudiar composició, clarinet i tenora amb el gran clarinetista empordanès Àngel Sastre. Sota la direcció del mestre Llorenç Marc, fundà l'Escolania de Palamós. També ingressà a la Cobla Empordanesa, on s'hi estigué fins que hagué d'anar a fer el soldat. Destinat al nord de l'Àfrica, interpretà l'oboè en la banda del regiment del Serrallo i amb aquesta tocà la tenora en la inauguració del Teatre de Ceuta, possiblement la primera vegada que la tenora sonà en terres africanes. El 1914, ja llicenciat, es reincorporà a la Cobla Empordanesa i hi romangué fins l'any 1917, quan s'incorporà a la Cobla La Principal de Palafrugell. L'any 1924 forma part de la Junta Directiva fundadora dels Amics de la Música de Palafrugell. L'any 1931 entrà a la Cobla Empòrium de Barcelona, on s'hi estigué uns quants anys i d'on en fou un dels elements més destacats tant en la interpretació en les ballades a l'aire lliure com en els concerts. Com a compositor, Josep Pedrós fou autor d'una cinquantena de sardanes, ballables i música religiosa per a petita orquestra. Entre les seves sardanes hi trobem A la meva cobla, Amoreta, sardana de lluïment de tible, Aplec de Núria, Aquella, sardana obligada de tenora i fiscorn, Vegueu, Cap i cua, Casolana, Espurnes, Gentil Maria Antònia, Gervasienca, sardana obligada de tenora i Honorança. I la següent sardana que escoltarem del mestre Josep Pedrós i Vidal és la que porta per títol Aplec de Núria i ens la interpreta la Cobla Barcelona.

En interpretació de la Cobla Barcelona, acabem d'escoltar la sardana a plec de Núria del mestre Josep Pedrós i Vidal. Continuem amb els sardanes d'autor d'avui, ara amb el mestre Joan Manuel Paños i Écija, de qui escoltarem en primer lloc la seva sardana titulada Gràcies, companys, sardana que ens interpreta la Cobla Ciutat de Girona.

interpretada per la cobla Ciutat de Girona, acabem d'escoltar la sardana Gràcies, companys, del mestre Joan Manuel Paños i Écija. Joan Manuel Paños i Écija neix el 25 de febrer de l'any 1980 a Sant Pere de Ribes, al Garraf. És compositor de sardanes i reconegut ballador, especialment vinculat al món de les sardanes revesses. La seva carrera, a més, destaca especialment pel seu rol com a divulgador, assessor musical i expert competitiu en el món de les sardanes revesses, més enllà de la seva faceta com a compositor. Ha estat un membre molt actiu en l'àmbit de les colles sardanistes i ha format part de colles de gran renom, com són els Dansaires Vilanovins, la Blanca Espurna de Sitges, la Repuntejant de Mataró, l'agrupació sardanista Roure, la colla Horitzó de Barcelona i la colla Mare Nostrum. A títol individual ha aconseguit ser 7 vegades campió de la categoria de sardanes revesses. Com a fita internacional, va participar com a sardanista en la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics de Pequín, l'any 2008. Joan Manuel Paños està registrat oficialment com a compositor dins de l'àmbit de la música de cobla. Entre les seves creacions i participacions, destaca la seva especialització en ser un conegut compositor de sardanes revesses, una modalitat complexa on els balladors han d'esbrinar el tiratge de la sardana mitjançant l'oïda musical. I escoltem una altra sardana del mestre Joan Manuel Paños i Écija. És la que porta per títol Cubelles, tot un món, i es la interpreta la cobla Maricel.

Interpretada per la cobla Maricel, acabem d'escoltar la sardana Cubelles, tot un món, del mestre Joan Manuel Paños. D'entre les sardanes escrites per en Joan Manuel Paños, destaca Gràcies, companys, dedicada al 50è aniversari de la colla La Lira Vendrellenca i estrenada al Vendrell el 7 de setembre de l'any 2014. Aquesta sardana té un fort valor emotiu. El seu èxit va ser notable dins la comunitat sardanista, arribant com a finalista del concurs La Sardana de l'Any. Per molts anys és una altra sardana destacada, en aquest cas especialment sota la tipologia de sardana revessa, que, a diferència de les sardanes convencionals, que detallen de forma fixa el nombre de compassos de curts i llargs, com hem comentat abans, és una modalitat complexa on els balladors han d'esbrinar-ne el tiratge. Això es fa per mantenir en secret el tiratge i preservar el misteri de la competició. Joan Manuel Paños no només competeix, sinó que dedica un gran esforç a fer que aquesta modalitat de sardana, els concursos de colles sardanistes, no es perdi. És també un dels assessors i organitzadors de referència de la plataforma digital Revesses.cat, un projecte dedicat exclusivament a l'estudi d'aquesta disciplina. I exerceix de professor impartint cursos gratuïts d'iniciació a la sardana revessa, liderant formacions clau com les que organitzen de forma prèvia el concurs individual de sardanes revesses de Cervera, el Paranimf de la Universitat, ajudant nous oients a comprendre aquest complex sistema. I donem ara pas a la cobla juvenívola de Sabadell, a qui escoltarem interpretant una sardana del mestre Joan Manuel Paños i Écija. És la que porta per títol Oriol i Iris.

Oriol i Iris és la sardana del mestre Joan Manuel Paños i Écija que acabem d'escoltar, interpretada per la cobla Juvenívola de Sabadell. I fins aquí ha estat els sardanes d'autor d'avui que hem dedicat als mestres Josep Pedrós i Vidal i Joan Manuel Paños i Écija. Res més, en nom de Ràdio Rubí i del qui us parla, en Josep Puigventós, agraïm l'atenció que ens heu dispensat i ens acomiadem fins la setmana que ve. Fins aleshores, adeu-siau i molt bon dia.

0: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
1: Ara i sempre, les ballades, les sardanes, els aplecs, l'informació sardanista, cada diumenge a Ràdio Rubí, de 10 a 11 del matí, amb Josep Puigventós.
2: Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost. L'aeroport de Barcelona, el Prat, ha començat a operar ja els 3.332 vols previstos per aquesta operació sortida, un 4,7% més que els 3.183 registrats l'any passat, segons dades d'AENA. Pel que fa al trànsit, segons el Servei Català de Trànsit, entre ahir i avui també sortiran de l'àrea de Barcelona uns 570.000 vehicles, mentre que diumenge es preveu que n'hi tornin aproximadament 250.000. Així tot, el Servei Català de Trànsit descarta que es produeixi un èxode massiu concentrat en aquests dies i treballa amb un escenari de mobilitat elevada, però típica de qualsevol cap de setmana d'estiu. I per últim, pel que fa als trens, Renfe ha programat prop de 124.400 places d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació a Catalunya fins diumenge. I Protecció Civil fa un nou toc d'alerta per la gran afluència de persones a les zones de bany i l'augment dels accidents durant aquesta campanya. Es crida la responsabilitat i la prudència, atès que les altes temperatures estan fent que les zones de bany siguin molt més concorregudes i hi hagi forts accidents cada dia. En aquest sentit, es recorda que enguany a mitjan campanya ja han mort ofegats 29 banyistes i 55 més han resultat ferits. Parlem ara en plana internacional perquè un terratrèmol de magnitud 4,7 graus a l'escala de Richter ha causat almenys 10 ferits lleus a la província de Nàpols, a la Campània italiana. El sisme, el més fort dels darrers 40 anys, ha provocat desperfectes en edificis, inclòs el despreniment d'una façana i de cornises a les poblacions de Pozzuoli i Bagnoli. A més, detalls de llum i la suspensió temporal de diverses línies de tren, segons ha informat el cos de Protecció Civil italià. I seguim a Itàlia perquè el Ministeri d'Interior ha ordenat la suspensió temporal de l'espai Schengen amb Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta. A més, s'ha acordat també el govern francès la possibilitat d'augmentar els controls al llarg de la frontera terrestre entre França i Itàlia. La presidenta italiana, Giorgia Meloni, ha assegurat que es tracta d'una mesura extraordinària adoptada per salvaguardar la seguretat nacional i prevenir possibles repercussions per al seu país. Pel que fa a cultura, el cantant italià Zucchero ha estat l'encarregat de donar el tret de sortida a la segona edició del Festival Mar d'Estiu a Santa Susana, on ha fet parada en el marc de la gira per commemorar el quart de segle del seu gran hit Baila. La cita s'allargarà fins al 17 d'agost i portarà a l'escenari maresmenc artistes com Sergio Dalma, Joan Dausà, Ginestals, Amics de les Arts o Leire Martínez. I en els esports, ahir empatadors del Barça al segon amistós de la pretemporada davant del Birmingham, equip de la segona divisió anglesa. L'egipci Hamza Abdelkarim va ser l'autor dels dos gols del conjunt blaugrana. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Bona tarda, són les 6 i 8 minuts i sigueu benvinguts a un nou programa del De Sèrie aquí, a Ràdio Rubí, el programa on parlem del món de les sèries de televisió amb tota l'actualitat del món de les plataformes, amb les estrenes, notícies, anàlisis, recomanacions i molt més. Per complir aquesta tasca tindreu un servidor, com sempre, el Víctor Pérez com a presentador i a la Núria Molina, la nostra col·laboradora i amant de les sèries. Bona tarda, Núria.
1: Bona tarda.
0: Hemos entrado sin luz.
1: Sí.
0: No sabemos si había vídeo. Mm. Pero si bueno. Estamos normal.
1: Sí.
0: Y calentitos. No?
1: Sí, que això feia... és el més important.
0: Sí, això és el més important. Moltes coses de les que parlar avui, però destaquem, com sempre, la sèrie de la setmana, que serà la segona temporada de Fallout, que és l'adaptació dels videojocs originals de Bethesda. Mm-hmm. Parlarem també de la importància de Rafael, no?, en la sèrie de Fallout, del cantant espanyol, sí, ho heu escoltat bé, que ara la Núria m'ho ha recordat.
1: Sí.
0: I, bueno, parlarem d'això també. Doncs aquesta sèrie tot just ahir va estrenar el penúltim episodi de la nova entrega, així que és un bon moment, no?, per debatre sobre el que ens ha semblat després d'una primera temporada que va agradar tant a fans com a crítica, i a nosaltres dos també ens va agradar la primera. Veurem si la segona ens està agradant igual o no. Misterio. I a xarxes hem de parlar de diverses coses, entre altres de Fortnite, mm-hmm, perquè dirà la gent que hablen de videojuegos, no?, pues perquè passen coses de sèries, no?, també al sí. Fortnite, bueno, Fallout també, pues, evidentment, dels mons dels videojocs. Mm-hmm. Parlarem de los Bridgerton, que torna, Núria, t'he de dir que amb crítiques muy males.
1: Sí?
0: Sí. Si no sabies, pues t'he hecho el spoiler a moltes coses, però bueno, com sempre, anem ja a començar el nostre programa amb l'actualitat i amb les estrenes i notícies del món de les sèries. Doncs la primera notícia ens porta a Netflix, i és que hem tingut una sèrie d'anuncis una mica estranys que podrien ser, o no ser, el retorn de la Noemí Arguelles o de Paquita Salas, d'alguna forma, Núria.
1: Doncs sí, l'especulació per la tornada de Paquita Salas ha estat present des que va finalitzar la sèrie l'any 2019. Fa uns dies Netflix va llançar un curtmetratge en què apareixia Yolanda Ramos fent de tarotista, recordant un curs similar que es va fer fa 5 anys amb el seu personatge de Paquita Salas, la Noemí Arguelles. És per això que el rumor de la possible tornada d'una sèrie spin-off del personatge és cada vegada més fort.
0: Doncs nosaltres sempre hem estat amb moltes ganes, no?, de que tornés Paquita Salas d'alguna manera, mm, i segurament pues, un spin-off era la manera més probable, tant perquè potser no fa falta que estiguessin els Javis involucrats, no?, mm, amb els spin-offs a vegades passa això, com perquè pues, és un dels personatges, si no el personatge no, doncs, més icònic de la sèrie.
1: Sí.
0: Doncs veiem això que ha sortit de Netflix, que han sortit uns quants capítols i curts sobre aquest personatge, i la Núria també vull que expliquis una mica això del tarot i com Netflix està fent una mena de sí, promoció de diverses sèries. Mm-hmm.
2: Y ahora dicen que tengo catarata, del Niágara. Te lo arreglan todo con láser. Te depilan el culo con el láser, de todo. Te cortan las bragas al láser, todo con láser. ¡Me cago en la leche! ¡Me han pillado en bragas! ¡Los de Leti! ¡Mira esto, por favor! A ver, me deben estar buscando como desesperados para hacer de tarotista. Yo hace años hice de tarotista.
0: Doncs, sorprenentment, jo ho vaig trobar a Instagram, al reel, i estava flipant, mm, però esto qué es?
1: Sí, sí.
0: Què està passant? I no sé, si jo crec que no, que no significa res, mm, i hi ha altres pel·lícules o sèries ens ha fet trola. Jo me'n recordo, no té res a veure, no va ser Netflix, però va ser una Super Bowl, que semblava que el Gran Lebowski tindria una seqüela, que va sortir Jeff Bridges a fer un anunci, que era el Nota un altre cop, i després pues, va ser res.
1: Sí, bueno, el Super Bowl també passa, me'n recordo també amb l'actor de Breaking Bad, em sembla que sí, també van fer algun anunci com de Breaking Bad i tal, cap d'uns anys. Jo això de Netflix, això, pel que tinc entès o pel que veig, és com és promoció, al final estan fent com una espècie de promoció de les noves sèries d'aquest any, com si fossin com cartes del tarot, no? I cada una doncs hi ha amor, hi ha odi, hi ha venjança, hi ha no sé què, en plan, i cada com sèrie té la seva carta del tarot. Però bueno, també podria significar també una mica de pas, no?, per tornar la tornada de la Yolanda Ramos. Al final també és això, també ha sortit a diversos vídeos promocionals que no tenien res a veure amb Paquita Salas, però relacionats amb Netflix. Llavors potser també podria significar una altra sèrie que surti ella com a protagonista, també podria ser, no ho sabem.
0: Bueno, tot el que sigui d'aquesta dona, sí, a nivell comèdia estic guanyat, sense dubte, sí. Però bueno, ens agradaria, no, que fos un spin-off de Noemí Arguelles perquè ja potencial, no?, per ser una gran sèrie. Doncs ja veurem si queda en res o Netflix continua donant-li vida a aquesta dona i a aquest personatge en concret. I anava a parlar d'una altra sèrie que en aquest cas sí que passarà una nova temporada, que no ho sabíem, sí que passaria, no sabien ni ells, no? Que és la quarta entrega de Ted Lasso, que ja és una realitat, Núria.
1: Doncs sí, Apple TV ja ha anunciat recentment el retorn de Ted Lasso. Després d'una tercera temporada, que no sabíem molt bé si era un final o no, han sortit a la llum les primeres fotografies de la nova temporada. En aquesta ocasió, en Ted Lasso entrenarà el nou equip femení del Richmond, intentant equiparar l'èxit anterior amb el masculí.
0: Aquest anunci d'Apple, que com la sinopsis de la temporada, no sé si estan elegides les paraules d'una manera... molt bones, perquè diu, Ted Lasso se enfrenta al mayor reto como de su vida, dirigir el equipo femenino de Richmond.
1: Como,
0: bueno, no sé si el tuit està molt bé redactat, no?
1: A mi m'ha fet gràcia, en plan, perquè clar, o sigui, que l'argument aquest, o sigui, se sabia del final de la temporada, es parlava, no, d'aquest tema, però m'ha fet gràcia perquè sempre surten els típics troleros de Twitch, jo vull pensar que són troleros, perquè és com... i que, no, ara tot és woke, en plan, de repente un equip de mujeres, jo pensant, has vist la mateixa sèrie que hem vist? Perquè jo crec que Ted Lasso, o sea, literalmente, vull dir...
0: M'encanta.
1: És que, des del minuto cero, és woke, o sea...
0: Sí, no, sí, sí, plan, és meravellós, no?
1: És que...
0: Sí, sí, però la primera temporada que va sortir, era el 2020-2021, tot era meravelloso, no? Sí. Ted Lasso, i evidentment, pues, quadra amb l'història de la sèrie d'Apple,
1: sí.
0: Que sí que és veritat que al final de la tercera temporada, que dèiem, no sabem si era final o no, però a mi sí que em va quedar sensació de final, almenys a mi, amb portes obertes, però que deien, pues, un spin-off potser de l'equip femení, i es deia, no?, que la Killy, pues, seria més protagonista, i és el que semblava, no?, que ja és la que donava la idea, no?
1: Sí.
0: Però potser veurem com ens ho expliquen o ens ho presenten perquè no sembli superforçat, no? En plan, usted la se va en l'última temporada, no, ven, que hay un equipo femenino, vente para acá otra vez. És com, a veure com es ven això, no sé, però de primeres em sembla complicat.
1: Sí, és estrany perquè és això que era com aquest punt, la tercera temporada, jo crec, de que era com, semblava com una despedida, però no, i llavors van dir que no, i és com, és una cosa molt estranya. Clar, és com si fos potser una, no diria una altra sèrie, però com que es marqués, com de dir, és com un punt a part en la història, t'ho podria agafar, però és això que tenia la sensació que al final de la tercera temporada tampoc no tenia molta idea de cap a on anirien les coses, vull dir que llavors com una mica estrany, i això, trobar una justificació pel fet de que ara entrenarà un equip femení, doncs, no sé, vull dir, tenint en compte això... que el Ted Lasso volia tornar a casa.
0: Sí, sí, tot això al final ha sigut perquè l'actual Jason Sudeikis sabia que ell no volia continuar, volia fer un parón, com a mínim volien fer un parón amb aquest projecte.
1: Sí.
0: I per això, pues, clar, arriba 3 anys després del suposat final de la sèrie, però al final, no sé, que per culpa... A veure, ja sé que és la persona més important potser del projecte, però que per culpa d'això, com tot el projecte té com un parón, com, bueno, a veure què passa, en stand-by, una mica estrany, en el món de les sèries, no ha passat, o sigui, ha passat moltes vegades que un actor principal se'n va, sobretot a Sid, com ja coneixem molts casos, eh? Però, home, com el stand-by, com tot depende de, bueno, quan le dé la gana ja que venga, ja tenemos la sèrie. És una mica raro, però bueno... Apple li va bé a nivell d'aquest Ted Lasso, va ser la primera gran sèrie d'Apple a nivell popular, o sigui que bueno, sí. No es queixaran a la plataforma. I per tancar notícies, que no l'he dit a l'Àlex, m'ha oblidat, teníem una notícia que salió ayer, es que envió la escaleta i sale la notícia, com sempre. I que puedes dejarlo de Ted Lasso de fondo, no pasa nada. Que és que Apple, precisament la plataforma d'Apple, va confirmar que tindrem la saga literària, no sé si al complet o parts, part segur, completa, no sé, de Brandon Sanderson.
1: Doncs sí, les adaptacions literàries no s'aturen mai i per fi arriba un dels autors més exitosos de la literatura de fantasia contemporània. Brandon Sanderson ha tancat un acord amb Apple TV per fer l'adaptació de diverses novel·les seves. L'univers fictici Cosmere es veurà a la pantalla gran amb l'adaptació de la saga Nacidos de la Bruma i en format televisiu amb les novel·les de El Archivo de las Tormentas. Sanderson tindrà gran control de l'adaptació, ja que escriurà, produirà i serà consultor.
0: Ha sigut, okay. Això va ser un bombazo total. Ahir, és una saga que porta molts anys sent molt famosa, té més de 50 milions de còpies d'aquest univers del Cosmere venudes.
1: Sí.
0: I sobretot el més que volem destacar més és sobretot el tema de la llibertat que tindrà creativa, Brandon Sanderson.

0: és una pel·lícula, una sèrie, i el que diem, doncs, deia Núria, doncs, que tindrem una part que serà pel·lícules, que per a mi em sembla superbé, havent llegit els llibres, i l'altra part de sèrie. Apple TV està fent les coses molt bé, últimament ja ho estàvem dient, i pot tenir el gran fenomen de fantasia dels propers anys, perquè jo dic això, que la gent se prepare. Si surt bé, això pot ser un altre Joc de Trons, i no és el típic, no, no, la nova de Juego de Tronos, no sé què, que moltes vegades ens ha venut.
1: Sí.
0: En aquest cas, jo crec que sí que és veritat. O sigui que podria ser si surt bé, evidentment.
1: Sí, vull dir, és això, és el que hem anat veient, que Apple TV també ha demostrat molt que amb ciència ficció, sobretot, ha sigut com de les plataformes que més ha destacat els últims anys, i jo, de veritat, que això de tot el tema de la llibertat creativa que té, és a dir, pot ser un pro i pot ser un contra, perquè sí, sí que s'ha vist algunes vegades que hi ha hagut autors de llibres que han fet els guions i no ha sortit del tot bé, perquè al final són formats molt diferents, i és això, vull dir, al final a vegades surt bé, a vegades no. Però clar, el fet que tingui llibertat creativa també jo crec que és bastant bo. Per mi és més positiu que negatiu, perquè al final és la seva obra i jo crec que ningú la coneixerà millor que ell, llavors no pot ser persona més idònia. I el fet també de que hagin donat nota a llum verda a tants projectes de cop, també jo crec que és bona senyal de que Apple posa confiança en ell. O sigui que...
0: Ell ha dit que cap plataforma ni estudi s'ha sentit més a buscar amb Apple i li han donat les garanties que li han donat la plataforma, i al final doncs, és el més important. Doncs anirem informant de com succeeix aquest projecte, ja diem, ara començar a escriure el guió, la primera pel·lícula o sèrie potser triga 3 o 4 anys a sortir, o sigui, això només ha fet que comença. Però bueno, una gran notícia pels elements de la fantasia, sobretot. Doncs, dit això, anem a parlar ja de les estrenes, que teníem 4, jo havia posat 4 esta setmana i menys notícies. Pues, bueno, pues salen notícies, no passa nada. Anem al primer, que és Wonder Man, és la nova sèrie de Marvel Studios, que ens va arribar ahir mateix a Disney+. Se centra en l'actor de Hollywood, Simon Williams, que es submergeix en el món dels superherois a mesura que obté els seus propis poders i es converteix en el nou superheroi Wonder Man. És una sèrie que, he de dir que ha rebut molt bones crítiques. De les últimes de Marvel, potser segurament sigui la millor en aquest aspecte, i està protagonitzada pel Yahya Abdul-Mateen II.
1: Toma ya.
0: Que és un dels nombres que no es gusten, no? Guanyador de l'Emmy, per cert, aquest actor, que va fer una altra sèrie de superherois, entre cometes, que va ser Watchmen, de Damon Lindelof. Molt bona pinta, veiem el tràiler i comentem si veurem una nova sèrie de Marvel o no vas a quedar en el camino.
2: Tú puedes, tío. Solo tienes que salir ahí y bordarlo.

0: visto a ese tío?
1: Me parece que antes era terrorista.
2: Esto es muy fuerte.
3: Procuremos no hacer nada que le parezca raro. Los dos nos jugamos mucho en esto, Simon.
4: ¿Por qué has dicho eso?
5: Adelante. El señor Kovac lo recibirá en el salón.
6: ¡Estupendo!
7: Però sí, amb un to diferent que les anteriors propostes de Marvel. Això ja sempre és benvingut, no? Jo, de moment, veient les imatges, em crida l'atenció. O sigui, mínimament, no sé si la Núria farà l'intent.
8: Sí.
7: Això és una altra cosa, ja.
8: O sigui, té bona pinta. Crec que també potser el factor de que sigui a Hollywood, els actors i tal, potser li dona com un toc diferent. I també, tenint en compte... O sigui, em recorda una mica en el sentit de, per exemple, la pel·li de Thunderbolts, no? Que sí. Va tenir aquesta incorporació de 24, que això va ser com heavy, perquè al final és una pel·li supercomercial i tens la, bueno, la companyia indie per excel·lència. Sí. I jo crec que aquí potser també apostaran per una cosa similar, o sigui, no sé si de 24, però sí que una cosa diferent i que no sigui com el típic producte de Marvel. Vull esperar, vull pensar i vull esperar, perquè jo crec que Marvel ja fa temps que necessita lavado de imagen o cosa estranya, perquè és que és una cosa...
7: A favor de Marvel s'ha de dir que l'últim any, feien alguna cosa puntual, jo crec que han fet les coses més bé que malament. O sigui, amb Thunderbolts, amb Los Cuatro Fantásticos, ara amb aquesta Wonder Man que no té mala pinta, o sigui, i amb Daredevil també, per exemple, l'any passat.
8: Sí.
7: O sigui, no són obres maestres, però bueno, és una Marvel...
8: És millora.
7: Millora, de... no?, de, del que estàvem veient. O sigui que, bueno, veurem si continua aquesta millora amb aquesta sèrie. Hi havia molt bones crítiques. I passem a la segona estrena de la setmana, el més potent d'aquests dies, que s'ha estrenat avui mateix a Netflix, i és la temporada 4, la primera part d'una de les sèries més famoses de la plataforma, com és Los Bridgerton, que se centra en aquest cas, en aquesta nova entrega, en el bohemi segon fill, en Benedict. Tot i que els seus germans majors i menors, que ja estan feliçment casats, en Benedict es resisteix a posar seny, fins que coneix a una captivadora dama platejada en el ball de màscares de la seva mare, que es diu Sophie, si no m'equivoco, això me l'aprendió. Una temporada que estarà basada

0: era el tercer llibre, si no m'equivoco, no? Que sí. Canviava, ja vam dir que es canviava l'ordre, i que, com deia, jo tinc moltes ganes igualment, però les crítiques la posen com la pitjor temporada de la sèrie. Jo no quiero desanimar a la gente, pero es lo que estoy leyendo. Bueno, Núria, no sé si t'ho esperaves.
1: No.
0: Jo no, la veritat, perquè es deia que era un dels millors llibres, no? O el millor per molta gent, però bueno, anem a veure imatges i comentem què ens sembla.
2: We begin another season.
3: I should like great gossip.
4: The social season might look a little different.
2: No. You must begin the proper way.
4: Dearest gentle reader.
5: For the season's most notorious gentleman, Benedict Bridgerton, he must bow to that most powerful of forces, mothers.
6: You simply must marry. You have not met the right young lady.
7: I am charting a venturesome course.
8: You're a rake.
9: All the eyes of the town will be on us
10: at my masquerade ball.
11: Can you imagine how beautiful a ball would be?
12: How horrible it is to be on one's feet all night.
13: They will attend the ball tonight and they will not appreciate any of it.
14: Just once. Just to have that feeling for one glorious night.
0: Doncs una temporada que tindrà Luke Thompson com a principal protagonista, i quan dic, a veure, té males crítiques, té males crítiques comparades amb les anteriors, no són crítiques, no és totes les de Lee, o sigui, no és nivell Ryan Murphy, no? Però bueno, menys que, per exemple, doncs, la primera també doncs, té menys bona crítica, no? Bueno, una sèrie, una temporada que serà diferent, perquè és sempre centrant un personatge, no? Podríem dir que temporada, encara que totes les altres doncs, sortiran igualment, però en un rol més secundari,
1: sí.
0: Que jo deia que potser no m'interessava tant aquest fill, però tu, Núria, tu m'ho has venut molt bé i jo, pues, a veure, a priori, pues, tinc ganes.
1: Jo ets a dir que aquesta temporada, o sigui, jo tinc moltes ganes, sobretot per les coses que he vist, perquè jo m'espeleo 400.000 coses per Twitter, però el personatge de la Sophie té molt bona pinta, jo crec que és del que més ganes tinc, però també, bueno, ja es veurà una mica que hi ha temàtiques que es posen a la taula que jo crec que són interessants, però clar, que és, jo crec que és el de... suposo que potser per això serà més negatiu, que és tot el tema aquest de que, també com van portar la tercera temporada, de les subtrames, si realment tenen rellevància o és en plan de relleno, perquè no sabemos què hacer muy bien.
0: Uh-huh.
1: Llavors, jo suposo que això potser serà les coses que anirà negatiu, perquè jo els vídeos que he vist i tal, la química entre ells dos pinta molt bé.
0: Bueno, jo o sigui, tinc aquí... Estic llegint titulars de les crítiques. He de dir que passa aquesta cosa que a vegades passa, és cultural, que té millors crítiques a Espanya que als Estats Units.
1: Mm-hmm.
0: Això sempre és curiós, ja veurem per què. Però bueno, hi ha algunes que, pues, funciona, la temporada funciona, a pesar del romance poco emocionante entre Benedict i Sophie. Esta, bueno, esta la vamos a dejar ahí. veurem, ja, la setmana que ve la comentarem,
1: sí.
0: En profunditat d'aquests primers episodis, a veure si ens agrada més o menys que la crítica. I anem ja amb els últims dos estrenes de la setmana, que són les dues a Sky Showtime, que mira, no parlem massa d'aquesta plataforma, però té bons estrenes d'aquests dies. El primer d'ells es diu Ponis i s'estrena demà a la plataforma. Se centra precisament en aquests dos ponis, podríem dir que són persones sense interès, que treballen de forma anònima com a secretàries a l'ambaixada dels Estats Units, fins que els seus marits moren en circumstàncies misterioses a la Unió Soviètica i ambdues es converteixen en agents de la CIA. La Bea és filla d'immigrants soviètics, parla rus i està sobrequalificada, i la seva companya, la Twyla, és una noia de poble atrevida i intrèpida. Juntes treballen per descobrir una gran conspiració de la Guerra Freda i resoldre el misteri que les va deixar viudes. Una sèrie que està protagonitzada per la querida Daenerys Targaryen, no? Emilia Clarke, al costat de la Hayley Lou Richardson. Una sèrie que també ha tingut molt bones crítiques, així que veiem imatges i diem què ens sembla.
15: Dad?
16: Yes, bunny boy.
15: Can you teach me? Glad to be a salesman like you.
16: You've got to set yourself apart. You've got to have something they think they need.
15: What's that?
16: Me.
15: My dad. He's the best salesman in the world.
16: I have the finest range of beauty products known to mankind. 100% plant oils, natural fragrance. Barry White in a bottle.
17: It's a big bottle, isn't it?
16: No. Black magic.
17: You are joking, right?
16: They contact the office asking for this cream, that balm. You know what they're secretly praying for?
0: Doncs aquest és el tràiler de la següent sèrie, que també està molt bé, que era el nostre quiró Matt Smith, per cierto, que és el protagonista. La Ponis la passamos ja. buena pinta de ponis, lo siento, pero a Emilia Clarke no le voy a dar protagonismo ara. La sèrie que estan veient, el tràiler és la The Death of Benny Munro, que s'estrena també demà a Sky Showtime, tenim el Matt Smith com a protagonista, i que se centra en aquest home, no, el Benny, que després de la mort de la seva dona és un venedor a domicili luxuriós i addicte al sexe, que això no surt al tràiler, per cert, que s'emporta el seu fill a una caòtica gira de vendes per Brighton i més enllà, on es veurà obligat a descobrir quina classe d'home és i pare en realitat. Té bona pinta aquesta sèrie, de veritat. Vaig veure el tràiler, no sabia si posar les estrenes, però diu, no sé si té bona pinta. Jo puse el tràiler i dije, bueno, ojito, Matt Smith, sí. Sempre estem dins, no? Doctor Who i el querido Daemon Targaryen, no? Talla caps. A diverses sèries, potser. No sé si està tan bé. Doncs tenim aquestes dues estrenes a Sky Showtime, recomanables les dues, amb bones crítiques, però ara sí, ja anem a parlar de la nostra sèrie de setmana, que no se nos vaya el tiempo, anem a parlar de la segona temporada de Fallout.

0: amb sintonia, com sempre, de 60, no? A Fallout, que podem dir moltes coses de Fallout i ara les parlarem, però a nivell de banda sonora és excel·lent, no? Música que, bueno, no és de l'època retrofuturista perquè no ha existit a la vida real, però ho podria ser perfectament, no? Pues, Núria, avui parlem d'una sèrie d'Amazon que potser serà l'únic cop en aquesta temporada que això passi. I potser és l'única sèrie d'Amazon que parlarem a la història. No, no. L'any passat, no sé quantes, va ser Fallout i Senyora Smith, i jo crec que ja està.
1: I, bueno, Senyora dels Anells també, quan va sortir.
0: Ah, bueno, però això és per el hate, que no es puede.
1: Bueno, sí.
0: Quan surti un altre cop ho farem. És que val molt la pena parlar de Senyora dels Anells, no? Bueno, doncs anem a parlar d'aquesta segona temporada de Fallout i, com sempre, recordar una miqueta, no?, de què va aquesta sèrie i, sobretot, aquests nous episodis.
1: Doncs, basada en la saga de videojocs i ambientada en una terra postapocalíptica, Fallout ens porta més de 200 anys al futur per seguir els tranquils habitants dels refugis de Voltec, que es veuen obligats a tornar a l'infern de radiació que van deixar els seus avantpassats i se sorprenen en descobrir un univers complex, alegrement estrany i molt violent. Després de l'episodi final de la primera entrega, la Lucy, juntament amb en Goal, es veu arrossegada pel desert en busca de respostes i del seu pare, que va escapar cap a l'antiga ciutat de Las Vegas. La ciutat reconvertida en New Vegas sorgeix com a l'escenari principal amb nous aliats, faccions i amenaces que posaran a prova la seva supervivència en un món on tota esperança és escassa.
0: Una sèrie que, dins del catàleg d'Amazon, és de les més exitoses, no? Mm-hmm. Jo sempre dic que per mi la més exitosa ha sigut The Boys a Amazon, però sí que és veritat que Amazon mai ha tingut igualment un superbombazo que diguis, aquesta sèrie la veu tothom, no? Encara no ho ha aconseguit, Fallout tampoc és que sigui el cas, però bueno, com diem, dins del catàleg és de les més famoses, i ara parlarem, sí, de les més bones, o almenys aquesta segona entrega.
2: He visto muchas cosas. Many a tear has to fall. Cosas increíbles. Cosas antinaturales. Pero buenas personas, nah. La chica que conocí. Yo también sería buena persona si me hubiera criado en un hogar acogedor e impenetrable. No tendría que robar, matar y mentir para sobrevivir.
3: ¿Qué quieres hacer cuando alcancemos a tu padre?
4: Se lo llevo a las autoridades. Así la gente sabrá que tiene que ser decente y no perder la esperanza.
5: Nosotros luchamos. Se comenta que tú también creías en eso.
3: Llevo en el yermo 200 años. Me he mantenido vivo por una razón. Encontrar a mi familia.
6: Necesitarás amigos. Se avecina una guerra.
0: Se avecina una guerra. Va muy duro el tráiler, ¿no? Hasta el tráiler de Fallout. No supera per mi el primer tràiler que va sortir de Fallout, que va ser fa ja dos anys i pico, tres, el 2023.
1: Sí.
0: Me recordo que vaig dir, ui, estoy dentro. A vegades, a part que Fallout, per qui no ho sàpiga, els no creadors, però sí els que van originar el projecte d'alguna manera, parlant amb Amazon, van ser els creadors de Westworld, Jonathan Nolan i Lisa Joy. Nolan, pues, hermano de Christopher Nolan. El hermano bueno para mucha gente. Yo ya no me meto ahí. Doncs parlem de Fallout i primer que no hi has dit què li sembla i després expliquem el que ha passat amb Rafael, no? que és molt important. No?
1: Molt important per la trama.
0: És molt important.
1: A veure, la segona temporada de Fallout. Jo ets a dir que més o menys l'he vist similar a en general a la primera temporada, és a dir, no crec que hi hagi hagut ni una baixada de qualitat ni res, però sí que és veritat que per mi almenys no se m'ha fet tan interessant les trames com era la primera temporada. Sí que és veritat que la primera veiem, no, tot això de anar descobrint què és el que realment passava en els vaults, en plan en els, no sé com es diuen, els refugis aquests. Llavors tenia com aquest punt de misteri. Sento que aquesta temporada tot el tema del misteri no és tant. És a dir, hi ha alguna trama, com per exemple el pare de la Lucy, que si no, que veus aquestes coses i tal, la trama també del passat. Però, a banda d'això, és com, sento que era com, o sigui, que tota la trama era com de van passant coses, però no se sap ben bé cap a on tira. Sí que és veritat que els últims capítols, jo crec que sí, que ja s'ha vist més millor cap a on tirava la sèrie i quina era la idea d'aquesta temporada, sobretot això amb el personatge del pare de la Lucy i el passat del Ghoul. Crec que aquests dos són els que exemplifiquen millor, però bueno, igualment per mi en general la temporada no ha sigut tan emocionant, jo crec, com per mi recordo que va ser la primera, almenys.
0: I a mi m'ha confirmat això, perquè jo me'n recordo la primera, a veure, no fa... ja dèiem que no és una sèrie que s'ha allargat massa a l'espera de temporades, i ara, com la Núria m'havia posat aquí al document del nostre programa, el que Fallout està gratis, la primera temporada de YouTube, al canal de Prime Video d'Espanya, que és un moviment bastant interessant, la veritat, i justament doncs, m'he aprofitat i m'he vist quasi tot l'últim episodi de la primera. Però jo recordava que a mi em va agradar molt, i també per rememorar coses i tal, de detalls de la trama, que a mi aquesta trama del tema nuclear del passat té una mica borrosa. I veient aquest episodi final se'm confirma, o sigui, que la primera temporada, aquest episodi final, va ser molt bo. O sigui, em confirma doncs, que penso com la Núria, que aquesta segona temporada per mi falta un punx, o sigui, falta algo. O sigui, ni molt menys és dolenta, eh? És una sèrie que es passa les episodes molt bé, la producció, com sempre diem a Fallout, és de les sèries més cuidades d'Amazon, sense dubte, no podem dir massa. I com sempre, doncs els actors, sobretot jo vull destacar, com sempre, Walton Goggins. Per mi Walton Goggins porta, almenys a la segona temporada, per mi porta la sèrie, aquest actor. O sigui, tant a la trama passada com a la present, és que ell és mitja sèrie.
1: Sí.
0: I això em dona pena, perquè a mi el personatge de protagonista, de l'Ele Bournet, no, de la Lucy, crec que la primera temporada tenia molta més importància, o jo ho sentia així, no sé si el metratge potser és el mateix, però almenys la sensació que em dona és aquesta, i a la segona no m'he vist tants moments que em destaquin, no, d'aquest personatge, quan ella la primera pues, es lluïa molt, va ser protagonista de molts memes a internet, o sigui, vull dir, es va fer popular el personatge per alguna raó, no? I la seva temporada, traient l'últim episodi, que ja sí que veig una Lucy que potser em recorda més, no? El que veiem a la primera temporada, per cert, amb un vestit que se puede ser más guapa que la Purnell, lo siento. O sea, és,
1: aquí somos fans.
0: És una meravella, no? Tant a la seva versió animada, a l'Arcane, no? Com a Càrnies, no? I la Purnell és una gran actriu. Però sí que és veritat que potser em falta una miqueta això. El tema del misteri, ho deies, també. O sigui, el tema de revelacions, que a veure, que una sèrie no ha de tenir plot twist per ser bona, no diem això. Però sí que és veritat que hi havia com una història darrere la primera temporada que tu estaves desitjant saber i tenia un clímax al final de la primera temporada on es desvetllava coses, el tema del pare, de la guerra nuclear, que tu estaves dentro, estaves metidíssim, no? I en aquesta segona potser està faltant això, veurem, perquè queda un últim episodi, que potser, ojo, una temporada així que podríem dir que sense ser dolenta està una mica a l'espera a veure què passa, potser l'últim episodi és tan bo que canvia la perspectiva de la temporada sencera. Podria passar. Ara, a veure, costa creure que això en un episodi potser d'una hora i mitja ho podem aconseguir. Però si jo veig que l'últim episodi dura 50 minuts, tengo mis dudas de què passa. Però bueno, jo confio també igualment en el final i tenint en compte que el final de la primera temporada va ser molt bo com a final de temporada. Llavors, veurem què passa. Llavors, potser és que una mica a mitges, sense ser dolenta, i també perquè el tema, a mi almenys personalment, el tema de la trama del passat, no m'enganxa tant com a la primera temporada.
1: Sí, això també jo ho he notat bastant. I mira que hi havia coses... O sigui, crec que la trama del passat tenia algunes coses bastant interessants. Apareixen, per exemple, els monstres aquests que són espantosos, horrorosos. No ho semblen, totes les trames aquestes, no? De qui realment porta tot el tinglado, què és el que està passant a nivell estructural, no? Qui és el que decideix al final què és el que passa amb les bombes atòmiques. I és això, i es queda com molt... és això, que jo tinc la sensació que potser el que falla és el tema de l'estructura, és a dir, que potser a nivell estructural haurien d'haver presentat potser certes preguntes des dels primers capítols, en comptes de, jo crec, esperar-se tant, perquè sento que no va ser potser fins al cinquè que vam començar a veure coses realment més tangibles de quin era el misteri que presentava la temporada. Els primers capítols van ser de esta gente hace su aventura i ja s'encuentren a...
0: Molt simple tot, sí.
1: Sí, vull dir, sí, ja està. En plan, llavors, clar, potser ha sigut un problema de no saber com estructurar realment aquesta temporada perquè el misteri enganxi des del principi. No sé,
0: de fet, hi havia uns comentaris a l'últim episodi, tal com acaba, no? Que acaba en un cliffhanger i tal, que passen com... Hi ha com uns girs, no? Podríem dir, o que... O se viene lo tocho, no? És com un preclímax, no?
1: Sí.
0: Que hi ha molta gent que deia, no sé què coño està passant. Estan passant moltes coses random, com de cop i volta, que a veure, que s'entén, vull dir, no és que no s'entengui, però és com... A l'hora de golpe se va liar aquí l'armatoste, no? I potser això és molt clàssic, no? D'estar 7 episodis sense que passi res entre cometes, que sempre diem... A mi això que no passa res a les sèries em molesta. No és que no passi res, però
1: És substancial
0: a nivell global de la trama. No que els personatges, evidentment, els personatges s'estan desenvolupant, evidentment estem veient coses importants de la sèrie, però que afecti el context global de totes les trames, no hem vist res gran en aquesta temporada, no? I potser fer això i guardar-ho tot per l'últim episodi es pot sentir una mica com... o anticlimàtic, com, hòstia, vaja, hòstia, manda hora,
1: molta
0: no?
1: informació de cop, sí.
0: Clar, llavors, això és complicat. A veure com ho porten a l'últim episodi. Si és un episodi més llarg, potser sí que es pot fer bé, no? Però si és un episodi com el que estem veient en aquesta temporada, veurem com surt. Després, igualment, hi ha detallets i hi ha escenes que estan molt bé. Per exemple, a l'últim episodi hem tingut aquesta escena inicial d'un dels personatges que viu a los bowls, esto no sale ara en espanyol, als refugios,
1: sí.
0: Que és la dona rosa, que no recordo com es diu,
1: sí.
0: Que és l'actriu, és l'Anna Belohagen, que es desvetlla que era de Canadà, que passa la frontera, no sé què... Com... Això m'interessa, o sigui, són coses que enriqueixen, no, el món de la sèrie, i evidentment també a nivell còmic, no, a nivell de, no, està matando gente, no passa nada, és de Canadà! Oh! Com, no, és de Canadà!
1: Qué
0: útil. Això passaria a uno de Terrassa, a uno de Sabadell, no? I a la inversa, no? Són coses que passen en el món, no? Aquestes coses, fora broma, pues, donen enriqueixen el que dic a la sèrie, no?
1: Sí.
0: I potser ho he trobat una mica en falta a la resta de temporada, que com deies tu, els primers episodis són més d'aventurilla i tal, que estan ben fets i són entretinguts i no és una mala sèrie. Però, a diferència de la primera, potser pues, falten coses, no?
1: Sí, jo crec que falta potser més uniformitat a nivell d'això, d'estructura i de trames, i de quines les preguntes o els dilemes que volien presentar aquesta temporada. Vull dir, que és això, que segueix sent una sèrie entretinguda, està ben feta a nivell de producció, està molt bé, els personatges també estan molt bé, i és això, jo destacaria principalment el Ghoul, i que crec que és el més interessant, doncs, que té un carisma que flipes, i a part, també, no?, una mica es veu com la relació amb la Lucy, jo crec que també canvia una mica,
0: sí.
1: I
0: és
1: això
0: millor,
1: també fa més interessant.
0: Això també potser és el millor de temporada, no?
1: Sí.
0: Aquesta com traïció, que potser no està molt ganada a nivell de guion, ho he de dir, però igualment no està malament del tot aquesta trama. Però que no se nos olvide, perquè hi ha un minut o dos per parlar d'esto, lo de Rafael. O sea, sí. El teu episodi, Fallout, com també és una sèrie que surten molts temes, no, de 60 sobretot, i hem tingut pues, un tema de Rafael, que és Balada triste de trompeta, no? La Núria estava en xoc, no? En el capítol. Jo reconec que... Sí, había una mica de shock va a veure, pero como estaba muy metido, era como que me pegaba la escena. Y después ya vaig pensar, hostia, qué locura, ¿no? En verdad, que hagi sortit això. Y volia destacar un article que ha sortit a Cinemanía, que es maravilloso, ¿no? Que el titular diu Rafael arrasa en Fallout, ¿no? El público internacional enloquece con el cantante en la escena más importante de la saga. Bueno, podríem dir que és una exageració bastant espectacular, ¿no? A nivell periodístic del que hem vist a la sèrie, que ni molt menys és el que indica este titular, ¿no? Que l'acompanya una foto de Walton Goggins en versió zombificada, ¿no? Con Rafael, que aquí no se verá, pero yo os la pongo así y hacéis zoom, porque es maravilloso, ¿no? Bueno,
1: acompañada, y amb la bomba al mig.
0: Amb la bomba, ¿no? Acompanyada, Walton Goggins i Rafael en Fallout. Bueno, una meravella que no esperava veure durant el dia d'avui. Però és que només va millor. El subtítol, la serie postapocalíptica de Prime Video nos deja patidifusos usando la voz del niño de Linares en su mejor momento hasta la fecha. És que...
1: Hòstia, tio.
0: Bueno, és comèdia,
1: increïble.
0: No?
1: Increïble.
0: Però mira, ja m'he rigut més amb això que amb moltes sèries de comèdia. Però bueno, ojalà més música espanyola de 60 i 70, Fallout, no? Podria ser una deriva musical que no es venia a veure, no?
1: Pues mira.
0: Però bueno, nos quadra en el retrofuturismo de Fallout, no? Li hauran pagat a Rafael algun...
1: Home, suposo que sí, no?
0: Bueno, no sé. A vegades aquests temes de drets musicals, ja sabem que hay peleas por ahí, no? Però bueno, ja comentarem per la sèrie un altre cop de Fallout a l'últim episodi, que ens sortirà el dimecres que ve. Ja parlarem, com tenim el top 10 por ahí, ja comentarem què ens sembla. Si va, ens empitjora la temporada, ens confirma el que hem vist, o, pel contrari, pues, ens la millora. Ja veurem què passa. Els finals de temporada serveixen per això també, no?
1: Sí.
0: I els finals en general de sèries. Doncs fem una petita aturada al camí, i com parlàvem de música, pues, anem a posar una de les que surt a Fallout en aquesta temporada, que sempre pues, descobreix bons temes dels 60. En aquest cas es diu Working for the Man, la cançó que és de Ray Orbison, que és el cantant de Pretty Woman, per exemple, de la mítica cançó, no? I que surt al primer episodi d'aquesta segona entrega de Fallout.

0: Pues després de, del tema de Rafael, que m'està llegint una mica més de l'article, anem amb el top 10 de les nostres sèries, que com sempre són les més vistes o més comentades a les xarxes. Comencem amb el número 10.
1: Número 10 tenim Hijack a Apple TV.
0: Que segueix sent la sèrie més vista d'Apple. Bueno, Apple, que el dia que surti la sèrie de Brandon Sanderson, ese dia va ser la número 1 3 anys, no? A Apple TV. No saben lo que tienen entre manos, no? Bueno, passem al 9.
1: Número 9, Time Stranger Things, de Netflix.
0: Que segueix, s'ha mantingut la seva posició al top. Ja queda menys per les seves dades a nivell de global, no? Dels seus números globals. Segueix sent la setena sèrie o temporada més vista de la història de la plataforma. Passem al número 8.
1: Número 8 tenim The Beauty a Disney+.
0: La nova sèrie del Ryan Murphy, que comentàvem la setmana passada, que ha funcionat bastant bé a Disney. L'estan promocionant, la tenen de les primeres a la plataforma. O sea que eso es que li interessa a Disney que li funcioni. I amb bones crítiques, pues, comparat, no, amb els treballs anteriors del guionista. O sigui que, bueno, a lo mejor merece la pena. Nosotros lo descubriremos. Passem al número 7.
1: Número 7 tenim Wonder Man a Disney+.
0: Que es va estrenar ahir mateix, parlàvem abans de les estrenes, i que està, pues, ara mateix és la cabeza de cartelera, no, de Disney+, a banda de la pel·li de Bruce Springsteen, que per cert s'ha estrenat a Disney, o sigui que si la voleu veure, també la teniu allà. No sé, tu ja l'has vist, Núria, no? T'ha gustat?
1: Em va agradar bastant, eh?
0: És que jo és una pel·li que no vaig entendre massa les males crítiques. O sigui, ve que no inventa res.
1: No,
0: és cert.
1: Però
0: té una cosa que molts biòpics musicals no té, que té emoció.
1: Sí, totalment. Més sinceritat. És que ho vaig trobar total.
0: Que això és algo important, no?
1: Sí.
0: Evidentment, a tot tipus d'art, però bueno, el tipus de biòpics musicals, pues, evidentment, tal com havíem vist les pel·lis últimes, però bueno, pues feia falta. Passem al número 6.
1: Número 6 tenim Industria, HBO Max.
0: Que segueixen també de les més vistes d'HBO, però bueno, HBO té molta programació i bueno, se queda en el número 6, sèrie que ja dic sempre que la recomano moltíssim i que m'agradaria bastant que la cara de la Núria veient aquesta sèrie seria un poema, jo crec. És que és una mezcla com d'Euphoria i Succession, més Euphoria, eh? Però això, bueno, ja pots veure els tiros per on van, no? Però és igual, però és excel·lent, o sigui, és brutal la sèrie. Bueno, dit això, passem ja al número 5.
1: Número 5 tenim Fallout a Prime Video.
0: Que és la sèrie més vista a Prime Video, evidentment, que ja diem que comentarem la setmana que ve a veure com acaba, perquè dèiem que hi havia moltes coses com sueltes i a veure si nos expliquen com el context global de la sèrie, no?
1: Sí.
0: Que és com el que més dubtes ens pot generar, però bueno, ja ho comentarem. Passem ara a les sèries d'aquestes de Netflix que dèiem que no sabem que existen, però bueno, ahí estan.
1: Número 4 tenim Agatha Christie, Les 7 esferes a Netflix.
0: Que segueixen, pues, la segona sèrie més vista ara mateix al món a Netflix. No sabem qui les veu, però bueno,
1: alguien
0: les ve, en efecte. Passem al número 3.
1: Al número 3 tenim The Pitt a HBO Max.
0: Que segueix amb bones dades a HBO. I el bo per aquesta sèrie, pues, que ja ho hem dit, que estarà 14 setmanes en emissió, perquè seran 15 episodis. O sigui que, bueno, és una barbaritat, no? El tema dels capítols de The Pitt, però bueno, molt bé.
1: Una bendició cada setmana.
0: Una bendició, sí. Cada divendres, muerte en mi casa, no? Urgències, sangre, o sea, bueno, una maravilla. Molt bona la segona temporada, s'ha dit. També he de dir que crec que una mica inflada, la crítica és el típic que passa sempre, que hi ha una sèrie molt bona, la primera, que potser la primera no tenia tan bones crítiques, però tothom l'ha vist, li ha agradat, i a la segona, ja per subir-se al carro, mucha gente es como, buenísima. Yeah. Pues, bueno, pues la primera era igual de bona, vull
1: sí,
0: dir.
1: Sí, sí.
0: Però bueno, coses que passen. I al número 2 està la sèrie, pues, otra de esas que decimos, ¿no?
1: Al número 2 tenim Ell i ella a Netflix.
0: Que segueix sent la sèrie més vista de la plataforma. La setmana passada tenia unes dades brutals, aquesta ha baixat una miqueta més, però bueno, segueix sent la més vista en tot el globo. En Espanya, en el mundo, en Indonèsia, en tots els països, no? Bueno, una barbaritat, la Netflix amb les sèries que ningú coneix, però bueno. I dit això, ja passem a l'1.
1: A número 1 tenim El Caballero de los Siete Reinos a HBO Max.
0: Que la nova sèrie de l'univers de Joc de Trons, que segueix sent, pues, la sèrie més comentada ara mateix a plataformes i xarxes, a l'espera de los Bridgerton, no? Que evidentment, pues, esperem que faci unes dades brutals, no?
1: Sí.
0: En teoria, en aquesta primera setmana, i una sèrie del Caballero de los Siete Reinos, que jo segueixo dir que estic molt content, a nivell d'adaptació res a dir. Veurem què passa, perquè com en aquest cas George Martin no té el poder que dèiem abans, no, de Sanderson, però bueno, ell ha dit que està molt content amb la primera temporada, o sigui que no esperem en aquest cas, pues, cap decepció. Veurem, jo crec que a Núria li agradarà molt aquesta sèrie.
1: Té pinta, sí.
0: I pot ser que li passi a Núria una cosa que potser a ningú li passa, que és que de les tres sèries, la Joc de Trons sigui la que més li agrada. Esto de la Núria, eso sí era contracorriente, eh? Però bueno, és molt respectable, però jo ja ho sabia, això, eh? Ja, jo conozco los gustos de la gente, però bueno, el Joc de Trons li va agradar, eh?
1: No, a mi m'agrada molt. La primera meitat de la sèrie em sembla de lo millor que he vist en la vida.
0: No li diguem a la gent que no li agrada, no, això no és el cas.
1: Això és mentida.
0: Però que sèries tiene un estil diferent, diguem, sí, no? A les altres sèries, i aquesta, sobretot, pues, no té res a veure. No és de Last of Us, ja ho vam dir, perquè la gent ve un niño... Bueno, no. És diferent, no? Però bueno, té el seu toc. Doncs ja deixem el nostre top 10 i anem a acabar el nostre programa, com sempre, amb l'actualitat al món de les xarxes socials. Doncs, com hem dit al principi del programa, anem a parlar del tema del Fortnite, no? El popular videojoc, que és que ens arriben sempre, quasi cada setmana, no? Nous personatges i tal, i molts de sèries, no? I en aquest cas, pues, un d'ells pues, ha sigut de The Office, Núria. O sigui, doncs, no té sentit, això.
1: Doncs sí, el popular videojoc shooter fa anys que adquireix diferents franquícies per tal d'inserir-los al joc, i aquesta vegada ha estat el torn de The Office. Hi ha dos personatges disponibles per jugar, en Dwight i en Michael. El compte d'Instagram de Fortnite ja ha recreat alguns moments icònics de la sèrie amb els personatges virtuals, com el parkour d'en Michael. Altres sèries també han aparegut a Fortnite, que han estat com, per exemple, Arcane, South Park, Hora d'Aventures, i també ja ha estat anunciat que els personatges de Bot Elementary podrien arribar a l'estiu.
0: Això és molt random.
1: Això... Vaig veure un tuit que posava que la Barbara Howard et vingui i te pegui un tiro.
0: És lo mejor que me puede pasar. Però a la vegada és com que de tots els personatges, no, de Col·legi Abbott, sí, és la que ho hauria de fer, no?
1: Sí,
0: és...
1: jo crec que si n'han de posar, jo posaria apostes. La Bàrbara i la Eva.
0: Sí.
1: O sigui, totalment, 100%.
0: Totalment.
1: Perquè la Janine jo crec que és massa baixeta per posar-la.
0: Que per cert, he vist que estàs veient la cinquena temporada, sí, que no m'havia enterat, ara m'he enterat i ja la començaré a veure també, o d'aquí poc, perquè ha sortit a Disney Plus la primera part de la cinquena, que sempre va una mica més atrasada, no? Sí. Que als Estats Units, però mira, també la tenim disponible a Disney Plus. Però sí, això de Fortnite, de les sèries, si vull dir... S'ha sortit de qualsevol cosa, ja no de sèries, eh?
1: De
0: qualsevol cosa del planeta.
1: Sí.
0: S'estan sortint personatges.
1: El Travis Scott tiene uno, el Rubius tiene uno, vull dir... És
0: Travis,
1: que...
0: Per cert, Travis Scott és el que ha sortit a l'Odissea.
1: Sí.
0: És molt random.
1: Però és que Travis Scott, ojo, que hasta, o sea, sortia també la pel·li de Si tuviera...
0: Ah, sí? Ah, mira, pues mira, l'he de veure. Sí, sí, la de la Rose Byrne.
1: Sí.
0: Com era, si tuviera que darte una patada o algo así, lo
1: haría. Sí, lo haría. No sé cómo lo van a traducir.
0: If I had legs, I'd kick you. O sea, algo así, sí. A lo mejor la traducción es olvídate de mí. No, como le iba a pasar Eternal Sunshine of the Spotless Mind, pues olvídate de mí. Para aquestes traduccions que hi ha a Espanya, no? Mm-hmm. Però el Travis Scott és brutal, no? Que sortia un spot de la Super Bowl, no? Ja arriba als Estats Units i farem molts trailers, no? Esperem que de sèries també. I sortia el Travis Scott i molta gent, que locura, Travis Scott... en l'Odissea, no sé què, i hi havia un tuit que em va fer moltíssima gràcia, que era un senyor com molt fan de Nolan, que deia, yo he pasado todos los temas históricos, todo lo que has hecho mal hasta ahora, Nolan, pero esto no lo puede pasar, como que un negro salga, es como, en l'Odissea, esto no puedo pasar.
1: Ja, tio, és que això
0: esto me ha superado.
1: Fa molta gent, la gent que ha semblat, perquè hi ha una persona negra i és com...
0: Ja, hasta aquí hemos llegado.
1: O sea, crec que hi ha altres coses que són més...
0: Sí, sí.
1: Que et pots enfadar més.
0: Bueno. Twitter no nos deja nunca de decepcionar, sí, no? I per acabar el programa, també, tema xarxes, pues, evidentment és el tema d'aquesta sèrie, no?, que tan popular s'ha fet de Más que rivales, i és que també han arribat al món dels esports, concretament a les Olimpiades, Núria.
1: Doncs sí, aquest febrer arriben les Olimpiades d'hivern a Milà, i ja s'ha començat a fer les primeres cerimònies. Per la passejada de la torxa es va comptar amb en Hudson Williams i Connor Story, els dos actors protagonistes de la sèrie Más que rivales, que ha estat tot un fenomen a xarxes. La notícia s'ha rebut amb una barreja d'opinió, ja que alguns usuaris creuen que la torxa l'hauria de portar amb persones del món professional esportiu i no dos actors d'una sèrie.
0: Puc estar d'acord. També sí, és veritat que, a part de la popularitat d'aquesta sèrie i tal, a xarxes, el tema de que la sèrie, pues, a l'esport està involucrat.
1: Uh-huh.
0: Llavors, bueno...
1: Sí, potser... més és un esport d'hivern, és clar, hockey... Vull dir...
0: bueno, es pot arribar a comprar, no, el perquè s'ha fet, no és en plan dos actores de los Bridgerton, no? Con la llama olímpica, sí, bueno, no és el mateix, no? Però sí que és veritat que potser pues, està millor que ho porti un atleta o una figura més coneguda d'algun esport d'hivern, no? Pues, bueno, estaria més, potser més adequat, però tampoc em sembla una cosa pa volverse loco, com que sí, vergüenza sí. El Comitè Olímpic lo que ha hecho, no? Bueno, tampoc és pa tanto. Que per cert, dèiem que aquesta sèrie no s'havia estrenat a Espanya i ara la comentarem a les estrenes de la setmana que ve, perquè el dia 5 de febrer ens arriba ja a Disney Plus.
1: O a Movistar.
0: I per què a Movistar? Però si no ho entenc, és una sèrie de Hulu, no?
1: No,
0: esto?
1: No és de Hulu, és
0: Crave.
1: Una...
0: ¿Qué es esto?
1: Perquè és canadense, o sea, no és ni...
0: Els canadienses, és que una... lo que dicen es Fallout, és que putos canadienses. O sea, és
1: una
0: cosa que
1: diu random.
0: Crave Original.
1: Sí.
0: Bueno, ja, és que ja jo invento una plataforma esta tarde, també. Bueno, pues vale, pues la tindrem a Movistar. Jo no sé per què, pensava que era de Hulu aquesta sèrie, pues mira, la tindrem a la plataforma. O sigui, bueno, ja podrem comentar legalment a què li sembla a la Núria aquesta sèrie. Jo no sé si la vull a veure, esto es demasiado pa mis fuerzas, eh. O sigui, jo... No sé, ya veré lo que hago. A lo mejor por el meme me veo el primer episodio, pero ya no vamos a pasar más. Doncs fins aquí ha arribat aquest programa de sèrie. Esperem que hagi gaudit tant com nosaltres d'aquesta nova obra plena de sèries. Núria, ens veurem la setmana que ve, pues, per parlar, evidentment, de los Bridgerton, ¿no? Mm-hmm. Perquè somos un meme i hablamos de les sèries que tot el mundo ve. A vegades passa, no?
1: Sí.
0: No sempre, però en aquesta temporada està passant una miqueta més, potser, no? De parlar de sèries tan famoses. I per acomiadar-nos, deixem un tema que ningú coneix, no, Núria?
1: No.
0: Que sona de fons.
1: Muy de nicho.
0: Muy de nicho, però presenta'l perquè tu l'has elegit i m'has fet spoiler musical.
1: Ja, també és veritat.
0: De Colegio Abbott.
1: Per acomiadar-nos, us deixem amb un tema poc conegut, la Macarena de Los del Río. La cançó publicada l'any 1992 dins l'àlbum A mi me gusta apareix al segon episodi de la cinquena temporada de Colegio Abbott.
0: Doncs que va sortir el 92, la primera versió, mm-hmm. Bueno, després va sortir els remix i tot això, però bueno, però originalment pues, sí. Va sortir ja fa pues, 34 anys. Doncs això és tot, moltes gràcies per acompanyar-nos i ens veiem la setmana que ve amb més sèries, estrenes i actualitat del món de les plataformes aquí a Ràdio Rubí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost. L'aeroport de Barcelona al Prat ja ha començat, doncs, a operar els més de 3.300 vols previstos per aquesta operació sortida, un 4,7% més que els 3.183 registrats l'any passat en el mateix període entre juliol i agost, segons dades d'AENA. Per la seva banda, segons les previsions del Servei Català de Trànsit, entre ahir i avui sortiran de l'àrea de Barcelona uns 570.000 vehicles, mentre que diumenge es preveu que n'hi torni aproximadament 250.000. I pel que fa als trens, Renfe ha programat prop de 124.400 places d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació Catalunya fins diumenge. D'altra banda, Protecció Civil fa un nou toc d'alerta per la gran afluència de persones a les zones de bany i l'augment dels accidents. Es crida la responsabilitat i la prudència, atès que les altes temperatures estan fent que les zones de bany siguin molt més concorregudes i hi hagi força accidents cada dia. Precisament aquestes temperatures s'han reflexat als marcadors, i és que el juliol d'aquest 2026 ha estat el més càlid i un dels més secs des del 1950, mantenint la tendència iniciada durant el juny, segons el balanç mensual del Servei Meteorològic de Catalunya. I en successos, els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 21 de juliol a Barcelona un home de 36 anys com a presumpte autor de 7 robatoris amb violència comesos en portals i ascensors de persones d'edat avançada. De fet, la detenció es va produir in fraganti després que l'individu cometés una temptativa de robatori. Seguim parlant de successos perquè els Mossos d'Esquadra també investiguen la mort d'un home del qual s'ha trobat el cadàver en un contenidor d'una urbanització de Lloret de Mar a la Selva. Ahir divendres, diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra i de la policia científica es van desplaçar al lloc dels fets per fer-hi les comprovacions corresponents. La divisió d'investigació criminal s'ha fet càrrec de la investigació i els Mossos consideren el decés una mort violenta. I en plana cultural, la música ha tornat aquest divendres als jardins de Terra Mar de Sitges amb la novena edició del festival homònim. Sílvia Pérez Cruz, amb la presentació d'Oral Abissal, ha estat la protagonista de la primera vetllada d'enguany, encisant el públic que pràcticament omplia el recinte en una nit marcada, això sí, per una forta xafugó. Fins al 12 d'agost el festival desplegarà 12 actuacions més de gèneres i estils diversos. I tanquem amb els esports. En futbol, ahir empat a 2 del Barça al segon amistós de la pretemporada davant del Birmingham, equip de la segona divisió anglesa. L'egipci Hamza Abdelkarim va marcar els dos gols del conjunt blaugrana. Això si l'equip anglès es va acabar imposant a la tanda de penals. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.

0: Venen onades de festes majors. La festa major dona sentit al pas del temps dels pobles i de les ciutats que durant uns dies actuen com a pobles. És quan arriba el germà que viu fora, quan la taula dels dinars fa evident la gent que ja no hi és i els que s'incorporen de nou a la família. Els pares del cau recorden els anys que fa que es van conèixer. La brometa mentre demanes alguna cosa a la barra que encén la metxa d'una nova història. Els que no han pogut venir, els qui no dormiran perquè no han aconseguit festa a la feina, la migdiada amb els amics mentre esperes que sigui l'hora del seguici i fer castells. És el dia de treure tota la feina i fins i tot quan tot el que havia suat no et fa justícia i has d'acabar l'actuació com no l'havia somiat, sempre trobaràs un lloc de la festa major on treure-li ferro i brindar perquè un any més ho pugueu explicar. Arriba l'agost, temporada alta de festes majors. Benvinguts a La Figuereta, un programa de castells de Cap per Avall. Mallol, què tal? Com estàs?
1: Pues estic aquí batxateando una mica, perquè és que a vegades me n'oblido d'aquesta sintonia tan bona que tenim.
0: A més, crec que és la primera que vam fer servir.
1: Sí, se me'n va el compàs, bé, saps?
0: Perfecte.
1: Estic a l'agost.
0: Cadera suelta, la Figuereta. Sí. Alba Esteve, benvinguda.
2: Hola,
0: a La Figuereta.
2: Estic molt contenta d'estar aquí amb vosaltres, la veritat. I que comenci l'agost, també.
0: Sí. No teniu gens de feina, vosaltres, a
3: l'agost. No, i ara aquesta setmana està sent...
2: Mogudeta.
0: Bueno, per qui no la conegui, l'Alba és dels Castellers de Vilafranca, és periodista i, per què no dir-ho també, és cap de comunicació dels Verds, però aquí tot el que digui és a títol personal.
3: Ah, exacte, sisplau.
0: No volem sisplau, entrar en pleitos amb els Castellers de Vilafranca, nosaltres.
1: Paperassa la justa.
0: Perquè si no ens... No.
1: Sí.
0: No podem lluitar contra els gegants. Comencem parlant de castells i de l'agost.

0: fins que cap altre grup superi aquest temazo, a la Figuereta cada 30 de juliol sonarà juliol. Aquesta cançó.
1: És que no hi ha més.
2: Res estarà a l'alçada.
0: Hi ha coses que es poden negociar, aquesta és que, cançó no.
1: Exacte, anava a dir, dic, normalment ens anem com alternant qui posa les músiques, però aquesta era tan evident que vaig dir, ho escric, és que no n'hi ha.
0: Agafa-la de la primera temporada.
1: Sí, ja està.
0: Doncs què dèiem, i l'agost comença per la Porta Grossa, a Vilanova i la Geltrú, a vegades finals de juliol, enguany principis d'agost, amb uns castellers de Vilafranca que no se n'amaguen. 3 de 10.
1: A mi és que m'agrada. Quan les coses són així, ja ho sabeu, que d'entrada que es digui allò alt i clar, objectiu castell de 10. Jo crec que hi aniran a per totes. Ara l'Alba ens ho acabarà de confirmar. Hem de veure en què. Fa 10 anys del primer castell de 10 de
2: castellers. És que això castellers... que diuen que el 2016 és el nou 2026, ojo, eh?
1: Sí, és veritat.
2: Ojo, es diu això.
1: No, és que és veritat.
2: No, fa 10 anys del primer, clar.
1: També 3 de 9 amb folre i agulla. 10 anys.
0: Ja, ja, ja.
1: És a dir, sí, sí, realment el 2016, ho sabem tots, va ser un any d'una collita increïble, però és veritat que el 2026 s'hi està posant amb força i veurem. Si
2: queda
1: els castellers
2: molt,
1: de Vilafranca però... poden fins i tot superar aquella actuació. La cosa és que s'hauria de fer 5 de 9, jo crec que podria ser una de les apostes també dels castellers, i un dels dos castells amb el Pilar, juntament amb el castell de 10, més Pilar de 8, això seria la millor actuació que s'ha fet mai a Vilanova. Bueno, això és com la carta als Reis. Nosaltres demanem i a partir d'aquí l'Alba ens pot dir...
0: Alba, Esteve, com ho veu?
2: Com si ho decidís jo o algú,
1: sensacions d'assaig, eh?
2: Jo ho veig viable i ja et dic, crec que l'objectiu és fer el castell de 10, l'únic és que tant els 5 com els castells amb agulla, jo crec que estan, vull dir... Això d'anar estrenant un gama extra a cada diada és una mica per això, per posar la cirereta a tot l'agost i que justament això, dia 1 comença l'agost, llavors amb totes les cartes. Però objectiu principal, 3 de 10, seguríssim. Ara, si divendres no va superbé l'assaig, també t'he de dir que per molt que ja anem de cara, jo crec que l'Àngel dirà, bueno, calma, que queda moltíssima clar, temporada, clar, clar. O sigui, tot l'agost, però sí, sí, és l'objectiu.
0: També hi serà la Jove de Tarragona amb un programa de gama extra. En el seu cas, mínim millorar aquest Sant Joan, que no va ser per la gama extra on va fallar, sinó pel castell de 9. Llavors, mínim 2 de 9, 3 de 9, 3 de 9, 4 de 9. I Pilar de 8, també doncs, amb la línia aquesta de veure com acaba de posar-se els assajos.
1: Sí, jo crec que aquesta triada de castells va segura, jo crec que això ho tenen claríssim. Hem de veure què passa amb el Pilar, perquè és veritat que bueno, tenen aquest dilema, no?, d'aquest Pilar que s'està fent gran, que costa i que la versió petita encara potser no està llesta. Llavors, jo crec que és bon moment per jugar-se-la perquè les dates que tenen a futur potser ja són fins i tot algunes més complicades per encabir-hi Pilar de 8. Però també crec que si no ho tenen molt, molt clar, no ho faran.
0: Molt bé. Bordegassos de Vilanova. Anem primer amb els anfitrions.
1: Cuidao, perquè
0: compta
1: aquí. No sé si han arribat els últims anys mai tan forts com enguany.
0: Anem amb les dades. Enguany han fet 4 3 de 8 descarregat, un de carregat, i 3 4 de 8 descarregats. També han descarregat el 2 de 7, Torre de 7, una carregada al Vendrell a principi de temporada. I atenció aquí, perquè hi ha rumors.
1: Sí.
0: I a la Figuereta els rumors els
1: rumors, fotos seves i coses vàries,
0: sí.
1: Vull
0: sí,
1: dir
0: sí.
1: Que...
0: S'està assajant un 2 de 8 en folre. Clar, últim folre dels Bordegassos de Vilanova. 2018... intent de 2 de 8 en folre a la Tarraco Arena. 2017 a Igualada, intent de 2 de 8 en folre. I l'últim descarregat el 2017 també. I en forma de pilar doncs ens hem de remuntar al 2001.
1: Bueno, clar, això queda lluny. Queda lluny perquè sempre diem, no?, tot el que és prepandèmic, en realitat...
0: A veure qui hi era,
1: les
0: no?
1: Colles són transformat... Totalment. Vull dir, allò que diem, evolucionen, són pràcticament, no et diria, una altra colla, quasi, i segur que han de fer un procés potser una mica més llarg. Jo crec que si hi ha l'oportunitat, evidentment és un dia perfecte per fer-ho. Però és veritat que el recorregut en un castell de tanta complexitat no és senzill, i més amb tan poques torres de 7 fetes.
0: Clar. I també és veritat que... O sigui, a la gent que li preguntes et diu l'estem assajant amb moltes ganes, però si no arriba no el farem. Vull dir que és probable que no l'acabem veient. Però tenir aquest aquest tipus d'assaig a les portes de festa major és molt estimulant, perquè la gent només que vulgui anar a assajar el 2 de 8 en folre ja t'assajarà tota la resta. Per tant, bona estratègia dels bordegassos, que tingueu la millor festa major que pugueu, i els nens del Vendrell en aquesta gama on es
1: sí, mouen. Estan una mica, jo et diria, perjudicats per tot el que els hi ha passat d'arrencada en aquest curs. Jo esperava, sincerament, que per Santa Anna potser fessin alguna passata més, que estrenessin tant el 3 de 8 com el 7 de 8. No estrenar, sinó tornar a fer, i no ho van fer. Llavors, interpreto que algun d'aquests dos castells sí que hauria d'arribar per les neus. Per tant, pendents de veure si poden fer aquestes passes endavant. Jo crec que necessiten consolidar, però en quan ho tenen, els nens del Vendrell no abandonen els castells aquests perquè els fan molt ben fets.
0: Alba? Conforme amb els teus companys de casa?
2: Sempre.
0: I anem a posar-ho tot al vermell.

0: És el cap de setmana de màrtirs. Hi ha màrtirs i van les colles que porten la camisa de color vermell.
1: Si no, no passes. Això és com hi ha un segurata.
0: Vas de vermell? Sí, endavant.
1: En passi. Ja us en deixaré, si voleu anar de festa per allà. Ja en tinc alguna a l'armari i ja us la deixaré.
0: Què han de fer, xicots, Aina Mallol?
1: Bueno, jo crec que repetir aquest 4 de 8, que ja és una mica la joia de la corona, i hem de veure què passa també amb el 2 de 7 i el 3 de 8, no? S'estan assajant en paral·lel, la idea sempre, ho explicava la Mireia, és que puguin arribar abans de festa major. Màrtir sempre és una data realment estimulant, perquè és casa, i a més tens molts companys, no?, que t'ajuden també a fer pinya, per tant, seria una bona oportunitat per poder entrar com a mínim un dels dos.
0: La Joas de Valljalba, com la veus? A les portes de Firagost.
2: A veure, jo crec que Castells de 9 segur i entre els 5 de 8 i la Torre de 8 en folre.
1: Sí.
2: Jo crec, eh?
0: Sí, sí. Aquest 5 de 8 compta, eh? Perquè les joves no en necessita gaires per dir
1: no.
0: 5 de 9 en folre.
1: Sí, sí, sí.
0: A de pam.
1: No, bueno, segur.
2: Escolta'm.
0: O sigui que a l'agost el veiem segur.
1: Sí. Jo crec que és això, que ara l'intentaran també rodar molt, i el 2 de 8 en folre és evident que s'ha de convertir de nou en 2 de 9. I el Castell de 9 ja tenen una mica l'obligació de fer-lo, perquè això porten encadenant un parell de setmanes que no poden tornar a fer Castell de 9, i és, jo crec que és important per ells tornar a sentir el pols. Jo crec que un apostaria per un, però per poc que puguin dos.
0: Molt bé. I Castellers de Barcelona.
1: Bueno, estaven contents.
0: No els hi va malament mai, Màrtirs, eh?
1: No, és, sona raro, però és plaça pròpia, realment, Màrtirs Street. Allà hi tenen una aura especial i han actuat, vaja, des de pràcticament sempre. Són organitzadors, que també això és una cosa molt curiosa, sí, d'aquesta diada. Dos de 8 en folre, venen de fer-lo, estan allò motivadets. Veurem en què amplien la gamma. 7 de 8, no sé si el 5 de 8 comença a estar preparat. Jo apostaria per aquesta gamma de 8 i mig, que pels Castellers de Barcelona sempre és una gran notícia.
0: I hi haurà més coses. A Vilaseca, per exemple.
1: Home, ara, Elisenda, ja era hora.
0: Per exemple.
1: Mira,
0: avui estaven podant els arbres de l'església.
1: Ah, doncs pues, les teles ho agraeixen molt, perquè després això...
0: No hi ha tele, reina.

0: tot l'altre que pugui venir. Vilaseca m'ho has de dir tu, Elisenda.
1: Vilaseca, doncs mira, no lluirem massa cosa perquè som massa bons anfitrions. Ah? Però bueno, coses amples, tu.
2: Coses amples, eh?
1: Què fan festa?
0: Molta gent contenta fa això.
1: Exacte. Molta gent contenta.
0: Ja està.
1: Ja està.
0: Escolta.
1: Al final. I Xiqueta de Tarragona és una plaça que s'estima molt.
0: Sí, és veritat.
1: No sé si arriben amb Castellanou, perquè sí que tenen aquest 4 fresquet a la memòria, però no sé si seria...
0: Jo apostaria més per estrena de 5 de 8, potser.
1: També és possible.
0: Si poden ser que estan fent provetes, em semblaria un lloc xulo per poder-hi estrenar. A més, jo crec que el 7 de 8 els està donant un bagatge increïble. Ja és una mica el seu castell estrella. Veurem si es pot transformar en aquest plus, no?, que sempre diem que és el 5 de 8.
1: Sí, perquè a més a Vilaseca actua sense... Una cosa que no tens a Vilaseca és pressió.
0: Veus?
1: I els pallaresos, pues, cita així una mica... És complicada, aquella plaça.
0: Però els hi agrada, aquestes coses se la senten molt seva.
1: S'hi troben.
0: Pot no haver-hi ningú de públic, també, deixa-m'ho dir, eh? Tres, quatre persones en aquells arbres dispersos una mica lluny de la plaça, però les colles se l'estimen i a vegades hi han anat amb coses molt, molt grosses.
1: Sant Pere i Sant Pau jo crec que és una diada... Igualment, no? Sense aquesta pressió de... Però de si ets capaç de mobilitzar la colla, poder-t'ho prendre com una bona oportunitat...
0: És que no sé si ho sabeu, però Sant Pere i Sant Pau ve de fer la millor actuació de la seva història el cap de setmana passat. És que no
1: tranquil·líssimament,
0: sembla...
1: ja, li estem donant el valor que té.
0: No li estem donant, però a Tres Castells Més Pilar és la millor actuació que han fet mai, perquè no havien descarregat el Pilar de Set en Folre amb el context de Castells de Vuit, i per tant, només que hi afegeixen alguna cosa més, tornaran a fer una actuació històrica. Així que, bueno, s'ha de posar en valor. Nois, potser hem de... Bueno, ja ho
1: deixar
0: tenen.
1: Deixar descansar la gent,
0: ja
1: no?
0: Ja tenen, saps? És,
1: la festa ja
2: la Torre de Set,
1: ja està, ara... Jo crec que sí que necessiten alguna diada d'anar-hi sense aquesta exigència, perquè, bueno, ells s'ho plantejaven fins a Roda de Barà, no? I ja ho han aconseguit, per tant, ara... jo crec que Castells Bàsics de Set, canviar alguna cosa per dalt, potser... i poca cosa més. I Xiquets de Cambrils, doncs...
0: Escolta, estan molt a tope, eh?
1: Estan molt a tope.
0: Estan quasi segurs ja dins el concurs de Torredembarra, però només que repetesquin un castell de 7,5, jo crec que entren fins i tot sense que els castellers de Cornellà renunciessin, per tant.
1: Bueno, veurem. I també hi ha diada a la Fatarella, que hi va Sant Pere i Sant Pau en solitari. No destaco pels castells, sinó perquè més de 3 persones m'han dit aquest cap de setmana anem de festa major a la Fatarella, i he pensat, calla, que potser, potser s'hi mouen coses allà. I és una cosa exòtica, per tant, si teniu l'oportunitat.
0: No, i que, bueno, són aquelles coses així random que potser un pilaret de 7 com qui no vol la cosa fan ells, saps?
1: Sí, són tots.
0: Exacte.
1: Cap amunt. Anem a obrir un safareig.

0: Aina, comencem per tu, perquè fa dies que parles d'unes coses amb cares estranyes.
1: Mira, m'agrada que hagis tingut aquesta apreciació, perquè, ja sabeu, jo em creia una tia moderna, saps?
0: Sí,
1: i no ho ets, creus? M'hagués etiquetat com una tia moderna.
0: Per portar roba de colors.
1: Per exemple. O de l'Estradivarius.
2: Avui anem
1: totes una mica...
0: Bueno, perquè avui s'han de parlar de coses...
1: Amancio Ortega, però... la cosa és que, això, jo pensava que m'agradaven les coses noves, però us he de dir que crec que no.

0: Ara resultarà que Aina Mallol se'ns ha tornat tantes.
1: A veure, aquesta cançó la coneixereu. Bàsicament ve a dir que li diem poliamor als cuernos de sempre. I jo vinc una mica indignada. Ho diu la cançó, eh? No ho sí, diu Aina sí, sí, Mallol, vull dir que no quedi aquí el titular. Però l'altre dia en aquella actuació no ens vam trobar totes.
0: Pel que sigui.
1: Pel que sigui, per casualitat. En aquella actuació sense cobertura que et permet desconnectar, com que no pots estar pendent del mòbil ni qualsevol merda de missatge que et pugui arribar, se te'n va l'orella. No és que se te'n vagi la vista, se te'n va l'orella, saps? I jo vaig escoltar una conversa random una mica lluny d'una noia que li confessava a una altra. No, és que ella em va dir que tenia parella oberta.

0: certa.
1: I tu?
2: Xon.
0: No! Va, llavors... A veure, anem a parlar d'aquest tema, perquè això de la parella oberta és un meló que es necessitava obrir ja. Fa tant de temps que sento que hi ha gent que té parelles obertes que començo a pensar que no se li està dient pel nom a les coses que toquen. Vale? Llavors, si algú alguna vegada us diu que té parella oberta, us plantejo una sèrie de preguntes que us heu de fer per verificar que això sigui així. Val? La primera és contrastar si l'altra part de la parella també considera que té parella oberta.
2: Importantíssim.
0: Vaja.
1: Tampoc és necessari que l'altra part de la parella vingui a expressar-vos-ho. Evitem situacions incòmodes.
0: Exacte, però repregunteu a algú, saps? Feu un petit camp d'investigació.
1: Jura o promete decir la verdad y solamente la verdad.
0: Vale. Mira també si l'altre és de l'univers dels castells, perquè potser està tan fora, potser es dedica al cricket professional.
1: Ai,
0: i només ha venut la pel·lícula de la parella oberta dins de la colla de castells. Val? Però la gent del cricket es pensa que té una relació tancadíssima.
1: Convencionalíssima.
0: Exacte. Val? Punt 2. Punt 3. Si en algun moment et diu millor que això quedi aquí entre nosaltres, bueno... Treu les banderes vermelles, les sirenes, i que vinguin els bombers a apagar aquest foc. Saps? Perquè clarament clama el cel. Vale? 4. Llavors, pregunta't també si el teu concepte de parella oberta comença per Sant Joan i acaba per Sant Úrsula. Perquè si el calendari casteller encaixa en aquesta terminologia, ai. Val? Bueno.
1: Hi ha coses que semblen casualitat i no ho són.
0: I no ho són. També, si veus que té... T'està fent gràcia el següent punt, no? Si veus que té més noms a l'agenda guardats com... És que em fa riure. Jordi, electricista. Que electricistes existeixen. Pregunteu-vos per què, val?
2: Això la gent ho fa, de veritat.
0: Bueno,
2: sí. Ai.
0: I 6, si has de borrar els xats, les fotos, l'historial del Google Maps, potser no estàs innovant tant, val? Llavors, jo ja us dic ara aquí que ni a favor ni en contra de les parelles obertes, però les coses, tu, pel seu nom. Si són banyes, banyes. Si és una afer. Si és amant, amant. El que sigui. Però... posem-li el nom que toca a les coses.
1: Sí,
0: saps?
1: És normal no voler anar a cada actuació amb les mateixes cartes. Però, bueno, s'han de cuidar totes.
0: Sí,
1: no
0: exacte.
1: Podem anar allà a l'intent.
0: Exacte.
1: No,
0: intents desmuntats.
1: Tot descarregat.
0: Exacte.
1: Aquí, i de cara, eh?
0: I res, si faig una pròxima secció de ja no sóc tan moderna, potser us parlo dels cors d'Instagrams, que ja no sé si són un follem, ballem, m'agrades, o quina foto més cuqui que t'has posat.
1: És millor no penjar res a l'Instagram ja en els temps que corren.
2: No? Bueno.
1: D'acord. Perfil baix. Per rebaixar qualsevol tensió que hagi pogut despertar aquest debat, perquè segurament hi ha algú que s'ha sentit interpel·lat per lo de Sant Joan i Santa Úrsula, i no pels noms. Bueno.
0: Nosaltres no ho fem, això.
1: No.
0: Aquí la gent se sent interpel·lada com vol.
1: Jo porto un dietari d'una persona tipus que existeix a totes les colles, vale, que passa les tardes d'estiu a peu dret explorant les entranyes del... meravellós Camp de Tarragona i el Penedès, en busca d'una diada castellera intranscendent, trivial, si voleu, però no per això ni avorrida ni imprescindible.
0: Conec d'aquesta gent, eh?
2: Uns quants.
1: És una secció que volem dedicar solemnament a totes les persones que aquest estiu han recorregut, per oci i no per obligació, poblacions com Cornudella de Montsant, la Riera de Gaià, el Morell i Constantí, la Granada... i ja esteu buscant al Google Maps on cau Vila-rodona o Llorenç del Penedès. Aquest tipus de persones, el diumenge de la nit, obren el diari i escriuen. Estimat diari, tinc les cames que em fan figa i t'escric això mentre sopo una llesca de pa amb formatge a quarts de 12 de la nit. No sé com s'ha allargat tant aquest diumenge que havia reservat per fer el gust. Tot ha començat quan m'he llevat de la migdiada i he vist un missatge de la Marina que em deia: «Ei, què fas aquesta tarda?» Sempre que escriu aquestes paraules, en realitat vol dir: m'acompanyes a veure la persona que m'agrada, que li he de tirar una mica de fitxes? I jo, que em preocupo més de la seva vida sentimental que de la meva, li he dit que res. M'ha dit que em passava a buscar per anar a veure castells a prop de Valls. No m'ha dit ni el poble, o sigui que ja he imaginat que el ventall de possibilitats era infinit. I així és com, després de 40 minuts a la carretera, hem acabat a un descampat d'un poble de 4 carrers. Com que no hi havia cobertura, hem decidit arribar a la plaça de l'Ajuntament com ho feien antes, preguntant als veïns. Pel camí, hem anat deixant engrunes de pa per poder tornar al cotxe. La reputada plaça estava plena de gom a gom. Jo crec que el públic devien ser figurants. La Marina i el seu radar infal·lible, però, han localitzat l'objectiu en un temps rècord de 30 segons. Mentre ella li tirava la canya, com havia promès, jo he hagut de sobreviure dues converses incòmodes amb dues ex i una tercera amb un match de Tinder que em va deixar en visto. I després d'això, el temps s'ha aturat. Hem entrat en un forat negre de peus desmuntats. No era gamma extra, però tenia el seu què a veure si els invents per substituir la parella de tronquetis que estaven de vacances sortia bé. Això a la primera ronda. Després he quedat desorientat de tot. Sort de l'anònim, que ha vingut amb les mans plenes de canyes i les ha distribuït entre les 5 primeres persones amb qui ha creuat la mirada. I mentre el Xavi m'explicava la seva última ruptura i l'Aina especulava sobre el que han de fer la setmana que ve a Vilanova, de sobte he vist que ja m'havia perdut el Pilar de 7. Quan hem tornat a la P7, m'ha arribat un missatge del Miquel, que em deia que em quedés una estona després de la diada, que tenia ganes de parlar. Però era massa tard. Tant de bo ens trobem la setmana que ve. No sé quins castells he vist avui. Quina manera més tonta de passar els diumenges. Tot per la Marina, suposo.
3: M'encanta.
0: Amén. Qui és la Marina?
3: Qui és la Marina?
0: Tots tenim una Marina al cap, eh?
3: Ara començaran les preguntes.
1: Hi ha moltes marines i marinos, eh?
3: Podem fer aquella frase de: els noms que aquí surten són ficcionats, no es basen...
1: Només és veritat el de l'Aina.
3: Gràcies.
1: Que l'Aina estava a Vilallonga especulant sobre la vida dels verds. Més enllà d'això, la resta...
3: Tot
1: si,
3: sou,
1: si us heu sentit interpel·lats, doncs bueno, tant de bo sigueu el Miquel i trobeu el vostre amor.

0: I avui estrenem la tercera col·laboració de la Figuereta, Joel Judit, i avui Alba Esteve, ja us l'hem presentat abans, una tia estupenda que domina de comunicació i de...
1: De la vida en
0: general. Intracomunicació.
2: Intracomunicació. Comunicació interna, també.
0: Allò que no es diu, però es veu.
2: Però es veu.
0: Alba, jo poso música i tu agafes el timó d'això.
2: Endavant.

0: Doncs res, noies, a veure, jo... que la setmana passada ho vau dir, no us porto una figureta d'una torre de 8 en folre, perquè aquestes alçades de la pel·lícula, crec que la torre de 9 o res, que ja estem a agost. I res, a veure, és que jo pensava, i deies que tinc una mica síndrome de la impostora, perquè deia que aniré a explicar la figaroleta, perquè al final, clar, jo com una comunicadora deia, a mi m'agrada explicar la vida dels altres. Vull dir, jo...
1: És el nostre
0: fort. L'únic que vull fer és explicar la vida dels nostres estimats oients i que això, i que al final també vaig pensar que era l'ocasió perfecta per dir, vale, així, si estic dins, segur que no parlaran de mi.
1: T'he de dir que a vegades sortim més perjudicades
2: sí,
1: que la resta.
2: Sí,
1: de...
2: sense voler-ho, sí, sí. Però bueno, ara escolta'm, ja estàs dins.
0: Ara ja no puc tirar enrere.
1: Som un 0,0001% del planeta, vull dir que... Sí. Tot no el que es pugui dir de nosaltres,
0: ah, no,
1: i
0: tant. No. Doncs bé, us explico. La qüestió és que cada vegada que vingui aquí la figareta, cada 3 setmanes, us portaré una secció explicant-vos alguna liada castellera, és a dir, alguna ruïna dels nostres oients que hagin explicat. De fet, aquesta setmana vam obrir a Instagram un calaixet perquè la gent ens expliquessin les seves històries, que de fet va quedar massa curt perquè ens deien només el titular i ja deia, sisplau, necessito anar a fer un cafè amb aquesta persona o una cervesa.
1: Fer-li una abraçada després del que ha viscut.
0: Exacte. I l'ideal seria que poguessin venir aquí, que ens expliquessin, però tenim poc temps i això crec que també és interessant, coneixen més d'una. Aquesta setmana hem començat forts i fortes. Us explico la història del nostre primer oient, que ens explica. 1 de novembre de 2023, Vilafranca del Penedès, Diada de Tots Sants. Ubicadíssimes. Després de descarregar el 3 de 10 en folre i manilles, era l'hora de fer història, intentar per primer cop el 9 de 9 en folre de tots els temps. Moltíssimes estrenes i també molts nervis, que potser no van fer-ho passar del tot bé a més d'una persona. De fet, el nostre estimat oient ens explica el següent.
3: Vaig deixar els crocs allà a l'Ajuntament i quan vaig entrar tothom estava celebrant. Vaig fotre el peu dins del croc i vaig notar algú ja fiscós. I quan vaig treure el peu vaig veure que algú havia vomitat a dins de la meva croc.
2: No!
0: Sí.
1: Que tremendo, sí. Eh? Clar, és que no hi penses a repartir bossetes com els autobusos.
2: No, com els seria no, ideal.
0: Però és que sabeu que és lo fort, que jo vaig veure el moment com estava...
2: M'imagino el logo dels castellers de Vilafranca així amb la bosseta blanca. Alba, per metgen, jo crec que això hi ha d'anar a l'estor de...
1: Home, si no ho fa servir en una diada, ho farà servir el bus feliç de tornada.
0: Això segur. És que a sobre, és que és això, les crocs són tapades, vull dir, tu no veus i a sobre amb l'eufòria, després tornar a entrar a l'Ajuntament, primer 9 de 9 carregat, xof.
1: Però què portava pins per aguantar?
0: No ho sé, però quina mala passada, per favor, a sobre després, mare amb de tot el que quedava de diada, la festa i tot, espero que anés a casa a dutxar-se. I és el que deies, Elisenda, és que la gent no només vomita dels nervis, ens ha arribat més d'una història de vòmits que, bueno, us en explico alguna així ràpid de gent que pensa que és molt bona idea sortir de festa abans d'una diada i totes sabem que pista sale fatal. I, de fet, el nostre oient ens explica que la seva aliada castellera és d'una companya. És lo típic, això de... Li va passar una mica...
1: Guardarem el nom, no?
0: Nosaltres aquí no direm noms, l'únic és que tenim la sort que nosaltres sí que els veiem a Instagram, els noms, llavors quan ens els trobem a plaça o a Vilallonga...
2: Ja li regalarem una bossa.
0: Exacte. Doncs explicava això, que una membre de la seva colla amb una bona ressaca va vomitar just abans de pujar al castell i va esquitxar els peus del segon, però que per sort l'únic que va caure va ser la dignitat. Jo només des d'aquí envio escalf i una abraçada per aquest segon.
2: Tots hem perdut la dignitat alguna vegada.
0: I el mal rato de la noia de ressaca també, perquè després vinguen. I bé, va, l'última, vòmits a banda, perquè ja us dic, n'hi ha hagut bastants, de tornades de festa, d'abús i de marranades diverses que no cal entrar.
1: Tots tenim la imatge al cap que no volem.
0: No cal. Però bé, un que m'ha agradat especialment és un que Resicur explicava. Li vaig preguntar a algú si qui em presentava era el seu pare i resulta que era la seva parella. Emoji del pallasso.
1: Duríssim.
2: Dur. Bueno, potser també és una manera d'alertar alguna cosa, eh?
1: Sí. Correcte. Sí, perquè la prudència amb les embarassades, això que ja s'ha après, no?
0: Sí.
1: Vull dir, és una cosa ben feta. El Lo de preguntar si és el teu pare, a mi em sembla correcte, eh? Vull dir, ja, què suges?
2: També hi ha gent que es cuida malament, eh? Vull dir que...
1: Ja, també la vida a vegades et passa una
2: cançó. Mal portats, mal portats. Et castiga molt,
1: però bueno.
0: I què, noies, vosaltres en teniu alguna per explicar-nos? Segur que moltíssimes,
1: a veure, jo tinc ruïnetes, així que es puguin explicar públicament. Per exemple, jo he penjat coses meves a l'Insta de Castells en Xarxa, o viceversa, coses de Castells en Xarxa al meu Insta, perquè quan ho portes tot amb un mòbil...
2: Sí.
1: Però bueno, per sort soc ràpida com el vent i ho vaig treure abans que massa gent ho veiés.
2: Jo també he liat molts whatsapps. He arribat a deixar el menjador dels nens a dormir, saps? A dir-los, en lloc de avui es queden a dinar, avui es queden a dormir, saps? Vull dir que... Com aquestes traslladades als castells que potser és millor no explicar.
1: O arribar a plaça i no tenir la camisa i demanar-li a una mare de canalla que te la deixi. Bueno, com aquest, però això ho fa tothom. Si no, no faríem castells si fóssim gent ordenada. Expliqueu-nos les vostres coses.
2: Sí,
1: ho
2: seguirem obrint i així l'Alba ho gestiona. I
0: si ens voleu enviar àudios i endavant, sí, a tot.
1: Sí, a tot. Bueno, si... Vòmits no.
0: No, vòmits no. Prou, ja hem ja acabat l'etapa dels vòmits.
1: I la setmana que ve diria que descansarem, però en realitat d'aquí no es para, vull dir, estem a l'agost. Només fan vacances els castellers de Vilafranca. Eh que sí que fa vacances?
0: Sí, fem vacances. Única setmana... No és l'única setmana en tot l'any, però gairebé.
1: Però quasi. Nosaltres estarem al Firagós i, per tant, no podem estar aquí. Perquè
2: estarem mirant préssecs, tomàquets, oli i pujades en un tractor.
1: També pujarem en un tractor?
2: També, bueno, si vols la full experience.
1: D'acord, jo compro tot. És el tardeu per excel·lència, eh? Vull dir, al Firagós s'hi ha d'anar sí o sí, amb amics, amb parella, sol, acompanyat, el que vulgueu, però aneu-hi. I ja ens anem a la setmana del 12 d'agost. Que pel que sigui és un dimecres, que molta gent assaja, però aquell dia hi ha un eclipsi de sol total.
2: Correcte. I en el nostre no se n'ha parlat prou, volíem obrir el debat obert de s'ha d'assajar aquell dia. La lluna estarà rara, hauran passat coses estranyes. Voleu dir que no pot ser...
0: I a sobre és que és a l'hora. Vull dir, és que...
2: S'ha de moure l'assaig. La gent vol anar a veure l'eclipsi en una esplanada perduda del polígon de Valls amb unes ulleres que, bueno, tenen la mateixa fiabilitat que... No sé què
1: dir-vos. Segons quines coses ens veuen a plaça.
2: Vaja.
1: Bueno, és una opció muntar la festa de l'eclipsi, no?, i després assajar allà mateix.
0: Ah, està bé.
1: Mira, jo sempre miro pel món casteller.
2: Molt bé.
1: A més... És que sempre que es parla de l'eclipsi no es té en compte que si hi ha un núvol o una tormenta...
2: No es veurà res, eh?
1: Tot el vostre plan romàntic de 61 segons que dura el plan romàntic se'n pot anar en orris. Llavors, tingueu en compte, perquè les tormentes de l'agost són molt perilloses. A mi una cosa que m'agrada molt de l'eclipsi i que m'ha comentat gent del Garraf és que accentua aquesta rivalitat entre Vilanova i Sitges, perquè a Vilanova es veu i a Sitges no.
2: Oh, què dius, ara?
1: Llavors, bueno, clar... No sé, no, jo no ho he comprovat sobre el mapa.
2: A mi que
1: Garraf...
2: hi hagi un pic entre ciutats per veure un eclipsi, em sembla el sumum.
0: A casa nostra sí que es veu, però... És que clar.
1: El meu balcó sí, el teu no. Ah, i a sobre jo faig el dos de... Bueno, mira, és un argument més, si voleu incrementar aquí el to conflictiu.
2: Molt bé.
1: I si no, doncs no res, aneu assaig, perquè clar, és el cap de setmana de la Bisbal, del Cos del Bou, pressa en Magí... Bueno. Tampoc està la colla com per anar regalant assajos.
2: Bueno, veieu allò, aneu a algun lloc a veure-ho i jo crec que és un dia que s'ha de començar l'assaig sempre després de l'eclipsi.
0: Sí, exacte.
2: Ja està,
0: com jo crec que és el que faran les colles, eh? Sí. Començar a les 9, quarts de... Bueno, és que dimecres... Sí.
1: És complicat. Parlant... A Vilafranca es veu?
0: A Vilafranca sí, 99%.
1: Sí, wow, si falta un 1, eh? Burxem allà l'1.
2: No teniu el 100, eh?
0: No, ara, després de Vilanova, crec que la feina que tindré és mentalitzar la gent de la colla perquè es quedin a Vilafranca.
2: A Valls és 100%? És que això ho hauríem de
0: no
2: saber.
0: No sé.
1: Però és una campanya del 99.
0: O sigui, jo crec que la campanya tornant de vacances haurà de ser queda't a Vilafranca a veure l'eclipsi i després vine assaig. No te'n vagis a Vilanova.
2: Li estem fent la campanya als castellers de Vilafranca, ho esteu veient.
1: És que, bueno, no podia sortir bé això.
2: Som així.
1: Som així, de regalades.
0: Gràcies, noies.
1: En fi, és igual, veieu l'eclipsi o feu el que vulgueu, com sempre. Sí. En aquest programa sempre s'estimula el fes el que vulguis.
2: I analitzarem les seves derivades la setmana que tornem.
1: Sí. I ara passem a l'agenda d'aquest cap de setmana.

0: I és que penso, ara imagina't que ens escolta alguna senyora de 70 anys i no li posem cap temazo dedicat
1: jo
0: a ella.
1: Jo us dic en sèrio que cada vegada veig més la gira de DJs de la Figuereta, perquè realment els nostres hits són tan universals que nosaltres podem fer ballar una senyora de 90 anys, fer-la aixecar del taca-taca, o un nen de 6.
0: Compliríem les de Lluís Companys.
1: Correcte.
0: Però no volem ser pretensioses. No, a qualsevol cas, és festa major en molts llocs, però com que sabem que hi ha grups d'amics que necessiten aquella mica d'orquestra per fer l'equador de l'estiu, a Vilaseca, dissabte, després dels castells, no hi va l'Asca. Que abarca tots els públics.
2: Sí.
0: Llavors...
2: Ens agrada.
0: A tope.
1: Vale,
0: no el dia abans hi ha la fúmiga, però cau a l'hora d'assaig, llavors tampoc us ho prescric gaire.
1: O sigui, no fas propaganda de la cosa bona perquè la gent vagi a assaig. És que és bona persona, tio.
2: I mal hora, no? O sigui, imagino
0: mal hora. Ja us ho gravarem, ja us enviarem un vídeo, si
1: volem. Molt bé.
0: Alguna cosa més? Barraques de Constantí, Doctor Prats, Mamaduixa i DJ Núria Escarp, que insisteixo en aquest DJ perquè tots els DJs són homes.
1: Molt bé. Mm-hmm.
0: I
1: mira, fins que la Figuereta no entrem en el mercat, pues quedeu-vos amb el nom de Núria Escarp.
0: Núria Escarp, truqueu-la. I afegim lo d'anar a comprar préssecs.
1: Correcte, passeu per allà perquè pues res millor que uns tomàquets. És que tu imagina't, un dimecres d'estiu pujada en un jondere.
2: I és que t'he de dir que només vinc a veure la diada. Llavors...
1: Com que la diada?
0: A aquella hora ja no queden préssecs,
2: perdó, perdó, ja ho faré.
1: No, que es regalen aquella hora i tot,
2: Ah, doncs mira, ja està. Arribarem una horeta abans.
1: Amb un préssec, un castell de gamma extra i a saber què més, Alba.
0: Poca festa per Firagost, però bueno, ja fan la festa amb els préssecs.
2: Bueno,
0: ja ho trobarem.
2: Els locals, ja,
0: després,
2: però...
0: Després passen coses. En qualsevol cas, això serà la setmana que ve. Ens retrobem d'aquí dues setmanes amb els oients de la Figuereta. Alba Esteve, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
0: Torna quan ho digui el calendari.
2: Crec que ja fins abans de Sant Fèlix ja no torno.
0: Mira, imagina't, per Sant Fèlix amb l'Alba, eh?
1: No és mala data, sí. Perquè tenim cosetes preparades per Sant Fèlix.
0: L'Aina encara no... Porta tres programes dient que ho dirà i encara no ho ha dit.
1: Primer faré una enquesta.
0: Estàs madurant les coses
1: perquè
0: com els presos.
1: Perquè ho vull fer ben fet, tio. Si m'hi poso, m'hi poso amb tot.
0: Fantàstic. Gràcies, Aina Mallol, també, per ser aquí. Gràcies a la Sílvia García, el control tècnic. Tot això és una producció de la Figuereta amb el suport de la xarxa Més i Tarragona Ràdio. Que vagi molt i molt bé. Adéu-siau.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Jo crec que totes les dones hauríem de saber que som capaces de parir i que ningú t'ha de dir que ni que no dilates, ni que un nen tan gran no pots, ni que tens la pelvis petita, ni que tens el coxis al revés, ni que mereixes 1,50. Totes podem parir.
2: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit. La història de la Núria Barnils Martínez.
1: El Jan va néixer un 10 d'abril del 2019 en un part per cesària després d'una inducció amb violència obstètrica i la Noa va néixer un 1 de juny del 2021 en un part vaginal després de cesària que em va servir per creure en mi fins al dia de la meva mort.
2: El part del Jan.
1: En l'hospital privat és el primer moment em van intentar anar ja fent creure que no podria parir un nen tan gran, per la qual cosa me'l van induir. Jo era el primer bebè que tenia, i no perquè sigui el primer, sinó perquè jo no m'havia informat suficient, jo crec, no? Aleshores em vaig deixar dur. Me'l van induir a les 40 setmanes i 4 dies i va ser horrible, perquè vaig estar 24 hores des de que me'l van induir fins que me'l van treure, sense menjar i sense beure. Jo crec que el fet de que no em donessin de menjar i de beure ja estaven una mica dirigint-me cap a on vaig acabar. Amb una sola matrona que m'havia dit: jo em quedo aquí fins que apareixis, estaré les hores que faci falta per tu. De manera inconscient, a mi això ja em carrega un pes de dir: ostres, aquesta tia, hòstia, és de nit, no està, deu estar cansada, potser se'n vol anar a dormir... És a dir, em vaig carregar una responsabilitat cap a la llevadora que tampoc crec que em pertoqués. Me'n recordo el primer tacte en aquest hospital, que vaig saltar de tal manera que em vaig aixecar, vaig fotre un salt, ja va ser molt dolorós aquell primer tacte a urgències, que tampoc entenc per què me'l van fer, era un part induït, no estava dilatada. Vull dir, no el vaig entendre molt bé, i després aquesta matrona no em parava de fer, no? El ginecòleg que m'havia estat seguint tot l'embaràs, ell sabia que el Marc i jo érem periodistes esportius en aquell moment. Llavors parlàvem sempre molt del Barça. Llavors va arribar a les 6 de la tarda i aquell dia el Barça jugava a la Champions. I jugava al cap de 2 hores i 3 quarts. I llavors textualment va dir: em fa el tacte, i em diu: estàs de 3 centímetres i portes 24 hores. Anem a cesària, diu, i així puc veure la Champions. És una tonteria, però perquè vegis com em va marcar, jo vaig estar 3 o 4 anys sense poder mirar el Barça. I jo sóc futbolera, m'he dedicat al periodisme esportiu gairebé tota la meva vida i no volia saber res del futbol, ni del Barça, ni de res. Me'n recordo que el Marc em va agafar la mà i em va dir: si tu vols, no cal. El Jan està bé, no cal, no cal. Però què passa? Jo estava molt cansada, tenia molta gana, molta gana i molta set. I estava molt cansada. I res, vaig dir, imagina aquestes llàgrimes que tinc ara, vaig dir, anem, o sigui, em vaig rendir. I res, i tampoc va ser agradable a dins, perquè és allò que et lliguen, i tremolava moltíssim, i tot molt hostil, molt fred, i a sobre, recordo que m'apretaven molt, i a sobre me'l treuen, i el meu fill, que era doncs, 4 quilos 360, me'n fa així, no?, i em fa la broma: és una nena, saps? O sigui, jo en aquell moment no sé ni on estava, i bueno, després també em va dir: veus com això no hauries pogut parir? Això no hauries pogut parir. Perdona. Llavors, tot no, el pesen tal i qual, i em porten a la sala de després, i jo l'únic que volia era menjar. O sigui, és que estava de fallida, no podia més, i a mi ningú m'havia informat que després de l'anestèsia no podies menjar. No tenia per què saber-ho, sincerament, i menys després de tantes hores de part, que ja no sabia ni on estava, ni no podia ni pensar, no? I de l'anestèsia de la cesària i tot, no? I li vaig dir al Marc: porta'm un plàtan ara mateix. Em va portar un plàtan i, clar, va sentar fatal, perquè era un quart d'hora després de parir amb tota l'anestèsia que portava. Llavors vaig començar a vomitar i llavors no vaig poder fer ni el pell a pell amb el meu fill. Me'l vaig seure d'aquí, vaig dir traieu-me el nen, traieu-me el nen, traieu-me el nen.

0: I així va ser l'experiència, va ser heavy, i a part doncs, em van fer creure que jo no, que era una dona que no dilatava. I em vaig quedar amb això. Per això dic que el part de la Noa, en certa manera, va començar en el part del Jan, perquè llavors, a partir d'aquí, després d'uns mesos doncs, molt durs, que jo bueno, vaig estar fotuda, doncs vaig començar a dir que això no em tornaria a passar mai més a la vida, no? I ja per, o sigui, pel meu fill, amb el qual també vaig desenvolupar certa culpa, perquè vaig dir, hosti, no era la teva hora, et vam forçar i a sobre et vam treure a males, saps? Llavors, com certa culpa cap al Jan i cap a mi. Llavors, bueno, ho vaig començar a treballar. Jo podria haver tingut la cesària amb el Jan, però hauria sigut molt diferent si jo hagués dit, mira, saps què? No vull seguir. Vull anar-me'n a cesària. Hauria sigut absolutament diferent. No passa res perquè sigui un part per cesària, però sempre i quan tu el decideixis. Després del part del Jan vaig devorar, però devorar tot de testimonis de part vaginal després de cesària, PVDC. Llavors em vaig llegir tots els testimonis possibles d'un part vaginal després de cesària, perquè jo sobre anava amb aquesta motxilla. Ui, cesària! Ui, complicat. Ui, un part vaginal després de cesària, una nena tan gran? Ui, ui. No? Però ja no només els metges, sinó l'entorn. Ostres, l'entorn. Llavors jo vaig necessitar ficar-me a la meva bombolla, tampoc compartir-ho amb massa gent, perquè com més comparteixes, més pors agafes de la que no pertoquen a tu, i em vaig devorar un part vaginal de l'altre, un part vaginal de l'altre, després de cesària. Un, pa, no? I pensava, si aquestes dones han pogut, jo també. Em vaig curar molt bé la cesària, o sigui, molt bé, anava setmanalment amb, per tenir-la totalment curada, o sigui, neta, perfecta la cicatriu. I 2 anys després vaig poder parir la Noa, també una nena de 4 quilos, per allà, bueno, vaginalment, i això, i llibres, vídeos de YouTube, o sigui, van ser 2 anys enfocats només en això, sense saber quan em quedaria embassant ni res, eh? Però vaig estar sanant, i també amb una psicòloga, també vaig anar a sanar, perquè me'n recordo que em va dir, tens la ferida física i tens la ferida emocional.
1: El part de la Noa.
0: Jo vaig tenir les primeres contraccions cap a les 2 de la matinada i ja va ser des del principi no parar. El Marc i jo havíem optat per acompanyar-nos d'una llevadora que m'acompanyés a casa per estar el mínim d'hores possible a l'hospital, és a dir, intentar viure el màxim possible a casa. Llavors la vam trucar cap a les 6 de la matinada perquè jo tenia contraccions molt seguides. A casa t'he de dir que vaig passar molt dolor perquè la nena venia en posterior, que vol dir, en comptes de venir així, doncs venia en una posició que fa molt mal a l'esquena, vaig passar molt dolor, però m'havia treballat tant des del moment que vaig parir el seu germà gran, com si diguéssim que ja m'havia començat a treballar tant aquest part, que ho vaig viure doncs, des de l'amor i vivint el dolor de forma natural i positivament. Tenia frases a casa que m'havia posat per l'habitació, m'havia generat el meu clima, la meva espelma, tenia la meva parella al Marc, la llevadora. Llavors era com, bueno, molt empoderador. I llavors vam anar a les 5 a l'hospital, que això ja va ser una altra història, vam arribar allà i sí que arribes a l'hospital i ja vaig trobar-me la primera hostilitat, que és una llevadora que no em va tractar com gaire bé, posa't aquí, jo no podia, no? M'havien de posar l'epidural, jo no aguantava el dolor, hosti, bueno, no gaire bé, però llavors va arribar l'àngel de la meva guarda, que he dit jo, que era la Laura, que era una llevadora que va entrar a les 8, i crec que ella va ser la que, o sigui, la clau de que jo d'això, perquè vaig arribar a l'hospital després de 15 hores a casa, havent dilatat només 3 centímetres, em va posar l'epidural, però molt suau, i em va dir, fica't aquí amb la pilota. Em vaig posar amb la pilota i jo me'n recordo que el primer que li vaig dir quan em va fer el tacte i estava a 3, li vaig dir, tornarem a necessària, oi? I em va dir, no. De moment pariràs vaginalment. Confia en tu. I aquí vaig fer un... Vaig dir, aquesta la tinc a favor. Llavors va ser molt curiós perquè em vaig ficar amb la pilota una estona, amb l'epidural i la pilota, i llavors entra al cap de 2 hores màxim, et diria, em fa un tacte I em fa la broma i em fa així i dic què? I em diu... Li dic que estic fatal, no? I em diu, estàs de 8. Bueno, sí, aquí va ser de puc dilatar. O sigui, sé dilatar, el meu cos dilata, perquè amb el primer no va passar. I la sensació va ser de... Buah, ja està, ja ho tinc. O sigui, a mi el que em preocupava és no dilatar, em pensava que era defectuosa del primer part, que no era una dona que fos capaç de dilatar. I va ser, ja està, ja ho tenim. I llavors ella em va en tot moment donar confiança, em donava molts temps, llavors va ser molt curiós perquè quan jo estava de 10, estava tan cansada, portava ja 26 hores, que em va dir, ara dormiràs una horeta, tu i la teva parella, dormireu una horeta. De 10, jo estava, et poso una miqueta d'epidural i dorms una horeta. I llavors et desperto i començava amb l'expulsiu. I sí, sí, eren les 3 de la matinada, em vaig posar a dormir i a les 4 em va llevar i vam estar una estoreta fent l'expulsiu, però allà va néixer la Noa. I així va ser com el meu part. Un part molt llarg, però empoderador, a més no poder, ja de per vida. Jo crec que després d'això ja capaç de tot. Aquest podria ser un part normal, però crec que d'on venia fa que no sigui un part normal. Jo crec que si tornés a parir faria exactament el mateix que amb la Noa. Creure en mi, saber que jo i el meu bebè som un equip, que els dos ho sabem fer, acompanyar-me d'una persona que durant el part t'empoderi en tot moment, que en el meu cas va ser ma parella i ho segueix sent i el tornaria a escollir mil vegades, i fer-ho, no sé, igual, deixar-me portar i confiar en la vida i en què sóc capaç i sobretot en el bebè també confiar. O sigui que faria el mateix, jo crec.
1: Aigües Trencades, un podcast de Cugat Mèdia, molt ben parit per la Sara Vella i l'Oriol Coromina.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost. A hores d'ara, les carreteres, l'AP7, està concentrant els principals problemes de trànsit a primera hora d'aquesta operació sortida. Destaquen les retencions entre Gelida i Castellbisbal, com diem a l'autopista AP7, en aquest cas en sentit sud, així com els 6,5 km de retenció entre Freginals i Amposta, on s'ha hagut de tallar un carril per la retirada d'un vehicle. Segons les previsions del Servei Català de Trànsit, entre ahir i avui sortiran de l'àrea de Barcelona uns 570.000 vehicles, mentre que diumenge es preveu que n'hi tornin 250.000. Així, amb tot, el Servei Català de Trànsit descarta que es produeixi un èxode massiu concentrat en aquests dies i treballa amb un escenari de mobilitat elevada, però típica de qualsevol cap de setmana d'estiu. Per la seva banda, Protecció Civil fa un nou toc d'alerta per la gran afluència de persones a les zones de bany i l'augment dels accidents. Es crida a la responsabilitat i la prudència, atès que les altes temperatures estan fent que les zones de bany siguin molt més concorregudes i hi hagi forts accidents cada dia. En aquest sentit, es recorda que enguany, a mitjan campanya de bany, ja han mort ofegats 29 banyistes i 55 més han resultat ferits. A més, el juliol d'aquest 2026 ha estat el més càlid i un dels més secs des del 1950, mantenint la tendència iniciada durant el mes de juny, segons el balanç mensual del Servei Meteorològic de Catalunya. I en plana internacional, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha enviat avui una carta a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i al president del Consell Europeu, Antonio Costa, en què expressa la seva més profunda preocupació per la reacció que alguns governs europeus han mostrat envers la crisi de Ceuta. En aquest sentit, el Ministeri d'Interior d'Itàlia, recordem que ha ordenat la suspensió temporal de l'espai Schengen amb Espanya arran d'aquesta crisi migratòria. I en cultura, el cantant italià Zucchero ha estat l'encarregat de donar el tret de sortida a la segona edició del Festival Mart d'estiu a Santa Susana, al Maresme, on ha fet parada en el marc de la gira per commemorar el quart de segle del seu gran hit Baila. La cita s'allargarà fins al 17 d'agost i portarà a l'escenari maresmenc artistes com Sergio Dalma, Joan Dausà, Ginestà, Els Amics de les Arts o Leire Martínez, entre d'altres. I tanquem amb els esports. En futbol, ahir empat a 2 del Barça al segon amistós de la pretemporada davant del Birmingham, equip de la segona divisió anglesa. L'egipci Hamza Abdelkarim va marcar els dos gols del conjunt blaugrana. L'equip anglès, això sí, es va acabar imposant a la tanda de penals. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
2: Grava esto en este programa.

0: sap greu trepitjar el gran cap, el boss, amb aquesta cançó, el Human Touch, però us haig de dir bona tarda a tots, bona tarda a totes, benvinguts i benvingudes una setmana més a una nova proposta de La Gent Normal. Ja ho sabeu, l'espai de conversa relaxada, l'espai de conversa reposada aquí a Ràdio Rubí cada dimecres de 6 a 7 de la tarda al 99.7 de la FM i també amb la versió radiovisual a través de 3w.radiorubí.cat. A vegades la vida juga males passades. No diré res de nou, no diré res que no s'hagi dit i que no s'hagi escrit milers de vegades. Una mala decisió, un fet fortuït, una paraula maldita. Hi ha desenes, centenars d'instants a la vida que ens la poden girar com si fos un mitjó. Perquè l'atzar, l'energia, la divinitat, i que cadascú li posi el nom que més li convingui, és molt capriciós i no entén moltes vegades de justícia. La nostra convidada d'avui, de tot això, segur que en pot parlar abastament. En mode abstracte, com ho estic fent jo ara, o més en concret, perquè la seva feina consisteix precisament en donar suport, legal en aquest cas, a les persones que molt sovint tenen problemes com a conseqüència d'algun tipus de discapacitat. Un altre tipus de caprici, per cert, ja que estàvem parlant d'atzar. Ella és la Judit Franco, referent en l'àmbit jurídic de la Fundació Malalts Mentals de Catalunya, una entitat que fa uns quants anys, molts anys, que treballa per protegir, per millorar la qualitat de vida de les persones amb malalties mentals, especialment quan fa referència o quan fa referència a l'exercici de les seves capacitats jurídiques perquè puguin exercir-les amb igualtat de condicions del, anem a dir-ho, dels normals, perquè ells, en el fons, també són normals. Judit, molt bona tarda i moltes gràcies per seure aquí amb nosaltres a La Gent Normal.
1: Molt bona tarda, moltes gràcies per poder-me convidar. Deixa'm dir-te només que som Fundació Silvestre Moreno des de fa molt poc. La Silvestre és la fundadora de la nostra fundació i a partir d'ara, Malalts Mentals fins ara i a partir d'ara Fundació Silvestre Moreno.
0: Doncs... en nom de la fundadora, la Fundació Silvestre Moreno, que explica'ns una miqueta de què va tot això. Perquè, clar, tenim... segurament tothom té al cap l'ampli diversitat de malalties mentals, però, clar, aquí jo he afegit un terme que és la qüestió legal, la qüestió jurídica, no? Clar,
1: sí.
0: De cara a la llei... Uh-huh. Són persones normals i corrents, com nosaltres.
1: Mira, germà, ja vaig a fer-te una mica d'història legal.
0: Vinga, va.
1: Una curteta, val? Però perquè entenguem...
0: Sí, perquè, és a dir, el que crec que valdrà la pena d'aquesta conversa, que estic segur que se'ns passarà volant i que ens enriquirà tots, precisament és això, no? Mm-hmm. És descobrir totes aquestes coses que... si no tens algun cas molt proper, segurament forma part de totes aquelles nebuloses o tots aquells elements desconeguts que, bueno, doncs que no acabes de caçar.
1: Exacte. I ho has explicat molt bé. És a dir, el tema, el final de tot és la igualtat amb l'exercici de la capacitat jurídica. Per tant, que tots som iguals davant la llei. I això que sembla una cosa tan òbvia, no? Que la Declaració dels Drets Humans és antiquíssima, per les persones amb una discapacitat sempre no ha estat així. Uh-huh. Val? De fet, tenim una convenció que aquest any fa 20 anys, val? De l'any 2006, que ha hagut de reforçar, no? I té com a primer objectiu promoure precisament que les persones amb una discapacitat poden exercir els seus drets i llibertats fonamentals sense cap tipus de discriminació.
0: Perquè això vol dir que fins fa 20 anys hi havia discriminacions.
1: Hi havia discriminació en el que és l'exercici, en el nom, diguéssim. No? És com si aquestes persones, fins a l'any de l'aprovació de la Convenció, els drets fonamentals i llibertats que tenim tots a la Carta Universal de Drets Humans no fossin per ells. No? És molt greu el fet. No? I, de fet, que hi hagi la Convenció no vol dir que a partir de la Convenció l'exercici dels drets sigui pacífic per tothom. Les persones amb discapacitat tenen un afegit. Aquesta Convenció el que ens diu és una sèrie de reconeixements, entre ells l'article 12, que el que ens diu és, escolteu-me, tots som iguals davant la llei. És un tractat internacional que va ser ratificat per Espanya a l'any 2008. I no ha sigut fins a l'any 2021 que Espanya ha fet legislació respectuosa amb aquesta Convenció. Imagina't amb quins trams de temps, no? Anem parlant a nivell legal i mentre la vida ens va passant.
0: Aquesta convenció és a nivell mundial, és a nivell europeu?
1: Sí, és a la sí.
0: A Espanya, que diguéssim que és, forma part d'un d'un règim democràtic, per dir-ho així, clar, no em vull imaginar en règims en els quals la democràcia brilla per la seva absència.
1: Exacte, de fet, la convenció, el mandat és aquest reconeixement igual, per poder arribar a un reconeixement igual ha d'haver-hi canvis legals, perquè aquí a Espanya, amb el que hem viscut sempre, és amb la incapacitació legal, no? Les persones amb discapacitat, en el moment que s'entenia que en alguna de les esferes de la seva vida no podien autogovernar-se, el que es deia era, bueno, aquesta persona, per aquesta esfera concreta, o inclús moltes vegades per totes, no tenen capacitat.
0: Clar, ara, aquí has tocat un tema, ja sabeu que aquí la gent normal ens agrada... Igual, en comptes de la gent normal, hauríem d'anar a titular el programa Estirant Fils, perquè a mi m'agrada estirar fils, eh? Llavors, aquí parlaves de la incapacitat, no? Clar, això és una mica com quan t'avaluen la llei de dependència, no? Tu passes per dalt d'un tribunal mèdic o psiquiàtric o el que sigui, que determina si tu tens dret a una, diguéssim, a una... jo què sé, a una pensió, a una ajuda o a un nivell de discapacitat N, no? Però clar, és a dir, com es barem a tot això? És a dir, quan parlem de malalties mentals, quan parlem de capacitació legal, és a dir, evidentment cada cas és un món, però com es determina si una persona
1: necessita
0: o no?
1: Fins al moment de la incapacitació, que això és fins al 2021, que el 2021 es promulga a Espanya la llei que prohibeix les incapacitacions, fins a aquell moment hi havia procediments que eren procediments verbals en els quals es dirimia si aquella persona necessitava o no una incapacitat. I és important la incapacitat perquè ara ja parlem de mesures de suport, no parlem d'incapacitat. I el que es valorava és realment de cada esfera, de l'esfera personal i mèdica, normalment era la patrimonial i jurídica, contractual, si aquella persona podia autogovernar-se. I aleshores es feia una pràctica de prova consistent en un reconeixement forense, un metge adscrit al jutjat, no?, que feia un reconeixement, mirava una mica els informes mèdics, es feia el que li diem una audiència de parents, les persones més pròximes amb aquella persona venien també, no?, i explicaven una miqueta doncs quina havia estat la trajectòria, i després hi havia el que es deia exploració en aquell moment, que ara ha canviat, amb el magistrat o la magistrada que havia de posar la resolució. I eren resolucions, diguéssim, bastant estàndards, en el que al final la part dispositiva el que deia és que aquesta persona és incapaç per a governar-se de forma total o parcial, no? Aleshores, en funció de si era total o parcial, tenies una tutela o una curatela, que jo crec que aquestes són les figures que potser sí que ens ressonen una mica més que no pas el que tenim.
0: Tutela, sí, però curatela, no, eh?
1: La curatela era la parcial, és a dir, amb la tutela representava.
0: És algú que... Vull dir, és algú que et fa de suport, però no et substitueix, per entendre'n totalment.
1: Amb la tutela es representava la persona i amb la curatela, diguéssim, que havia de ser un binomi de decisió. També t'ha dit que curatela se'n posaven poques, eh? Aquí hem fet una evolució. La convenció ens diu diverses coses i arrel del que tu deies, no?, de l'atzar, de la discapacitat, etc. La convenció el que ens diu de la discapacitat és que la discapacitat la fa l'entorn. Per tant, hem de deixar de parlar de models biomèdics, no?, de diagnòstics, etc., per entendre que el que fa la discapacitat moltes vegades és l'entorn. I per això són tan importants normes com la de l'accessibilitat, per
0: exemple.
1: Ostres,
0: aquí entrem en un terreny com molt filosòfic ara, eh? És a dir, filosòfic en el sentit de, clar, dius la discapacitat la fa l'entorn. Clar, la fa l'entorn en tant que l'entorn marca una sèrie de normes, regles, convivències, digue-li com vulguis, que fan que aquesta persona, en aquest àmbit en concret, o en aquest camp en concret, o en aquest, en aquest univers, no pugui
1: exercir la capacitat.
0: Exercir aquesta capacitat.
1: Exacte.
0: Però això podria dir, posem per cas, vull dir, fabulant una mica, que en un altre tipus, anem a dir-ho així, en un altre tipus de societat, aquesta persona podria ser, anem a dir-ho així, molt més autònoma o tindria molt més drets que no pas en la nostra.
1: I, de fet, germà, la nostra mateixa, la promulgació de la llei d'accessibilitat i algunes reformes que s'han fet a la llei precisament per facilitar, per exemple, el llenguatge jurídic, la figura del facilitador judicial que permet a la persona amb discapacitat anar acompanyat d'una persona que la pugui ajudar en el que ella consideri, farien que, a vegades, per fer determinats actes, no faci falta una persona de suport, sinó que si realment la societat fos més accessible en determinats àmbits, potser hi hauria àmbits en els que no es necessitaria i hi hauria altres que potser sí, eh? Però entendre aquesta concepció de la discapacitat ens permet entendre l'on som ara i totes les modificacions legals que s'estan duent a terme.
0: Clar, que perquè penso, no? O sigui, ara penso en un àmbit, en l'àmbit legal, pròpiament. Sí. No sé, estic pensant en un judici, no? Sí. En un judici per cosa, potser, molt, una cosa molt banal, eh? Clar, persones amb un cert grau de discapacitat mental, si ja parlem que la justícia normalment és un àmbit que li costa molt fer tots els canvis i totes les dinàmiques perquè és una maquinària com molt pesada, clar, m'imagino que

0: cert, no? Cert, diguéssim, cert acompanyament, doncs una persona que, a més, per la seva discapacitat, pot necessitar una sèrie d'ajustos encara una mica més rigorosos, no? Doncs imagina't si no els tenen. I és... I anem tard, perquè realment el 2021, amb la modificació de la legislació, es va acordar la figura del facilitador judicial, que és una figura que acompanya les persones, i aquí a Catalunya, per exemple, no hi ha reglament, no hi ha facilitador. Quan tu demanes un facilitador al jutjat, normalment te'l deneguen, perquè qui és el facilitador? No hi ha un òrgan. A Madrid, per exemple, sí que s'ha regulat això. Aleshores, són figures que poden fer que en un moment determinat algú que es pensi que pot necessitar un suport potser no necessita, no? I aleshores, entendre la discapacitat fugint d'aquest model tan biomèdic, no?, ens permet abordar-la des d'una perspectiva molt més social i entendre que al final és una qüestió d'abordament holístic també i multidisciplinar. No, no és només una cosa concreta. En el cas nostre, de l'entitat, no? Nosaltres som una entitat de suport. A partir del 2021, el legislador diu, escolteu-me, a Espanya s'han acabat les incapacitacions. I a Catalunya, concretament, i remarco a Catalunya perquè Espanya és diferent, perquè tenim dret foral propi, no hi haurà ni tuteles ni curateles pels majors d'edat.
1: No hi haurà ni tutela ni curatela pels majors d'edat.
0: Vale? Per tant, partim de...
1: És a dir, una persona amb discapacitat, amb una discapacitat mental... ha de respondre davant de la llei ella sola.
0: Exacte. De fet, la llei endureix la responsabilitat individual de les persones, tant a nivell penal com a nivell civil. Això fem un punt a part, eh? El tema és que el fet de que diguin que ja no hi ha incapacitat és que presumeixo la igual capacitat per tothom. Capacitat exactament per tothom. Igual reconeixement davant la llei. Tinc dret a tenir drets i tinc dret a exercir-los per ser una persona major d'edat. Què passa? Que puc trobar-me que en determinades esferes de la meva vida, per poder exercir aquesta capacitat de manera igual a altres persones, puc necessitar un suport. A Catalunya aquest suport se li diu assistent, val? Que no té res a veure amb l'assistent personal. Uh-huh. Val? És l'assistent. I l'assistent pot estar en una esfera o en diverses esferes de la meva vida. Ja no podem fer aquelles resolucions en l'esfera patrimonial. L'esfera patrimonial, no.
1: És a dir, es tracta com un tot.
0: Exacte, es tracta com un tot, es defineixen les esferes, i a vegades que només la posen per una cosa específica, o d'una esfera concreta només la posen per una cosa concreta, abans en canvi era per a tota l'esfera patrimonial, actos d'administració i disposició, i ara en canvi no. Per tant, ara ens trobem que si abans fèiem trajes a medida, ara hacemos lo que nosaltres diem los armarios roperos. Val? Aleshores, tu com a entitat de suport ets designat per via judicial, perquè el jutge entén que aquella persona, després de fer tot aquest procés de prova, precisa una mesura de suport i es nomena assistent. L'assistent pot ser representatiu, que hauria de ser el menor dels casos, no? I en qualsevol cas mai substituint a la persona. Pot ser col·laboratiu, de cooperació, no? De prendre les decisions els dos, i ara també ens estan posant a vegades de supervisió. Que supervisió és el que li diu una mica com l'ajuda proactiva, no? Per tant, ens trobem amb un marc legal molt més ampli. I què més ha fet el legislador? El legislador ha entès, el català, Espanya, no? Que sí, partim de l'igual reconeixement davant la llei, una mateixa persona ha de poder autodefinir-se, ha de poder dir jo necessito suport. I què vol? Desjudicialitzar tots els procediments. Per tant, a Catalunya, les persones amb discapacitat que ho necessitin tenen la possibilitat d'anar al notari i constituir una escriptura d'assistència, sense necessitat de passar pel jutjat.
1: És a dir, per legalitzar tota aquesta figura has de passar per un notari.
0: O vas al notari o vas al jutjat. A Catalunya tens les dues opcions. Val? No només la via del jutjat, sinó que una persona que digui, bueno, jo necessito un suport, jo vull que aquesta persona sigui el meu assistent, bueno, fem una espècie de clàusules, no?, que ens regulin aquesta assistència, jo marco com vull que sigui, no marco de quina manera, marco com s'extingirà la mesura, i aleshores me'n vaig al notari i puc fer doncs una escriptura de constitució d'assistència notarial. El qual és respectuós precisament amb la convenció, no?, i permet aquesta presumpció de reconeixement igual davant la llei, perquè tot i que jo tingui una discapacitat, lògicament puc anar al notari i fer-lo, sempre que el notari apreciï que té capacitat natural per poder otorgar el document, eh?
1: Perquè, clar, això pot vull dir, ens podem trobar en casos en què el notari digui no, això es tomba.
0: Exacte. Bueno, que el notari fa el que nosaltres li diem una acta prèvia, que és el que està amb el projecte de llei, que ara encara no està consolidat, que és un espai en què el notari s'entrevista...
1: Perdona, un moment, eh? És que se m'ha encès una bombeta, perquè al final el notari... És a dir, si una persona fa aquesta petició al notari, aquesta petició d'assistència, en què es basa el notari? És a dir, només es basa en la pròpia petició o fa una mica com ens explicaves al començament, no? Que hi ha un forense, hi ha un...

0: Ja, no.
1: No. És a dir, actualment, diguéssim que la societat encara no està totalment preparada, no?, per poder abordar sense estigma, no?, a aquestes qüestions. Aleshores,
0: sense estigma i sense vergonya i amb una mica amb el cap clar.
1: I assumir que hi ha un igual reconeixement davant la llei, no? Igual que quan jo vaig al notari, el notari m'ha de fer un judici a mi de la meva capacitat natural, no? Perquè jo a vegades, doncs, potser em faig gran, no?, i hi ha coses que potser no sé explicar, potser sóc més jove i tinc alguna dificultat que no em permet otorgar aquell document, o sé que vull otorgar aquell document, però no sóc capaç de poder comprendre les conseqüències del mateix, no? Uh-huh. Aleshores, els notaris haurien de partir d'aquest igual reconeixement i no tindrien per què demanar, que a vegades ho fan, informe mèdic, no? Un informe mèdic de la situació actual, de si hi ha adherència al tractament, si no hi ha adherència al tractament, no. El notari hauria d'apreciar la capacitat natural. Aleshores, cada notari, com que, diguéssim que ens regim encara amb un decret llei que no és la modificació del Codi Civil català, costa a vegades fer aquestes assistències notarials, no? I l'acte prèvia és una manera que es preserva la intimitat de la persona, no hi ha ningú més present i el notari pot fer les preguntes que consideri oportunes. Igual que quan una persona va otorgar testament, això també es produeix, no? Aquella persona explica per què vol fer testament i a vegades l'abanico de possibles herederos, no? Doncs, bueno, el notari fa una sèrie de preguntes, no? Pues si, per exemple, és una persona que té fills i, bueno, i no fa cap hereu a cap fill, doncs és possible que el notari pregunti per veure si hi ha algun tipus d'abús, alguna influència de tercers. És bàsicament el mateix, no? Aleshores, en aquell moment sí que t'has de trobar algú davant disposat a poder treballar molt bé tot el clausulat del que vols, no? Perquè al final no deixa de ser un document voluntari, un compliment voluntari d'una mesura de suport sempre serà molt millor que una mesura imposada, no? Uh-huh. I aleshores, bueno, diguéssim que és una eina que encara no, potser no està molt explotada, i després hi ha una cosa molt important, germà, que és la barrera econòmica. Nosaltres estem davant d'un col·lectiu molt vulnerable i molt vulnerabilitzat, i la precarietat econòmica, diguéssim que és una barrera moltes vegades. Aleshores, el legislador català ens dona aquesta eina, que és totalment favorable i respectuosa amb la Convenció, però necessito uns diners per poder-ho fer, perquè no tinc un torn d'ofici de notaris, igual que tinc un torn d'ofici d'advocats. L'escriptura notarial val uns diners.
0: Té un cost.
1: No? El notari no m'ho finança.
0: No, no? A més, els notaris no tenen tarifes
1: exacte,
0: econòmiques.
1: Exacte.
0: No hi ha notaris low cost.
1: No hi ha una adaptació, perquè són fedataris públics, es basen en uns aranzels, no? I aleshores, bueno, en aquest cas són documents sense quantia, que en funció del volum de la mateixa escriptura, no? Pues, bueno, es produeix o no es produeix un cost, no? I això fa que a vegades no es pugui assumir tampoc l'assistència notarial.
0: Clar, i aquí és una mica on entreu vosaltres.
1: Exacte, nosaltres en el moment que la persona té designada una mesura judicial o una notarial, però vull dir-te que nosaltres tenim un servei a l'entitat de suport previ, nosaltres fem tot un acompanyament previ amb aquesta mesura, no? Per què? Per intentar que la persona hagi tingut tots els elements necessaris, perquè una altra cosa que va fer el legislador, que també s'ha de criticar, és que va entendre que aquests procediments no feien falta advocat. Tu imagina't un procediment judicial que entres amb fiscals i amb jutges, amb lèxics que tu no coneixes, que de repente et diuen providència que resuelve, diligencia, ordenació que resuelve...
0: Home, el que em sobta és que un legislador faci això, perquè fins i tot per dirimir una disputa veïnal absolutament vaga, jo què sé, és el típic baixant que fa soroll o el típic cable que passa per d'allò... Vull dir, entres al jutjat i entres amb un advocat, vull dir, m'estranya, em sobta molt que això passi.
1: El que passa que com van entendre, van fer un procediment nou amb la llei, no?, que es diu de jurisdicció voluntària, llavors el legislador va entendre, bueno, si és una cosa voluntària, serà com tot de bona entesa, el qual no vol dir que no n'hi hagi de bona entesa, però
0: bueno, o que no hi hagi bona entesa o que no entenguis exactament allò que estàs demanant.
1: Que és el que passa a vegades, no? Aleshores, a vegades hi ha gent que t'arriba amb una resolució que diu, és que no és el que vaig demanar, o no és el... No? El ciutadà i la justícia té una distància important, no? Aleshores, fer tot aquest acompanyament, perquè realment el fet de que la llei no hagi dit que ha de ser un procediment amb advocat vol dir que no et donen advocat d'ofici, no et donen justícia gratuïta.
0: Per tant, tu has de pagar-te
1: el teu
0: advocat.
1: Has de pagar-te un advocat, no? Aleshores, tornem una altra vegada amb aquesta barrera econòmica, no? Que sobre aquestes persones, per desgràcia, malgrat tenir les eines, segueixen replicant-se, no? I seguim perpetuant, doncs, bueno, una mica el privilegi econòmic, no? I què em dona el privilegi econòmic? Aleshores, ja et dic, nosaltres a l'entitat tot això ho fem, però clar, l'acompanyament al final ha d'haver-hi sempre, no, tot un treball també personal de la persona, no? Vull dir, és una feina, nosaltres l'entenem com a molt col·laborativa, no? I sempre la persona amb la seva voluntat i amb el que vulgui, no? Però sí que aquest assessorament...
0: N'estem aprenent molt, estem aprenent moltíssim avui de, bueno, del col·lectiu de gent que té malalties mentals, que té algun tipus de discapacitat, i com s'enfronten davant de la llei amb el principi aquest de doncs, tots som igual davant de la llei.

0: no sé què té aquesta cançó, que cada vegada que l'escolto, anava a dir que em poso de bon humor o em venen ganes d'estripar-hi la camisa i fer un cop de puny damunt d'una taula o on sigui, sense violència humana, com si diguéssim, com a legat de poder, no? Uh-huh. Per què l'has triat, aquesta cançó, Judit?
1: Doncs mira, ara que l'estaves posant, la veritat és que em venia primer el Human Touch del Bruce, no?
0: Amb que també, aquesta... també et preguntaré,
1: sí?
0: Perquè si vols començar pel Human Touch...
1: Sí? Vale. El Human Touch molt amb aquesta idea de que al final la discriminació que passi és cosa de tots, no? I el Human Touch una miqueta amb aquesta necessitat de contacte amb tot el que passa, no? Amb tot el que hi ha. No podem deixar que la lluita sigui una lluita individual. Al final és responsabilitat nostra, és responsabilitat de la societat, no? I aquesta una mica la idea del Human Touch. I a l'I Want to Break Free és una miqueta aquesta reivindicació de que tenim una normativa internacional de l'any, de fa 20 anys ara, que hem tardat molts anys en poder-la legislar a Espanya, 13 anys des que es va ratificar, i és des del 2021, i encara avui en dia ens trobem que hi ha persones que es dediquen a la salut mental, no coneixen tot el que és la legislació i no poden garantir, no?, amb tot el seu aspecte a tots els drets. I per tant, és una miqueta aquesta idea de dir I want to break free, o sigui, no free, però de veritat, no?, de deixar de lluitar.
0: Sense mitges tintes,
1: no? No, sense mitges tintes, i creiem-nos-ho, perquè això és real. És a dir, això és així i això és el que hi ha. I la societat ha d'evolucionar cap aquí, per tant, fem-ho, no?
0: Clar, ja saps tu que els canvis socials, i això ho veiem molt en l'àmbit de la tecnologia, no? La tecnologia avança a una velocitat, la societat avança a una altra, i moltes vegades són velocitats que són molt diferents, no? Doncs això, no? El que comentes tu, no? Podem trigar molts anys a fer una legislació nova, però és que encara en trigarem molts a aplicar-la, i no només aplicar-la, perquè aplicar-la, mira, al final pots aplicar-la de manera més o menys ràpida, però després hi ha tota aquesta llosa mental, uh-huh, no?, cultural, perquè encara les malalties mentals estan molt, molt estigmatitzades, sí. Tu ho deies abans,
1: sí.
0: No?
1: L'estigma va de la mà de la salut mental, amb el tema de la capacitat que et deia, la capacitat natural, quan ens trobem la salut mental, la malaltia mental al costat, sempre per se es posa en qüestió. De fet, tot i que la llei digui que la voluntat, etc., pot només no seguir-se en cas de risc per un mateix o de risc per un tercer, no és sempre així, no és tan estricta, no?, l'apreciació, i aleshores sempre quan hi ha salut mental, quan hi ha una malaltia mental, no?, la gent sempre fa així, no?, sempre fa preguntes, sempre demana informes, sempre demana documentació, no?, vull dir, hi ha tota una quantitat de desplegament que dius, però si la llei ja ens ho ha dit, no?, vull dir, hi ha una igualtat. Després, per desenvolupar-se, anem a veure què necessitem, perquè jo segurament, tot i que sóc advocada, per fer segons quin tipus de negoci jurídic hagi de fer, segurament també necessitaré una ajuda. Ajustis el que diu la llei, ajustis els mecanismes que tenim, que hi són. Evidentment, la societat va cap aquí i la llei sempre va com per darrere, però quan ja la tenim, home, intentem, en la mesura que puguem, fer-ne difusió, fer pedagogia i creure'ns-la, perquè és l'única manera, perquè si no ens trobem professionals que ens dediquem al mateix abordant determinades coses de manera multidisciplinar, en barems molt diferents i en moments molt diferents, no? I, per exemple, que nosaltres encara rebem resolucions judicials que ens parlin de l'incapacitado.
0: El incapacitado. Quan és un terme que ja ha quedat, diguéssim,
1: clar,
0: desterrat des de fa,
1: clar,
0: molts anys.
1: Aleshores, les persones que encara no tenen la resolució revisada d'abans del 2021, que tenen incapacitats i tuteles, no cal que els hi seguim dient incapacitats. Tenen una incapacitació legal, revisem-la, però no em facis una resolució que em diga i traiga-se a l'incapaz. Traiga-se. Què vol dir traiga-se a l'incapaz? La persona agafarà la seva motxilla i vindrà, i si no pot venir, doncs no es preocupi, que nosaltres farem, no?, dintre, perquè nosaltres la coneixem, treballem, i el nostre esperit no és entitat de suport per quedar-nos. Nosaltres estem amb vocació temporal.
0: Esteu de pas.
1: Exacte. La nostra idea és de pas. La mesura ha de ser necessària, ha de ser proporcional i limitada en el temps.
0: Més que res, perquè si no, no donaríeu abast.
1: Bueno, no és que no donem abast, és que al final tu has de treballar per l'autonomia d'aquella persona. Hi ha persones, per exemple, que han estat institucionalitzades tota la seva vida. Ara, després de 25-30 anys, home, algun acompanyament s'haurà de fer, no?, pues, per tramitar una prestació, per tramitar una llei de dependència, per buscar un lloguer, per entendre un contracte. i després ja no em diguis quan vull, no, vull anar al món laboral, un contracte laboral, tinc una entitat de suport, firmo o no firmo, no? Vull dir...
0: Clar, perquè una persona, per exemple, no, el cas que posaves, no, ara d'un contracte laboral, clar, home, si visquéssim en un món on no hi hagués mala fe, doncs mira, aquesta conversa no la tindríem. Però en un món on el qual regna la mala fe moltes vegades, i també la bona, però ara en aquests moments estem parlant de la mala fe. Una persona amb una certa discapacitat que s'enfronta al món laboral, clar, la poden enganyar per totes bandes.
1: Bueno, nosaltres a vegades quan es posen les mesures de suport, una de les qüestions també que es posa sobre la taula és si aquella persona és vulnerable respecte a tercers, no? A vegades...
0: Això què vol dir?
1: Doncs pot ser que sigui una persona molt confiada, per exemple, que hagi viscut sempre amb una xarxa determinada i no qüestioni decisions que pugui prendre aquella xarxa, o persones que se'ls hi posi davant un negoci jurídic, no?, que es pinti com una empresa, per exemple, no?, molt sucosa, no?, que tindrà doncs, molt èxit i tal, i se li facin firmar papers, per exemple, com a administrador, sense que tingui cap tipus de paper ni de coneixement.
0: I això passa, eh?
1: I això passa. Persones, per exemple, que se'ls hi faci donar la compte, bueno, per fer vés a saber tu què, a persones que se'ls hi faci firmar un document afavorint a una altra persona, no perquè no la pugui afavorir, sinó que aquella persona potser no ha tingut tots els paràmetres per poder prendre aquella decisió.
0: Bueno, bàsicament és que l'estan enganyant, per dir-ho així.
1: Pot estar influenciat, pot haver-hi abús de tercers, no? Pot haver-hi una persona que diu, bueno, jo t'ajudo i vulgui ajudar fins a 10 i l'altra persona vulgui fins a 20 i allò li estigui provocant una despatrimonialització, una descapitalització, no? Uh-huh. Aleshores, la part aquesta de la vida, no?, de poder tenir tots els pros i els contres, no?, saber buscar opcions. A vegades ens passa, per exemple, amb un pressupost d'un dentista, però et deu passar a tu i em deu passar a mi, que jo vaig a buscar un dentista, em fa un pressupost, bueno, doncs jo vull una segona opinió o vull una tercera, no? Doncs potser depèn de les meves capacitats amb aquella i en tinc prou perquè és...
0: No però sé. Fixa't que normalment, però és molt curiós això, normalment necessites una segona o fins i tot una tercera opinió / pressupost perquè tens al cap que potser no, que potser t'estan enganyant, t'estan aixecant la camisa.
1: Enganyant o que la proposta que et fan d'intervenció potser pot ser d'una altra manera i aleshores vols anar a buscar aquella altra manera d'intervenció també, no? Aleshores la possibilitat de tenir opcions i de buscar-les és una de les coses que a vegades fa que les persones puguin necessitar una mesura de suport, per exemple, acceptar o renunciar a una herència. Què és el que em pot fer acceptar o per què em plantejo que la puc renunciar? Perquè hi ha deutes, perquè hi ha embargs, perquè em pot perjudicar, perquè em pot portar a que una prestació que jo tinc... Aleshores, tot això forma part de la nostra feina, també poder donar tots aquests elements. Aleshores, a vegades, no és tant un engany, sinó que és una persona vulnerable, confiada, no? A vegades hi ha persones que tenen, diguéssim, molt poca xarxa, no? I el fet de poder...
0: Clar, són molt més atractives, permet-me que ho digui d'aquesta manera, són molt més atractives a treure, doncs... Clar, tota aquesta òrbita de gent que se'n pot aprofitar.
1: I amb la idea a vegades de tenir un grup, no? O a vegades amb el d'allò, bueno, pot passar que es facin fer determinades disposicions econòmiques, per exemple, no? Vull dir, això ens pot passar, evidentment, a tots, no? El tema és que si es detecta que pot haver-hi una vulnerabilitat, diguéssim, major, doncs nosaltres també és una de les qüestions que es tenen en compte a l'hora de posar també una mesura de suport, el qual no vol dir que després, evidentment, per una vulnerabilitat sola, per se, no es posa, no?, la mesura de suport, però sí que moltes vegades això conflueix, no? I a vegades ens trobem, doncs això, amb influències, amb abusos de tercers, que a vegades la pròpia persona, no?, costa que pugui assumir que no ho és, no? I aquí és quan entrem amb la voluntat, no? No, és que jo ho vull fer així. Llavors aquesta voluntat està mediatitzada, no està mediatitzada, no? Com verem és la voluntat al final?
0: Clar,
1: no?
0: Perquè moltes vegades la voluntat hi és, el que passa que no és una voluntat, anem a dir-ho així, amb un pes específic de la criticitat,
1: exacte,
0: per dir-ho així, no? I clar, és a dir, sí, tu pots demostrar una voluntat molt ferma, però no has tingut en compte tots els colors de la paleta,
1: exacte,
0: no? I n'has tingut en compte potser un parell.
1: Exacte.
0: Però clar, llavors desdibuixes tota la resta. Ho vesteixes de voluntat, però desdibuixes la voluntat real o com a mínim tota la foto, no? Li has tret tots els colors a la foto.
1: I això precisament, Germà, és el que ara, no?, està, diguéssim, molt amb les mesures de suport, no?, el que està, diguéssim, el que és més difícil, et diria jo, no? Perquè els suports al final són voluntaris. I llavors tu em diràs, ja, però una persona necessita suport si no els vol, com ho fem, això? No?
0: Clar, la gent, com ho fem això, no? Sí. Però... Perquè tu veus que aquella persona necessita un suport.
1: Bueno,
0: però aquella
1: pots...
0: persona no... És a dir, tu pots recomanar-li a una persona o pots dir-li que necessita un suport, però aquella persona, partint del concepte aquest de voluntarietat,
1: no el vol.
0: Llavors, aquí ve una miqueta...
1: Aquí ve una mica el tema, no? Aleshores, la convenció ens diu, no, han de ser voluntaris, però, em diu, sempre i quan no hi hagi influència o abús de tercers. Vale?
0: Que això també a vegades és difícil de demostrar.
1: És molt difícil. I a més, dius, bueno, perquè hi hagi influència i abús, ha d'haver-hi una denúncia, ha d'haver-hi una querella penal, ha d'haver-hi algun procediment de reclamació, és apreciació de...
0: No, bueno, és posar una mica el dit, no? Allò de xuclar-se una mica el dit, posar-lo a l'aire i veure d'on bufa el vent,
1: bueno,
0: perquè moltes vegades...
1: És complicat.
0: Clar, una persona vulnerable, anem a dir-ho així, que s'ha deixat influir per tercers, diguéssim, i aquests tercers tenen una manifesta, diguéssim, actitud de vulnerar encara més aquesta persona, clar, aquesta persona, anul·lada com està, evidentment no denunciarà.
1: Exacte.
0: Per pròpia iniciativa.
1: I aquí som bé la voluntat, perquè ni denuncio, no? Aleshores, aquí hi ha...
0: És que és una línia, és una frontera molt com molt fina i molt, i molt fina, però alhora amb una espessa capa de boira.
1: Sí. I el legislador català, perquè està en tràmit parlamentari, està modificant el Codi Civil català. I una de les coses que s'ha, diguéssim, atrevit a fer és a fer un article que es diu Limitacions a la voluntarietat. I ha intentat posar, no?, diferents apartats que facin que es limiti aquesta voluntat en el sentit de que no l'he de creure, diguéssim, no?, tal qual em ve. I aleshores ha respectat el que és la influència i l'abús de tercers, però fixa't el que van intentar posar. Bueno, o el que esperem que no posin, que és que sempre que hi hagi una sintomatologia clínica que afecti el discerniment. Tu saps quanta gent al nostre col·lectiu sencer, el que nosaltres atenem, la voluntat ja no li podem escoltar? Si introduïm el concepte de sintomatologia clínica en el que és un text legal, estem perpetuant a l'estigma d'unes persones.
0: Bueno, l'estigmatitzem de totes, però és que si ho portéssim a l'àmbit general de la població, és que clar, vull dir, queda un percentatge molt petit.
1: Exacte.
0: Perquè al final qui no té un all,
1: té una ceba
0: i qui no té ceba i all. Vull dir, al final, clar, amb aquestes dues paraules...
1: Sí, pues això és una de les coses que nosaltres, quan hem anat al Parlament, com a entitat, de manera, diguéssim, inclús una mica beligerant, amb el bon sentit de la paraula, hem lluitat perquè no es posi això, no? I aleshores es tregui tot el que és sintomatologia clínica i sí que hi hagi una derivació a el que és la capacitat de discerniment, no? Que és molt més ajustada i és el que diu el Tribunal Suprem al final, no? Estem en procediment d'esmenes. Tots els partits polítics no han comprat aquestes esmenes. Per tant, hi ha algun que encara considera que sintomatologia clínica ha d'estar com a limitació a la voluntat.
0: Perquè vosaltres veu anar al Parlament.
1: Nosaltres vam anar al Parlament, sí.
0: Explicar tot això, m'imagino que en una comissió d'aquestes de treball.
1: Sí, exacte.
0: Com va anar?
1: Jo t'he de dir que vam sortir contentes, vam anar-hi com a entitat, vam poder explicar aquelles esmenes que nosaltres... tens 15 minuts d'intervenció, vale? Vam fer tota una part escrita.
0: Aquí us n'hem donat més, eh?
1: Sí. Allà van ser 15 minuts i després tens 7 minuts per contestar les preguntes. Però la veritat és que aquesta va ser una de les coses més importants que nosaltres vam voler explicar i vam voler deixar palès, així com tot el tema que t'he dit de la barrera econòmica, de dir perfecte, les assistències notarials, però escolti'm, tenim aquesta barrera. Vam parlar també del torn d'ofici de notaris, no? Ho vam proposar. Vam parlar també una mica, no?, de tot el que és el tema de l'estigma, i bueno, vam fer altres esmenes molt lligades al tema de la voluntat, a com poder posar fi a una mesura de suport sense que això impliqui el que ara hi ha com a remoció, no?, que és una paraula una mica poc cortès legalment, no?, perquè que s'acabi una relació d'assistència no vol dir que un dels dos ho hagi fet malament. Si ens creiem la voluntat també pot portar a posar fi, no?
0: Clar.
1: Però de les coses més importants que vam posar a palès va ser precisament el tema de la sintomatologia clínica i les limitacions a la voluntat.
0: I quina va ser la recepció per part dels parlamentaris en aquest cas?
1: Doncs va ser 50-50. Ara estan en tràmit, ells han fet esmenes, aleshores hi ha partits polítics que han eliminat del text precisament això. I hi ha una cosa que els hi costava molt d'entendre també, i és que tu quan...
0: Entenc que hi ha representants de tot l'arc parlamentari.
1: Sí, de tot l'arc parlamentari, exacte. I després hi ha una cosa que també costa una mica de poder incorporar al text legal, però que és imprescindible, i és que què passa quan aquesta voluntat no es pot expressar? En què em baso jo com a assistent no? Per poder dur a terme la meva feina. Doncs m'hauré de basar en la trajectòria vital d'aquesta persona, amb documents anteriors en què hagi pogut manifestar la seva voluntat, i hauré d'actuar intentant respectar al màxim el que aquesta persona hagués volgut.
0: Clar, perquè tu dit, ara dius això, no? I llavors ara em ve al cap, per exemple, una persona que no, que no tingui la capacitat de comunicar-se de cap manera.
1: De cap manera.
0: Ni per escrit, ni oralment. Ja està. Què
1: bueno,
0: fem? Com es gestiona això?
1: Exacte. El que ens diu la convenció i el que estem intentant incorporar en el text legal és que, fixa't que hem intentat incorporar paraula quan s'hagin fet tots els esforços considerables. No val amb un esforç, eh? No val preguntar, no ho tinc i ja està. No? Hem de fer tots els esforços considerables. Això què implica? Veure si aquesta persona havia fet, per exemple, algun document anterior en què manifestava què és el que volia o què és el que no volia. Uh-huh. No? Bueno, parlar amb l'entorn. Si és un bon entorn, també que ens diguin com hagués volgut aquesta persona, no? Viure a casa, viure en una residència, etc. I un cop faig tot aquest esforç considerable, la meva actuació ha de ser el més fidedigna, el més proper al que aquesta persona hagués volgut. Uh-huh. Aleshores, aquí també ens trobem amb una altra barrera important, trajectòries vitals. Què és una trajectòria vital? La teva no és la meva, evidentment.
0: Cadascú té la seva. Sí, sí. No n'hi ha dues iguals al món.
1: Aleshores, clar, com entens una trajectòria vital productiva o una trajectòria vital que pugui fluir cap a una autonomia? Què és l'autonomia? Sempre no serà el mateix. No podem dir que l'autonomia per tu i per mi és el mateix i per... No?
0: No.
1: Aleshores, entens tot aquest, no? Tots aquests conceptes que ens venen...
0: Hi ha moltes arestes aquí.
1: Sí, moltes, moltes. I aleshores no és... Bueno, el dret mai ha estat una ciència exacta.
0: No,
1: però,
0: això és evident.
1: Però... És la vida, no?, al final, i l'evolució de la persona, no? Per això et dic que les mesures de suport són temporals, no hem de posar mesures. Nosaltres hem revisat sentències de persones que tenien mesura l'any 90. Una persona a l'any 90 no pot ser mai la mateixa persona del 2026.
0: No.
1: Ja sigui, l'evolució, és, no sé cap on haurà anat, però l'evolució haurà estat, i haurà estat cap a millor, no?, trajectòria, cap a una trajectòria més tancada, haurà evolucionat més amb xarxa, amb menys, i després hi ha una altra cosa superimportant, i és un altre dret a destacar de la convenció, que és la inclusió a la comunitat. Sense la comunitat, sense feina, sense habitatge, sense xarxa, tu ja pots tenir les dones de suport que vulguis.
0: Aquí te n'adones realment de la desprotecció de tot, de tot aquest col·lectiu, no? Jo ara posaré un exemple que he viscut alguna vegada, i no sé si lliga una miqueta amb tot això, puc fer, ara igual faig de cunyat, però bueno, quan visites una cooperativa de treball, vale? I ara posaré la més coneguda que tenim a Catalunya, que és la Fageda, no? Quan tu veus el projecte a la Fageda, te n'adones de la vulnerabilitat de tot aquest col·lectiu, de com de desprotegits estan, perquè les desenes de persones que treballen allà i les centenars de persones que treballen en altres cooperatives de treball i en altres centres de treball d'aquestes característiques, clar, és precisament una de les poques portes d'entrada a, anem a dir-ho així, a la normalitat o a l'autonomia, perquè puguin, entre cometes, sobreviure en un món que per ells, malauradament, és bastant més cruel que per la resta. No?
1: Bueno, i d'aquí molt... La necessitat d'abordar polítiques i recursos que permetin dotar a les persones de tot el que és l'espectre que necessiten per poder tenir una trajectòria vital i un projecte de vida.
0: Clar, perquè...
1: Tenir un projecte de vida és el que et fa caminar al final, no? Vull dir, poder tenir aspiracions, poder tenir reptes, poder tenir opcions al final. La vida són opcions, si no en tinc... Què faig? Com evoluciono? Quina autonomia de treballar, no? Aleshores, és molt important poder treballar la trajectòria vital, el projecte de vida i, sobretot, posar la persona al centre.
0: Bueno, en aquest sentit és com posar... No faré servir el símil vegetal, és una mica com trasplantar-lo, però trasplantar-lo en un lloc, no en un desert on no hi ha ningú, sinó en un lloc on tens altres elements de vegetació, que són altres humans, en aquest sentit, que, diguéssim, que en certa manera pugui... aquesta persona pugui interactuar amb ells i la resta puguin interactuar amb aquesta persona, no?
1: Sí.
0: Al final és intentar, no diria la reinserció social, però aniria una mica en aquesta reinserció en tant que són persones que durant molt de temps, són col·lectius que durant molt de temps han estat absolutament al marge de la societat.
1: Sí, exacte. El terme potser no és el més ajustat, però és aquesta idea del que et deia abans, la discapacitat entesa com és la societat la que en certa manera m'està posant les barreres.
0: Exacte. Llavors,
1: una societat on totes aquestes barreres no les tinc seria una utopia, d'acord? Però potser n'hi ha algunes que podien ser menors. Potser la inclusió laboral podria ser una realitat en polítiques públiques més treballades, no? Potser a nivell...
0: Fins i tot privades.
1: O privades. A nivell d'habitatge, no? Hi ha persones que necessiten llars amb suport, però n'hi ha persones que necessiten, que poden viure de manera autònoma. Qui lloga un pis amb una persona que té una mesura de suport i que el seu assistent ha de firmar el contracte? Nosaltres ens trobem a vegades que a la que apareixem els drets se'n van per la porta. Una persona que entra en unes urgències i com que té una entitat de suport, es pressuposa que el seu consentiment informat no val, la seva capacitat natural per otorgar-lo, el tractament que vol rebre, la medicació no serveix, ha de ser l'assistent, no? És una darrere l'altra. Aleshores, si aquestes barreres d'alguna manera les fem més accessibles, no? I tenen unes limitacions com les que podem tenir tu i jo també en tenim, doncs aleshores segurament les mesures de suport seran menys. Quan me'n vaig jo al jutjat i demano una mesura de suport, si jo la demano inclús de manera voluntària, però no puc anar al notari perquè val molts diners, i la demano judicial, puc estar més d'un any sense una mesura de suport. Què passa en el mientrestanto? Bueno, què passa aquí?
0: Moltes coses.
1: Moltes coses. I quan arribo al final a l'entitat de suport, què faig jo amb això?
0: Perquè, de fet, ara tu has parlat, no?, d'entrar a urgències, llogar un pis. De fet, això són elements de la nostra vida quotidiana que marquen el nostre dia a dia. I per nosaltres pot ser més o menys habitual o natural. Per tots aquests col·lectius també és habitual, però malauradament no és natural.

0: M'imagino que aquesta està triada pel missatge.
1: Efectivament.
0: Perquè anava escoltant, anava veient el subtitulat i pensava, no, clar, evidentment està triada pel missatge. És de les... No, jo no sóc gaire fan de Coldplay, però segurament no és de les més conegudes de Coldplay. De què parla una miqueta aquesta cançó?
1: Jo crec que parla una mica com d'aquest anhel, no? De quan intentes tot el que pots però no tens èxit, no? Quan al final és una miqueta el David contra Goliat, no? I al final és aquesta idea de dir, no? Les llums et portaran a casa, no? Que és una miqueta el missatge aquest de dir, bueno, és que els elements els tenim, no? Legalment s'està fent tot el possible, la societat està intentant canviar, no? Fem-nos tots un... Donem-nos una mica de llum, no?
0: Sí.
1: I anem endavant, i aquesta cançó parla una miqueta per això, d'això, no? D'aquest anhel de, bueno, de poder ser, no? De que a vegades fas molta cosa i, bueno, i potser no tens l'èxit que vols, no? I intentes tot el millor de tu i jo crec que... aquest col·lectiu moltes vegades passa això, no? I és aquesta lluita incansable, no? Que no hauria de ser individual, sinó col·lectiva, no?
0: I ara diré una cosa que és molt òbvia, eh? Perquè aquest col·lectiu també té sentiments.
1: I tant. Uh-huh.
0: I això que deies tu del David contra Goliat, ells no són beneïts. I ells veuen que darrere de la societat hi ha unes barreres molt grans. I això m'imagino que els deu fer patir moltíssim.
1: I, de fet, tu mira fins on arriben a vegades les resolucions i el paternalisme, que, tot i tot això que t'he explicat jo, d'aquesta evolució legal i de més, a data d'avui encara tenim resolucions, per exemple, que ens posen mesures per poder otorgar consentiment matrimonial. És a dir, que el consentiment matrimonial, que és una qüestió absolutament... És un dels drets personalíssims que nosaltres diem, encara hi ha jutjats que entenen que no poden otorgar-lo, i que ha de ser l'assistent el que otorgui el consentiment matrimonial d'una persona. Vull dir-te, mira com de, no? Com de poc alineats anem, no? I aleshores, bueno, aquesta cançó m'ha semblat que el Fix You, no? Precisament aquesta d'allò com d'arreglar-ho, no? De solucionar-ho, doncs, bueno, és una cosa que ens hem d'aplicar tots plegats.
0: Doncs, doncs sí, hauríem d'aixecar una mica la vista, no? Mm-hmm. I mirar al nostre voltant i mirar, bueno, que allò que és vulnerable segurament ens incomoda, però aquesta incomoditat no ens ha de fer servir per mirar cap a una altra banda, sinó segurament per veure què hi ha al darrere de tot això, no? I per això una miqueta el comentari aquest, no? Perquè pensem en... Segurament, quan pensem en malalties mentals, pensem en malalties mentals molt severes, però com a tota la vida hi ha una paleta de colors gegant, i tu parlaves, no?, de parcel·les específiques en les quals doncs hi havia una mica més de, diguéssim, de mancances, per dir-ho així, no? Però clar, la banda emocional, clar, és molt important. I...
1: És bàsica. I pensa, nosaltres a l'entitat precisament portem persones amb trastorn mental sever, no? I realment tota la part afectiva, tota la part de sentir-te part de, no, d'alguna cosa, poder pertànyer, no? Poder estimar, poder ser estimat, no? I, bueno, tenir tots els drets, i ara no només el de la capacitat, sinó tots, són drets que moltes vegades també estan negats. L'esterilització de les noies amb discapacitat tampoc no fa massa que es va treure, no? Aleshores, bueno, jo crec que hem de fer un pensament bastante pa dentro en general.
0: Com a societat.
1: Com a societat, i entendre que això és cosa de totes i tots, perquè si no, no ens en sortirem.
0: Judit, no m'agradaria que marxessis d'aquí sense demanar-te casos d'aquells que, sense dir noms i cognoms, evidentment, i diguéssim posant incògnites, eh? No cal fer-ho així, però casos d'aquells que t'hagin impactat.
1: Sí, casos que m'hagin impactat, el que passa que sí que és veritat que al final t'impacta tot, al final, perquè tot el que implica una vulneració d'un dret que té una repercussió en la vida d'una persona és un impacte.
0: Correcte.
1: Aleshores, també al final l'impacte a vegades ho és més o menys per l'afectació que té, no? També, per exemple, amb salut mental hem de tenir en compte que la interseccionalitat és molt important i la perspectiva de gènere, les dones amb salut mental estan doblement discriminades, no? I, per exemple, aquí trobaríem vulneracions molt importants, però no menys, no?, que altres que puguin patir totes les persones. Aleshores, no et diré cap cas concret, perquè realment moltes vegades, per desgràcia, es repeteixen patrons, no?
0: T'ho preguntaré d'una altra manera. Com ho portes tu, això? Perquè, clar, és a dir, Allò que deia, que ho has dit tu ara fa un momentet, això t'afecta, no? Mm. Llavors, com et passes tu aquesta ansietat? Com et cures?
1: Mira, nosaltres a l'entitat treballem de manera multidisciplinària. Això és un goig i és una meravella, no? Nosaltres, cada persona t'ha assignat un equip jurídic, social, econòmic i la pota d'habitatge. I llavors, quan ho treballes és a totes les perspectives, no? Jo, en la meva professió, quan ho abordava només des d'una perspectiva únicament legal, segurament la gestió era diferent perquè no podies abarcar-ho i segurament les solucions eren només en un àmbit, no?
0: Bueno, t'especialitzaves en aquell
1: exacte.
0: Àmbit.
1: I ara, tot i que la meva especialitat, lògicament, és jurídica, la manera de treballar és la coordinació, no?, amb tots els equips. I, per tant, aquest abordatge que permet donar solucions, perquè a vegades saps què ens passava? Que no hi havia una solució legal. No? Mm-hmm. Estrictament legal.
0: Clar,
1: era una qüestió social.
0: Exacte.
1: No? O era una qüestió econòmica. I poder abordar d'aquesta manera permet que la gestió sigui molt més satisfactòria perquè la persona també pot tenir una sortida que a vegades d'una altra manera costava molt més poder donar alguna resposta.
0: I vosaltres esteu més acompanyats, en tant que, anem a dir-ho així, compartiu el dolor.
1: Exacte.
0: És a dir, compartiu aquest neguit, aquesta angoixa, aquesta ansietat per, doncs, la història d'aquesta persona o el que sigui, no?
1: I ho podem abordar de manera multidisciplinar que ens permet, no?, poder-ho abordar des de tots els aspectes i sempre trobes també algunes coses bones.
0: Bueno, sempre és aquell moment en el qual, per dir-ho així, és allò del mal de muchos consuelo
1: sí,
0: de tontos,
1: sí.
0: És a dir, sentir-se, al final, és sentir-se acompanyat una mica com el que, és a dir, traslladat a l'àmbit que vosaltres feu, no?, d'aquest acompanyament,
1: sí,
0: d'aquest
1: anar... Sí, i poder entendre que els drets estan, que no hi ha drets de primera i drets de segona, i que els drets només poden ser minvats per altres drets, no? No per falta de recursos, no per falta de polítiques, no? I amb això també, doncs, bueno, t'empoderes i empoderes el reste, no?, també.

0: Podríem acabar aquesta xerrada, podríem estar molta estona més, Judit, aquí parlant d'això. Jo haig de reconèixer que he descobert moltes coses que no coneixia i ho parlàvem precisament abans de començar aquesta conversa fora de micròfon, que estava segur que passaria això, que descobriria moltes coses que no sabia, i espero que doncs, els que ens escolteu, els que ens veieu, doncs, també ho hàgiu fet. Podríem acomiadar el programa amb moltes cançons, però hem acomiadat el programa avui amb una cançó que també ha triat la Judit. N'hi vaig demanar tres i me'n va seleccionar quatre. I vaig pensar, fantàstic, perquè així tenim la cançó de Cluenda. 30 segons, Judit, perquè el partisan de...
1: El partisan de Leonard Cohen, bueno, Leonard Cohen és algú que m'ha acompanyat durant molt de temps i el partisan precisament, bueno, és aquesta figura una mica d'aquesta neutralitat, d'aquesta equidistància que no pots prendre precisament en un tema de drets.
0: Doncs exactament. És o blanc o negre, una mica. Judit, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres i que tingueu molta sort. I
1: gràcies
0: que els parlamentaris i els legisladors com a mínim us escoltin i posin en pràctica allò que demaneu.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I a vosaltres, a tots, a totes, moltes gràcies per acompanyar-nos fins al final. Avui dimecres 25 de febrer i ens tornem a escoltar, ens tornem a veure aquí la setmana vinent en una nova entrega de la gent normal, perquè ja ho sabeu que tots som gent normal.

0: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
1: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
2: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo. Baixes o què?
1: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
3: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
1: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
4: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
5: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
1: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
6: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
7: La plaça Pompeu Fabra ha recuperat la normalitat després de diversos mesos acollint un assentament humà de persones sense sostre. I encara hem de parlar d'un altre succés del cap de setmana, perquè ahir al migdia es va produir un incendi en un edifici de 6 places del carrer Lope de Vega.
6: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
8: Com cada any, després de les vacances d'estiu, el cinema català tornarà al Teatre Municipal La Sala. De moment ja coneixem dues de les pel·lícules que s'inclouen en la nova temporada del cicle.
6: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat. Tot el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí. La primera en informació local. Sempre al teu costat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost. D'hores d'ara, perquè fa la xarxa viària, hi ha carrils tallats a l'autopista P7, els trams de Fogars de la Selva en sentit Tarragona i també a Vilablareix, en aquest cas en sentit Figueres, mentre que les principals retencions es troben al tram de Gelida cap a Tarragona amb uns 11 quilòmetres de cues. També hi ha un carril tallat, en aquest cas per obres, a l'autovia A2 a Jorba en sentit Lleida. Segons les previsions del Servei Català de Trànsit, entre ahir i avui sortiran de l'àrea de Barcelona uns 570.000 vehicles, mentre que està previst que diumenge en tornin aproximadament 250.000. I en plana de successos, un home de 65 anys ha mort aquest divendres al vespre en caure del terrat d'un hotel de Salou mentre treballava fent tasques de manteniment d'instal·lacions elèctriques, aigua i altres serveis. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís poc abans de 2:15 de la nit i investiguen les causes d'aquesta caiguda mortal que hauria estat accidental. Al lloc dels fets s'hi van desplaçar patrulles dels Mossos i efectius del sistema d'emergències mèdiques que no van poder fer res per salvar-li la vida. Els agents han posat els fets en coneixement del jutjat de guàrdia i del departament d'Empresa i Treball. I per la seva banda, Protecció Civil fa un nou toc d'alerta per la gran afluència de persones a les zones de bany i l'augment dels accidents. Es crida la responsabilitat i la prudència, atès que les altes temperatures estan fent que les zones de bany siguin molt més concorregudes i hi hagi força accidents cada dia. En aquest sentit, aquest juliol del 2026 ha estat el més càlid i un dels més secs des del 1950, mantenint la tendència iniciada durant el juny, segons el balanç mensual del Meteocat. I en plana política, el president espanyol Pedro Sánchez ha enviat una carta a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i al president del Consell Europeu, Antonio Costa, on expressa la seva profunda preocupació per la reacció que alguns governs europeus han mostrat amb la crisi migratòria de Ceuta. El Ministeri d'Interior d'Itàlia, per exemple, ha ordenat la suspensió temporal de l'espai Schengen amb Espanya arran d'aquesta crisi. I en plana cultural, la música ha tornat als jardins de Terramar de Sitges amb la novena edició del festival homònim. Sílvia Pérez Cruz, amb la presentació d'Oral Abissal, ha estat la protagonista de la primera vetllada d'enguany, encisant el públic que pràcticament omplia el recinte en una nit marcada, això sí, per una forta xafugó. I tanquem amb els esports. En futbol, empat a 2 del Barça i el segon amistós de la pretemporada davant del Birmingham, equip de la segona divisió anglesa. L'egipci Hamza Abdelkarim va marcar els dos gols del conjunt blaugrana. L'equip anglès es va acabar imposant a la tanda de penals. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat. La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
2: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. No sé si tornem després de festes i tornem forts, perquè avui parlarem del final d'una sèrie que m'ha donat molt, però que molt, a parlar. I no és cap altre que Stranger Things. En parlarem amb dos especialistes, Brian Giné i Juan Chiesa, des d'Argentina. També es parlarem del fenomen de Stranger Things, del final, sense desvetllar gaire cosa, per si no l'heu vist, però jo crec que molta gent ja l'haurà vist, al final d'aquesta cinquena temporada, i de com creuen que seguirà aquest fenomen. A continuació, doncs en parlarem avui a la Caixa Tonta. I tindrem moltíssimes més coses aquí al programa de la Caixa Tonta. Parlarem amb David Cano del Gato Encerrado, perquè acaba de començar nova edició de GH Duo. Amb ell parlarem d'aquesta nova edició. Tindrem amb nosaltres a la Maria López Rovira, directora de Ràdio Televisió de Cardedeu, perquè engeguen un nou projecte juntament amb la xarxa, amb el suport de la xarxa i de la xarxa més, l'Alanada. En voleu saber més coses? Doncs jo de vosaltres no em perdria el programa d'avui. Tindrem amb nosaltres a l'Assumpta Vitori, amb ella parlarem de la història de la tele, dels concursos, i també tindrem amb nosaltres el Toni Rovira, el Toni Rovira del Toni Rovira i tu, que no podia faltar en aquest programa després de festes, perquè tindrà ni més ni menys que a l'Elvis Presley. Sí, sí, a l'Elvis Presley, un dels millors imitadors de l'Elvis, i moltíssimes coses més. No us perdeu el programa d'avui, de veritat. No és perquè el fem nosaltres, però és que, de veritat, que valdrà moltíssim la pena. Recordeu que ens podeu seguir buscant la Caixa Tonta Ràdio a les xarxes socials. Així de senzill, així de fàcil. Preparats, preparades, arrenquem.
3: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història, la seva.

0: I tot seguit, com sempre, arriba el moment de la història de la tele amb l'Assumpta Vitòria. Assumpta, què tal, com estàs?
1: Hola, doncs molt bé. Escolta, avui he pensat...
0: A veure...
1: ...que en aquest llibre explica moltíssimes coses.
0: Aquell llibre que tens, eh?
1: Perquè és escrit pel Romà Gubern, saps?
0: Sí.
1: I el Romà Gubern tenia moltes històries i tal. I en aquest llibre també parla, en un moment donat, dels concursos.
0: Mm-hmm.
1: I explica coses que jo no sé, suposo que no, ni ho hem pensat, ni ens hem parat a pensar-ho, perquè no és així, no? Però diu així.
0: Què diu?
1: Dentro de la televisión espectáculo, los concursos constituyen una parte primordial. Su origen es radiofónico, y solo a partir de mediados de los años 60 se llega a la creación de concursos creados para el medio televisivo. Un buen concurso, se dice en televisión, puede salvar una mala programación, porque el concurso atrae prácticamente la atención de toda clase de públicos, y sus incidencias, sus polémicas y sus personajes trascienden de la propia televisión y llegan a formar parte de la vida nacional de la actualidad más palpitante. És veritat o no? Hi ha molts concursos.
0: Totalment cert. Concursos per tot arreu, Assumpta. Ara
1: diu,
0: i abans.
1: Clar, val, i aleshores és una fórmula que mira, que salva molta programació. Perquè
0: home, i tant.
1: Si ho analitzem, ara hi ha moltíssims concursos.
0: Moltíssims. Cada cop
1: diu,
0: més, cada cop més.
1: Clar, diu, el origen de los concursos se da naturalmente en Estados Unidos, donde los quiz shows conocen un momento de gran auge a finales de los años, fíjate, de los años 50.
0: Mare meva, Déu-n'hi-do.
1: Diu que va haver un programa que va arribar a ser el més popular de la televisió quan es va descobrir que algunos de los concursantes muy populares y apreciados por el público, habían, agáfate, sido ayudados en su camino hacia el premio final. El escándalo fue tan enorme en Estados Unidos que el mismo, un profesor universitario llamado Van Doren, fue expulsado incluso del colegio de licenciados.
0: Correcto, de unido, ¿eh?
1: Imagina si había historias extrañas amb els concursos, que ara qui fa, diu, antenotario, ara ja no ho diuen mai, antenotario.
0: No, ara això s'ha perdut, això, eh? No? Ara s'ha perdut això de l'antenotario.
1: Clar, i fa pensar que dius, bueno, ara què passa? No sé.
0: Exacte.
1: Doncs tants milions en passapalabra i tot això,
0: a la,
1: no?
0: A la al concurs de les cajas, sí, tal qual.
1: Ahí lo dejamos, ¿no?
0: Ahí lo dejamos, escolta'm, a veure què n'opina la gent, eh? Que cadascú es faci la seva càbala. Eh? Està molt bé, no?
1: Claro, claro.
0: Molt bé, doncs...
1: Claro, es muy interesante. Sí.
0: Escolta'm, Assumpta...
1: Pasan muchos años de televisión española.
0: Home, i tant, escolta'm, tu també tens molta mili, eh? Ja ho sabem, ja.
1: Bastanta mili. I, home, vaig buscant coses i dic... Ai, Déu meu, però no havíem pensat això.
0: Doncs mira.
1: Que els concursos, els diners, i què passa?
0: Exacte.
1: I mira, aquell home el van despedir del col·legi de licenciats i tot, perquè
0: imagina't.
1: Però ara, qui le pone el cascabel al gato, ara?
0: Qui ho controla, això, Assumpta? Exacte.
1: Qui em pone el cascabel al gato?
0: Ai, Déu meu, doncs ho deixarem aquí, que cadascú doncs, tregui les seves pròpies conclusions, si et sembla.
1: A lo millor no fa falta estar bé tot, eh? No vayamos aquí a fer un drama, ara, eh?
0: No, però mira, escolta'm, ho deixem in albis, eh? A veure què en pensa la gent. Exacte, fa pensar. Doncs, Assumpta Vitòria, com sempre, gràcies per portar-nos la història de la tele a la Caixa Tonta, com sempre, un plaer.
1: Una miqueta de pensament sempre va bé, no?
0: Sempre va bé. Cuida't molt.
1: Adéu, amics, gràcies.

0: I tot seguit anem a parlar d'un nou concurs que porta doncs, endavant Ràdio Televisió Cardedeu amb el suport de la xarxa, un concurs per descobrir noves veus de la cançó d'autor en català i aranès. I avui doncs, parlarem amb la Maria López Rovira, la directora de Ràdio Televisió Cardedeu, perquè en volem saber una miqueta més d'aquest nou projecte. Per començar, què és l'Alanada?
1: Doncs l'Alanada és, podríem dir, la nova aventura que fem des de Ràdio Televisió de Cardedeu. És un concurs de música, però en aquest cas anem a cercar música d'autor. Què entenem com música d'autor? Doncs la persona que s'inscrigui a l'Alanada ha de ser no només la persona que interpreta la cançó, sinó sí, la persona que ha fet la cançó també, tant la música com la lletra. Busquem veus emergents, busquem persones que dins que ja puguin tenir un projecte musical pensat i treballat, doncs encara potser busquin aquell últim impuls, no, que els faci entrar en el panorama de la música de Catalunya. Acceptem propostes tant en català com en aranès i bé, les inscripcions acaben d'aquí a res, perquè acaben aquest dijous. Ja portem 3 setmanes rebent propostes, la veritat que amb un nivell altíssim, però encara ens queden aquests 2-3 dies de marge fins al dia 15 a les 12 de la nit per rebre encara més propostes.
0: I d'on neix la idea de l'Alanada?
1: L'Alanada neix després de doncs, 4 anys d'experiència ja organitzant concursos de música i en el que hem pogut observar que sí que és veritat que les propostes que havíem tirat endavant des de la nostra entitat, des de Ràdio Televisió de Cardedeu, amb l'ajuda de la xarxa, amb experiències com Objectiu Paqui o OP Fest, eren propostes que, sobretot adreçades a la gent jove que està començant amb la música, funcionen molt bé perquè pots trobar una veu molt potent però que no necessàriament ha de tenir cert rodatge o certs coneixements musicals. I el que veiem al final és que les persones que passaven pel programa, així com passen molts altres programes de l'estil, és que al final el recorregut musical que hi havia després doncs, era bastant curt, perquè al final són bones veus però que encara potser no tenen una proposta molt concreta a nivell de projecció musical, no? o de un projecte plantejat. La diferència amb l'Alanada és que les persones que es presenten han de tenir coneixements musicals, perquè al final has d'haver fet tu la cançó musicalment parlant, i per tant es tracta, o el que ja estem trobant és que són projectes una mica més rodats o que tenen clara una mica la línia que volen treballar. En aquest sentit, pensem que no existia o existeixen pocs concursos musicals televisats, com és el nostre cas, que posin en valor doncs precisament això, no? Propostes que ja tenen una estructura i un rodatge darrere i que tenen bastant clar quin tipus de producte musical, per si dir-ho, volen oferir. Sí que és un format que hem pogut trobar doncs, en concursos, per exemple, com el Sona Nou o d'altres de cançó d'autor, però que no són televisats com a tal, que potser és la diferència que portarem i que la veritat que tenim moltíssimes ganes.
0: Com funciona el procés, Maria? Així, molt breument.
1: Breument, com funciona el procés? Ara estem en període d'inscripcions i això es tancarà el dijous. I en els propers 15 dies del mes de gener, l'equip de càsting del programa, que són persones doncs, que ja han passat per projectes anteriors i que han format part de productes o d'altres projectes molt més grans, com des d'una Operació en Triunfo a doncs, els propis Objectiu Paqui o OP Fest, faran aquesta preselecció de 40 candidats. És una quantitat bastant elevada, però és molt interessant perquè això ens permetrà conèixer 40 propostes musicals en una sèrie de videopodcast que s'emetran després des del mes d'abril, durant els mesos d'abril i maig aproximadament. Durant aquests 2 mesos podrem conèixer amb un programa setmanal que també compta amb la participació de la plataforma Xarxa Més per la seva difusió i anirem coneixent aquestes 40 propostes i amb la cançó que s'han inscrit, no? D'aquestes 40 propostes, un jurat professional seleccionarà amb un 8è videopodcast, seleccionarà les 10 persones que arriben a la gala final, que és la nit de l'Alanada, que se celebrarà el 27 de juny i que serà una gala en directe doncs, amb tot el que implica una gala d'aquestes dimensions, no? Amb votació de públic, amb posada en escena de les actuacions, etc.
0: I per últim, fins quan i com inscriure's?
1: Doncs ara estem a 3 dies de tancar les inscripcions, que es van obrir ja el mes de desembre. Per tant, les persones que ens estiguin escoltant i es vulguin inscriure's, que no triguin ja més perquè això es tanca. Es tancarà la nit de dijous a divendres, del 15 al 16, a les 12 de la nit. Per inscriure's, com ho han de fer? Doncs entrar a la pàgina web del projecte, del concurs, que és www.alanada.cat. Allà poden trobar les bases del concurs, les preguntes freqüents i el formulari per inscriure's. Què necessiten per inscriure's? Doncs a part d'omplir el formulari, ens hauran d'enviar un àudio amb la cançó amb la qual participen al concurs. Aquesta cançó pot estar més o menys produïda, però el que sí que s'ha de tenir en compte és que l'àudio que ens enviïn és el que farà servir l'equip de càsting en aquesta primera fase. Per tant, doncs un àudio que tingui certa qualitat. I també ens hauran d'enviar un petit vídeo de 40 segonets presentant-se i explicant-nos una miqueta de què va la cançó. Aquest vídeo pot ser totalment casolà perquè és un vídeo que fa servir l'equip de càsting a nivell intern. I si qualsevol persona té algun dubte sobre si es pot presentar o no, si la seva cançó funciona o no funciona, etc., ens poden escriure a alanada@rtv-c.cat o mitjançant un DM amb el nostre perfil d'Instagram, que és @alanada.cat.
0: Doncs queda dit, moltíssimes gràcies, Maria López Rovira, directora de Ràdio Televisió Cardedeu. Moltíssima sort amb aquest projecte a l'Alanada, que el seguirem ben de prop.

0: La gent el senyala, la gent el critica, a les espatlles, per davant, per tot arreu. Ja sabeu qui és. Ell és el Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, que torna aquí amb nosaltres després d'aquest nou any que acaba d'entrar, que, per cert, per molts anys a tothom. Escolta'm, què anava a dir? Esteu preparats? Perquè anem a connectar amb ell. No sé on estarà ni què estarà fent. No sé, anem a connectar amb ell. Toni Rovira! Toni! Ai. No l'escolto. Toni, que estàs per aquí?
1: Què tal, amics de la Caixa Tonta? Com esteu?
0: Què tal, Toni?
1: Bé, ja fa festes, la vida torna a la normalitat, aquella que no hauríem de perdre mai, encara que les festes van bé. I bé, a atacar de nou intensament. Tant vosaltres, a la Caixa Tonta, amb aquests programes fantàstics, com jo des del plató de Toni Rovira i tu, on hi passen tantes coses. Avui faré un reconeixement a l'Elvis, perquè tinc el Sergi Partijou, que és un dels millors imitadors, per no dir el millor, de l'Elvis, i que va estar en la sala Apolo amb els Booty Hunters, i que, bueno, que va tindre un èxit i que va ser fantàstic veure aquelles imatges d'una sala plena i d'allò, i cridant quan ell actuava i cantava les cançons. Aquí està el que se posa a la pell de l'Elvis, que s'està arreglant el vestit blanc, les botes blanques... Què et poses en el cabell?
2: El preservatiu blanc, Toni.
1: El preservatiu blanc?
2: Què tal? Bona tarda, com esteu? Bueno, no, m'estava posant una mica de gomina, no?, per recrear una mica el tupé que tenia l'Elvis, tot i que el cabell no el tinc gaire llarg, però, bueno, s'ha de fer...
1: Quina època portes de l'Elvis?
2: 70.
1: Els anys 70?
2: 70, 73, 74.
1: Ja, perquè tu estàs una mica gras i quan ell ja estava més gras, perquè no bellugues les caderes com les bellugava ell.
2: És que un artista ha d'optimitzar els seus recursos, i jo no podria fer mai un Elvis dels 50, primer perquè no tinc ni el tipus ni em bellugo com ell. Vull dir, aleshores tinc que anar més a les balades, al My Way...
1: Estàs tot una mica més d'acord a l'època d'ell, estàs una mica grassonet...
2: Exacte. No ligo tanto, però bueno, és lo que hay, vull dir, és lo que hi ha.
1: I tu un dia per què vas decidir fer l'Elvis?
2: Doncs mira, vaig decidir fer l'Elvis perquè de petit ja el meu tiet l'escoltava a casa i jo ja el sentia i, bueno, a poc a poc, doncs, un dia vaig decidir ficar-me dintre del món de l'espectacle i una persona em va regalar un traje i a partir d'aquí, doncs, va començar el show i la broma. Ja fa uns 25 anys.
1: I no m'enganyis, m'has dit que t'ha donat diners. Que et dona diners, l'Elvis.
2: Sí, sí que m'ha donat diners. Les actuacions de l'Elvis m'han donat diners.
1: No diguis quan, perquè si no...
2: No t'he dit quan, no per omplir una guardiola, però bueno, m'han donat, sí, una miqueta.
1: No, o sigui que m'estic a la pell d'aquest personatge...
2: Això és éxito seguro.
1: Tant,
2: No, amb el terreno amoroso no, Toni.
1: Sí, que
2: no.
1: també.
2: No, que ja sé que és el
1: sí,
2: que
1: sí,
2: tu
1: sí, preguntes. Sí, que també, no. Perquè... Sí, no menteixis, perquè tu vas a dir... No, mira, em posaré el vestit de l'Elvis. Mira, arriba Sor Maria.
2: Mira, la Sor Maria amb la tetera, eh? Mira, tete... També és blanca, eh? Mira, la tetera és blanca.
1: Espera un moment, Elvis, que ara què? Tornaré, que ha arribat... L'imitador del Barragán!
3: Home, què tal, senyor Juanito? ¿Cómo estamos?
1: ¿Dónde vas con esa tetera?
3: Es que vengo de fregarla de la calle, que me entiende, señor. Lo mira, estamos... Oiga, buen año, caballero, buen año. ¿Cómo estás tú, rey? ¿Cómo estamos?
1: Que no me ves, que estoy súper bien.
3: Ah, sí? Bueno, pues vale.
1: Sí,
3: muy bien.
1: Cuéntales un chiste. ¿Qué dice Albi?
2: Mira lo que digo Justo Molinero. Ya puedes adquirir las mejores teteras en Toni Rovira y tú. La mejor personalidad para la mujer la tenemos con el señor Paco. Tetera, ole.
1: Teteras Paco. Mira, los dirán teteras Paco.
3: Teteras Paco. No vaya coña, que estemos...
1: Bueno, que no me has contado el chiste.
3: Ah, sí. Dice, ¿sabes lo que le dice una piedra a la otra? Dice, hostia tú, dice, qué vida más fuerte que tenemos. ¿Y qué? Dice, ¿y qué? Pues nada. Que hay que aguantar lo que venga, nene. Y ahora dice que va a venir una guerra, digo, ¿la qué? La guerra de Troya. Pero nada, muy malo, muy malo.
1: Muy malo, que sacudís, son muy dulces. Son unos chistes muy malos, ¿eh?
3: Sí, últimamente estamos muy malos. Nos duele todo, ¿me entiendes? Todo.
1: Parece que te duele el no. que se está tocando. Y le...
3: No, que no, que me la estoy poniendo bien.
2: Es la próstata, ¿eh? Aquesta edat ja és la próstata.
3: Vale. És la próstata malament. ¿Quién tiene la putata malament? Yo la putata la tengo bien. La próstata.
4: La putata.
3: A lo mejor alguno de nuestra edad, ¿eh? Que me entiende.
4: Mira, que voy a ver al Pacheco, luego vuelvo con el... Con el Elvis, pero estás haciendo el 7 Ibiza hasta transforma y es converteix en un personatge.
5: Sí, buenas noches, buena nit. Pues aquí va a venir el payés aquí, que me conoció ahí en Ibiza. Bueno, no como el Elvis tan antiguo, pero sí en los 80, cuando llegaba lo comía, aquesto que era pues una fiesta muy desmadre. Y bueno,
4: me pilló allí en Ibiza toda
5: sí,
4: esta
5: me pilló
4: fiesta.
5: Ahí estaba con los hippies en Salinas con pintando las piedras y entonces ahí me descubrió. Ahí me llevó para arriba, para todas las discotecas, que estaba el Privilege, estaba Space, estaba Pachá, Ricardo Urgel y bueno, ahora vamos a dar un show que viene Pachecus directamente ahí de Cap de Falcó.
4: Descríbeles cómo es Pachecus, va.
5: Pachecus es que este es un payés que viene un poco con los pelos todo desordenado, como el ombligo para afuera, viene con, un poco como los payeses, aquestos payeses así, bueno, en Ibiza son diferentes, no sé, aquí me imagino que serán iguales.
4: Bueno, pues lo que tienen que hacer es mirar el programa. ¿Dónde ha ido Elvis? ¿Dónde ha ido Elvis? Mirar el programa y ara fugit a l'Elvis. Producció, saps on és l'Elvis? No arriba Barragán, crida l'Elvis que vingui ràpid, que tinc que deixar els amics de la caixa tonta. Va, home, que tinc que tancar la connexió. Recordar les tres etapes millors de l'Elvis?
2: Les tres etapes són del 56 al 60, època del rock and roll puro i duro, caderas, sexo i rock and roll. Del 60 al 62, mili más discos d'estudio i 35 o 34 películas aproximadamente. Y 70, bueno, 69, ya empiezan los conciertos en Las Vegas, hasta el 77 que muere destrozado.
4: ¿Cuántos años va a morir?
2: Amb 42.
4: Madre, ¿cuántos años falla que ha mort?
2: Doncs compta si estem al 20... Ara tindria 91 anys aquest any.
4: Mare de Déu. Bueno, va, acaba cantant una mica i deixo els amics perquè m'he passat de temps.
2: Vinga, va.
6: And now the end is near and so I face the final curtain.
2: Ja està, no?
4: Ja n'hi ha prou, ja n'hi ha prou.
0: Quina passada.
4: Au, vés a preparar-te, vés a preparar-te, que jo m'haig de vestir jo. Au. Amics de la Caixa Tonta, us deixo. Gràcies per escoltar-nos, per compartir un temps amb nosaltres. Catalunya, t'estimo. Adéu-siau. Joan, la xarxa, Ràdio Arenys. Endavant.
0: Gràcies, com sempre, Toni Rovira, des del seu espectacular Toni Rovira i tu, cada setmana al Canal 4. No us el perdeu.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: I hem començat amb Stranger Things i acabem amb Stranger Things, una de les cançons que més ha sonat durant aquestes darreres temporades de la sèrie, aquest Running Up That Hill de la Kate Bush. Donar les gràcies a Brian Giner i Juan Chiesa, amb ells hem parlat del fenomen de Stranger Things. També hem tingut amb nosaltres a David Cano, del Gato Encerrado, amb ell hem parlat de l'inici de GH Duo, que està, doncs, al Rojo Vivo, com hem dit abans. També hem tingut amb nosaltres a la Maria López Rovira, directora de Ràdio Televisió de Cardedeu. Amb ella hem parlat d'aquest nou projecte, l'Alanada, que fan conjuntament amb la xarxa. I també amb l'Assumpta Vitòria, hem tingut a l'Assumpta Vitòria, com no podia faltar, com sempre, parlant de la història de la tele. I, com sempre, també gràcies al Toni Rovira, que ens acompanya avui amb Elvis Presley, amb l'imitador del Barragán i moltíssimes coses més. Recordeu, Toni Rovira i tu. Res més per la nostra part. Com sempre, gràcies per seguir-nos, gràcies a totes les emissores que ens feu confiança i a tota la gent, doncs, que segueix el món de la televisió, i nosaltres, doncs, ho intentem fer d'una forma, doncs, divertida i també, doncs, pedagògica. Res més per la nostra part. Gràcies, com sempre, per ser-hi. Que vagi molt bé. A reveure. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost. A hores d'ara, i pel que fa a la xarxa viària, carrils tallats a la P7, a Fogars de la Selva, en sentit Girona, i a Castellbisbal, en aquest cas en sentit Tarragona. També un carril tallat a l'A2 a Montblanc cap a Tarragona, i un altre també a l'autovia A2 a Jorba en sentit Lleida, en aquest darrer cas a causa d'unes obres. Segons les previsions del Servei Català de Trànsit, entre ahir i avui sortiran de l'àrea de Barcelona uns 570.000 vehicles, mentre que demà diumenge es preveu que n'hi tornin aproximadament uns 250.000. Per la seva banda, l'aeroport de Barcelona també ha començat a operar els més de 3.300 vols previstos per aquesta operació sortida, un 4,7% més que els 3.183 registrats l'any passat en aquest mateix període, segons dades d'AENA. Parlem ara de successos. Un home de 65 anys va morir aquest divendres al vespre en caure del terrat d'un hotel de Salou mentre treballava fent tasques de manteniment d'instal·lacions elèctriques, aigua i altres serveis. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís poc abans de 9:45 i investiguen les causes de la caiguda mortal, que hauria estat accidental. Els agents també han posat els fets en coneixement del jutjat de guàrdia del Departament d'Empresa i Treball. Més successos. 9 treballadors d'una empresa de processats de farina de Vilamalla a l'Alt Empordà han estat evacuats i 2 d'ells traslladats a centres hospitalaris per una fuita d'amoníac que s'ha produït aquest matí a la teulada de l'edifici. Segons informen els bombers, la fuita ha generat un núvol tòxic a l'exterior i 2 dels treballadors, com diem, han estat evacuats i han requerit trasllat a l'Hospital de Figueres i al Josep Trueta de Girona, tots dos, això sí, en estat lleu. Per la seva banda, Protecció Civil ha activat el pla Procicat. En plana política, el president espanyol Pedro Sánchez ha enviat una carta a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i al president del Consell Europeu, Antonio Costa, on expressa la seva profunda preocupació per la reacció d'alguns governs europeus que han mostrat en aquest cas amb la crisi migratòria de Ceuta. Per exemple, el Ministeri d'Interior italià ha ordenat la suspensió temporal de l'espai Schengen amb Espanya arran d'aquesta crisi. I en cultura, la música ha tornat aquest divendres als Jardins de Terramar de Sitges amb la novena edició del Festival homònim. Sílvia Pérez Cruz, amb la presentació d'Oral Abissal, ha estat la protagonista de la primera vetllada d'enguany, encisant el públic que pràcticament omplia el recinte en una nit marcada, això sí, per una forta xafogó. I en els esports, empatadors del Barça al segon amistós de la pretemporada blaugrana davant del Birmingham, equip de la segona divisió anglesa. Els 2 gols del Barça els va fer l'egipci Hamza Abdelkarim. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost.
2: L'aeroport de Barcelona al Prat té previstos més de 3.300 vols fins diumenge, mentre que el Servei Català de Trànsit espera que surtin de l'àrea de Barcelona uns 575.000 vehicles. Per últim, Renfe ha programat prop de 124.400 places d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació a Catalunya.
0: Repassem la resta de titulars que ens deixa la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: En plana política, el govern espanyol assegura que la situació migratòria a Ceuta ja s'està revertint de mica en mica i que la majoria de les 53.000 persones que es calcula que van passar la frontera del Marroc ja han tornat al seu país.
2: El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha actualitzat la xifra de morts fins a les 67 persones.
0: I en successos, un home de 65 anys va morir aquest divendres al vespre en caure del terrat d'un hotel de Salou mentre treballava fent tasques de manteniment d'instal·lacions elèctriques, aigua i altres serveis.
2: I més successos. Nou treballadors d'una empresa de processats de farina de Vilamalla, a l'Alt Empordà, han estat evacuats i dos d'ells traslladats a centres hospitalaris per una fuita d'amoníac que s'ha produït aquest matí al teulat de l'edifici.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Aquesta primera jornada del mes d'agost ens hem despertat amb unes temperatures molt i molt suaus a una altra vegada a tota la costa catalana, amb molts valors per sobre dels 23-24 graus i també amb un cel molt més tancat a bona part de la costa, que li ha costat atrencar-se sobretot a punts a la Costa Daurada i també de les Terres de l'Ebre. A molts punts a la Catalunya central a primeres hores teníem la presència de molts núvols i la boira a punts com a Ripoll. Però a mesura d'anar passant les hores, aquest cel s'ha anat obrint amb un matí que ha quedat molt assolellat. A aquestes hores del migdia, les temperatures en conjunt no pugen tant com els darrers dies i fins a primeres hores de la tarda, per exemple, al Pla de Lleida, aquestes temperatures s'enfilaran fins als 36 a 38 graus. I a les immediates hores apareixeran ruixats, sobretot als sectors del Pirineu, i haurem d'estar pendents, sobretot, a punts de la Cerdanya, del Ripollès, de l'Alta Garrotxa, perquè aquests ruixats aniran acompanyats de tempesta, descarregaran amb intensitat i molts ells amb calamarsa o pedra. A moments de xàfec després, l'ambient serà més fresc. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
0: I en els esports, el Barça va perdre els penals el segon partit de pretemporada contra el Birmingham City després d'empatar 2-2 al temps reglamentari.
2: Els dos gols blaugranes van ser obra de Hamza Abdelkarim, els primers que fa amb el primer equip.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost. Per una banda, l'aeroport de Barcelona, el Prat, ha començat a operar els 3.332 vols previstos per aquesta operació sortida, un 4,7% més que els 3.183 registrats l'any passat en el mateix període entre juliol i agost, segons dades d'AENA.
2: El dia de més trànsit ha estat aquest divendres, amb 1.142 vols previstos, 61 més que fa un any. Avui n'hi ha 1.085, 65 més que el 2025, i demà diumenge 1.105, 23 més que l'any passat.
0: Passem ara a la xarxa viària, en aquest cas al trànsit. Actualitzem les dades a aquesta hora. I tenim dos carrils tallats a l'AP7, en aquest cas al tram de Vilablareix en sentit Figueres, a causa d'un accident. Un altre accident, en aquest cas, talla un altre carril, al tram de Sant Cugat en sentit sud, en sentit Tarragona, també a l'AP7. I també tenim un carril tallat a l'A2, a Jorba, en aquest cas en sentit Lleida, a causa d'unes obres. En aquest sentit, les retencions a aquesta hora es troben bastant normalitzades a les principals vies més conflictives de la nostra xarxa viària. Seguim parlant del trànsit, perquè segons aquestes previsions del Servei Català, entre ahir i avui sortiran de l'àrea de Barcelona uns 570.000 vehicles, mentre que diumenge es preveu que en tornin aproximadament 250.000.
2: Així tot, el Servei Català de Trànsit descarta que es produeixin un èxode massiu concentrat en aquests dies i treballa amb un escenari de mobilitat elevada, però típica de qualsevol cap de setmana d'estiu. Pel que fa als trens, Renfe ha programat prop de 124.400 places d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació a Catalunya fins diumenge.
0: Seguim parlant del Servei Català de Trànsit perquè s'han publicat les dades provisionals de sinistralitat fins al 31 de juliol d'aquest any i ha constatat que 80 persones han mort en un total de 76 accidents a la xarxa interurbana, a la xarxa viària, perdó, xarxa viària interurbana de Catalunya.
2: La xifra suposa un 9% menys que en el mateix període de l'any passat, quan van perdre la vida 88 persones en 82 sinistres. En comparació amb l'any 2019, any de referència per al compliment d'objectius de reducció, s'han registrat 21 víctimes mortals menys, fet que representa una reducció del 21%.
0: I seguim parlant d'aquest tema, en aquest cas dels conductors que paguen des d'avui, dia 1 d'agost, un preu lleugerament superior per omplir el dipòsit. El motiu és que la rebaixa fiscal sobre els carburants s'ha reduït des d'aquest inici de mes.
2: Fins al juliol l'ajuda era de 15 cèntims per litre i ara passa a ser de 10 cèntims per litre. Això suposa que el preu màxim del litre del carburant pot augmentar en 5 cèntims respecte al que es pagava fins ara. Escoltem alguns clients que han repostat en les darreres hores a la benzinera de la Jonquera.
3: No ho noto perquè com que agafo poc el cotxe, doncs no m'acaba repercutint molt, perquè ho agafo ara per vacances, després fins a setembre no el tornaré a agafar, i un o dos cops a la setmana, llavors que no ho noto molt. Ja saben quan els interessa pujar els preus per tenir més beneficis, perquè la gent necessita agafar el cotxe per marxar de vacances.
5: He vingut a posar benzina i pensava que potser que pujaria un parell de cèntims i han pujat 6. Jo faig servir bastant el cotxe per anar a Girona i Barcelona. Barcelona-Girona ho fem servir bastant, o per anar a la platja, i és el pitjor moment perquè estàs tot el dia amunt i avall.
6: La veritat, no ens esperava que fos tant l'augment de cop, sobretot, no? I a més, posant ara benzina, que normalment amb quasi 10 l'omplim, doncs ens ha quedat a 3/4 del dipòsit, o sigui que no és correcte pel meu parer. I el pitjor moment, a més, començant avui les vacances per molta gent. Però bueno, és el que tenim.
2: La mesura forma part del calendari previst pel Reial Decret Llei 18-2026, que estableix una retirada gradual dels ajuts extraordinaris aprovats per fer front a la crisi energètica. La norma també preveu que la rebaixa fiscal sigui superior a la prevista si l'IPC de la gasolina o del gasoil supera en més d'un 15% el registrat el mateix mes de l'any anterior.
0: Canviem de tema. El govern espanyol assegura que la situació migratòria a Ceuta ja s'està revertint de mica en mica i que la majoria de les 53.000 persones que es calcula que van passar a la frontera del Marroc han tornat ja al seu país.
2: El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha actualitzat la xifra de morts. 67 persones que han perdut la vida intentant accedir a Espanya des de l'Espigó del Tarajal. Ens porta tota la informació Norma Lebrero.
7: En aquestes últimes hores s'ha treballat per reforçar la frontera amb una barrera de contenció marítima a l'espigó fronterer del Tarajal. Són boies i una barrera pneumàtica de mig quilòmetre que sobresurt uns 50 centímetres i que té un metre de fondària per evitar que ningú entri nedant. És la manera de prolongar la frontera dins del mar i que la seva vulneració tingui els mateixos efectes que una frontera terrestre i es puguin fer devolucions en calent. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha comparegut des de la delegació del govern espanyol a Ceuta i ha dit que la situació s'està revertint.
8: La crisi no serà por cerrada, evidentemente, hasta que no se concluya definitivamente en esa situación. No será por cerrada, pero decimos que la evolución es absolutamente importante, relevante, y que se ha revertido la situación casi en su totalidad. Con lo cual, el despliegue de policía, de guardia civil, de las Fuerzas Armadas, se mantendrá el tiempo imprescindible.
7: El ministre ha evitat criticar la gestió de la crisi feta pel Marroc, de qui ha dit que és un soci absolutament fiable.
0: I referent a aquest tema de la crisi migratòria, el president del govern, Pedro Sánchez, ha enviat avui una carta a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i al president del Consell Europeu, Antonio Costa, en què expressa la seva profunda preocupació per la reacció que alguns governs europeus han mostrat amb aquesta crisi de Ceuta.
2: El Ministeri d'Interior d'Itàlia, per exemple, ha ordenat la suspensió temporal de l'espai Schengen amb Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta. A més, s'ha acordat amb el govern francès la possibilitat d'augmentar els controls al llarg de la frontera terrestre entre França i Itàlia. La presidenta italiana, Giorgia Meloni, ha assegurat que es tracta d'una mesura extraordinària, adoptada, segons diu la presidenta italiana, per salvaguardar la seguretat nacional i prevenir possibles repercussions per al seu país.
0: Parlem ara de successos. Un home de 65 anys va morir aquest divendres al vespre en caure del terrat d'un hotel de Salou mentre treballava fent tasques de manteniment d'instal·lacions elèctriques, aigua i altres serveis.
2: Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís poc abans de 9:45 i investiguen les causes de la caiguda mortal, que hauria estat accidental. Al lloc dels fets s'hi van desplaçar patrulles dels Mossos i efectius del sistema d'emergències mèdiques, que no li van poder salvar la vida. Els agents han posat els fets en coneixement del jutjat de guàrdia i del Departament d'Empresa i Treball.
0: I seguim amb successos. 9 treballadors d'una empresa de processats de farina de Vilamalla a l'Alt Empordà han estat evacuats i 2 d'ells traslladats a centres hospitalaris per una fuita d'amoniac que s'ha produït aquest matí al teulat de l'edifici.
2: Segons informen els bombers, la fuita ha generat un núvol tòxic a l'exterior de l'edifici i 2 dels treballadors evacuats han requerit trasllat a l'Hospital de Figueres i al Josep Trueta de Girona. Ambos han estat lleu. A hores d'ara, la fuita ha disminuït molt, segons els bombers, que encara hi treballen i han establert un perímetre de seguretat al voltant de l'empresa. La fuita no suposa risc per a la població del municipi, segons assegura el COS. A l'Agència Catalana de Notícies, per la seva part, Protecció Civil ha activat el pla PROCICAT.
0: I encara en successos, els Mossos d'Esquadra investiguen també la mort d'un home del qual se n'ha trobat el cadàver en un contenidor d'una urbanització de Lloret de Mar ahir divendres.
2: Diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra i de la policia científica s'han desplaçat al lloc dels fets per fer les comprovacions corresponents. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec d'aquesta investigació. Els Mossos consideren el decés una mort violenta.
0: Enguany la temporada turística, com veiem des de fa setmanes, ve marcada per un context molt especial. Parlem de l'eclipsi solar total que tindrà lloc el proper 12 d'agost i que es podrà veure a diversos punts de Catalunya. En aquest sentit, l'expectació que ha despertat aquest eclipsi es deixa notar al sector turístic, en aquest cas, per exemple, de les Terres de l'Ebre.
2: A menys de 2 setmanes de l'esdeveniment, l'oferta d'allotjaments és pràcticament inexistent i els pocs establiments que encara tenen disponibilitat han disparat els preus fins a xifres poc habituals. Ens n'informa des de Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
9: A les plataformes d'allotjaments esta setmana ja quedaven els darrers disponibles per passar la nit del 12 d'agost a les Terres de l'Ebre, amb tarifes que oscil·laven els 400 i els 3.600 euros. Els experts expliquen que és una conseqüència habitual en este tipus de fenòmens, però alerten de la perillositat que suposen els increments desmesurats. Ho explica el sotsdirector de la Càtedra d'Economia Local i Regional de la URB, Pau Galeana.
10: No es pot intentar esquilmar al turista pel fet que puntualment tinguéssim un eclipsi, perquè això jugaria en contra dels interessos futurs del territori, de la pròpia empresa que ho fa, perquè si un turista o un visitant puntual, com pot ser per l'eclipsi, surt descontent de l'experiència, no repetirà, no recomanarà.
9: Els experts també posen en context el moment en què arriba el fenomen astronòmic. Si l'eclipsi s'hagués produït en temporada baixa, l'increment percentual dels preus probablement hauria sigut encara més acusat.
10: Perquè ja la temporada alta són els preus més elevats. Per tant, l'increment ha de ser, però dins d'aquesta moderació que comentàvem, però l'increment de preus percentualment hauria sigut més significatiu.
9: També considera que els negocis que sàpiguen convertir el fenomen en una experiència completa seran els que en trauran més profit. Restaurants amb terrasses privilegiades, paquets especials o propostes de menjar per emportar poden beneficiar-se especialment d'una jornada que se preveu excepcional.
0: I per la seva banda, els hotelers de la Costa Daurada preveuen un agost amb xifres d'ocupació similars a les dels darrers anys, amb pics de fins al 95%.
2: Diuen que l'eclipsi arriba en els dies que tradicionalment tenen més demanda turística a la demarcació. Els càmpings auguren un molt bon agost. Ens n'informa des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
11: La Federació Empresarial d'Hostaleria de la província de Tarragona calcula que l'ocupació aquest agost es mourà entre el 85 i el 90%, a moments àlgids on s'arribarà al 95%. La segona setmana d'agost és històricament la més important de l'any en quant a turisme a les comarques tarragonines. És per això que el portaveu de la Federació, Xavier Guardià, explica a Tarragona Ràdio que amb eclipsi o no, la Costa Daurada presentarà xifres similars a anys anteriors.
12: Estem, diguem-ne, segurament amb la setmana històricament més important, perquè la primera quinzena normalment podríem dir que és la temporada més alta de tota la temporada, no?
11: El juliol s'ha tancat amb una ocupació del 70% i amb l'arribada tardana dels visitants anglesos, francesos i espanyols. El Mundial de Futbol ha endarrerit les vacances d'aquests mercats. Ho confirma Roger Trilles, president de l'Associació de Càmpings de Tarragona Ciutat, que creu que l'agost anirà millor.
13: I molt més bones també pel mes d'agost. Tot fa apuntar pues, que no deixarà de ser una bona temporada també aquesta.
11: L'increment de rutes a l'aeroport de Reus i Port Aventura són claus pels bons resultats de la temporada d'estiu a la demarcació de Tarragona.
0: Pel que fa a la climatologia, Protecció Civil ha activat el Pla Especial d'Emergències per inundacions, l'INUNCAT, en fase d'alerta per les previsions de pluja intensa a partir d'aquesta tarda.
2: També el Servei Meteorològic de Catalunya informa de probabilitat d'intensitat de pluja superior a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les Terres de l'Ebre i al Prepirineu i Pirineu Oriental. Es preveu que els xàfecs vagin acompanyats de tempestes, ratxes molt fortes de vent i localment de calamarsa o pedra. En aquest sentit, es demana extremar la prudència en els desplaçaments i en les activitats a l'exterior i mantenir-se informat de les previsions i evolució de les precipitacions a través del mateix Servei Meteorològic de Catalunya, així com consultar l'estat del trànsit.
0: I també recordem que Protecció Civil fa un nou toc d'alerta per la gran afluència de persones a les zones de bany i l'augment dels accidents.
2: Es crida a la responsabilitat i a la prudència, segons asseguren, atès que les altes temperatures estan fent que les zones de bany siguin molt més concorregudes i hi hagi força accidents cada dia. En aquest sentit, es recorda que enguany a mitjana campanya de bany

0: i el 112 i no es molesti l'animal.
1: El primer niu es va localitzar la setmana passada a l'Estartit amb més de 71 ous. En el moment de la troballa comença el protocol per protegir la posta i garantir que totes les cries arribin al mar. Escoltem Adrià Dotes, informador ambiental del Parc Natural de Montgrí i les Illes Medes, i Helena Bella, experta en nidificació de tortugues del Centre Beta.
2: Vam ajudar a muntar el tancat, i hem muntat aquest tancat per prevenir l'entrada de gent, una xarxa per prevenir els possibles depredadors i un toldo per si plou en aquests moments.
3: El que farem a partir d'ara serà fer un control de les temperatures, també de les condicions meteorològiques. Si hi haguessin pluges fortes, risc de danes, doncs aquí intervindríem, però si no fos el cas, es mantindran a platja amb aquest seguiment i poder detectar i estimar quan serà el naixement de les cries i poder doncs, també ajudar-les i garantir que totes arriben a mar.
1: Precisament l'any passat es va marcar un rècord, i és que es van localitzar 11 nius a diverses platges catalanes, la majoria dels quals al delta de l'Ebre. L'augment de la temperatura de l'aigua fa que aquests exemplars estiguin nidificant on abans no ho feien. Marc Vilaur és director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural.
4: S'ha detectat un increment substancial de postes de tortuga en tota la zona de l'Adriàtic, del Mediterrani més nord-occidental, la costa d'Itàlia, la costa mediterrània ibèrica, i això és bàsicament un tema que també ens porta a pensar que clarament hi ha un factor d'augment de la temperatura de l'aigua i que les tortugues cada cop busquen més aigües que abans eren molt fredes i que ara cada cop són menys fredes.
1: Així doncs, si es detecta una tortuga o un possible niu, cal mantenir una distància mínima de 10 metres i no tocar l'animal ni els ous. I com us dèiem abans, sobretot també evitar l'ús de llums o flaixos, allunyar persones i gossos de la zona i avisar, sobretot immediatament, el 112.
0: Parlem de cultura i parlem de música, ja que aquesta ha tornat aquest divendres als Jardins de Terramar de Sitges amb la novena edició del Festival.

0: Sílvia Pérez Cruz, amb la presentació d'Oral Abissal, ha estat la protagonista de la primera vetllada d'enguany, encisant el públic, que pràcticament omplia el recinte en una nit marcada per una forta xafogor. Fins al 12 d'agost, el festival desplegarà 12 actuacions de gèneres i estils diversos. Earth, Wind and Fire, Rosana, Joan Dausà, This is Michael, són alguns dels noms que passaran per uns jardins que ofereixen també propostes locals amb el cicle Imprescindibles. El Terramar, doncs, arrenca amb un 75% d'entrades venudes per a tota la programació, un 5% més que el primer dia de l'any passat.
1: I tenim també Castells, en aquest cas la colla Joves Xiquets de Valls s'apunta avui un any més al compromís a la Diada de Màrtirs Street a Vilafranca del Penedès. Ens ho explica des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
2: Els del carrer d'en Gasó preveuen una actuació amb Castells Bàsics de 9 i de la gamma alta de 8 i descarten el Pilar de 8 amb forra i manilles que van descarregar la temporada passada però que encara no han provat a les places. Serà l'últim test abans de la Fira Agost a la plaça del Blat. Compartiran plaça amb els castells de Barcelona que tornen a actuar amb l'objectiu de completar els 3 castells de 8. Els barcelonins tenen com a intenció el 2 de 7, el 7 de 8 i no descarten intentar com a millor castell i novetat el 5 de 8. Finalment, la colla local, els Xicots de Vilafranca, confiaran portar el 4 de 8, el 3 de 8 i el 2 de 7 a falta del darrer assaig d'aquest divendres. Els vilafranquins no han portat encara el 3 i el 2 aquesta temporada i confien en fer-ho a la plaça de la Vall del Castell de Vilafranca del Penedès. La Diada de Martins Street es celebrarà aquest dissabte a 2:15 de 8 del vespre.
1: Són les 2:21. Anem a parlar d'esports.
3: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol, del Barça, que va perdre als penals el segon partit de pretemporada contra el Birmingham City després d'empatar 2 al temps reglamentari. Els dos gols blaugranes van ser obra de Hamza Abdelkarim, els dos primers que marca amb el primer equip. L'escoltem.
4: Amazing, of course. Really happy.
5: És increïble, és clar. Estic molt content i espero que tant l'equip com jo puguem continuar treballant i millorant partit rere partit. És clar que treballem cada setmana per millorar. El Birmingham era un rival complicat, un equip molt físic, i això s'ha notat sobre la gespa, però ha estat un bon partit.

0: but it was a good game.
1: En el partit disputat a St. Andrews va debutar un dels nous fitxatges, l'atacant alemany Karim Adeyemi. També va tenir minuts el defensa Gerard Martín.
2: Bueno, un equip molt físic i que es nota que porta més ritme que nosaltres i bueno, al principi ens ha costat una mica, però bueno, crec que a poc ens hem anat adaptant bé i al final aquests partits, que és al principi de pretemporada, el més important és competir i també hem tingut bons moments de joc i crec que ens hem de quedar amb això. No, això, que tot i ser un equip molt jove i que hem començat la pretemporada fa res, que hem estat prou bé durant tot el partit i bueno, a poc pues, anirem millorant les coses que hem fet malament avui, però bueno, en línies generals, content.
3: El Barça, per cert, també ha fet oficial el fitxatge de l'extrem belga del Bruges, Jesse Bissiou, que tindrà fitxa del filial i signa per 5 temporades.
1: Mentrestant, Ter Stegen ha arribat aquest divendres a Amsterdam per incorporar-se a l'Ajax de Mitchell.
3: Per la seva banda, l'Espanyol juga avui a les 4 de la tarda al Riverside Stadium contra el Middlesbrough.
1: El futbolista perico Edo Expósito recordava ahir que ja falta poc perquè comenci la Lliga i que esperen la incorporació de més jugadors.
4: Ja portem uns quants partits i mica en mica agafant sensacions. Al final queden ara 2 partits i comença la Lliga. Motivats perquè ja queda molt poc per començar, tornar a la competició i esperant també que vinguin més companys.
3: Seguim amb partits de pretemporada, perquè avui se'n juguen molts. Per exemple, a les 6 de la tarda, en aquest cas, el Badalona Women s'estrena davant el Montpellier francès en un partit que es juga a Peralada. La prèvia des de Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
5: El Badalona Women s'enfrontarà avui a la tarda contra el Montpellier en el primer amistós de la pretemporada. Jugaran a les 6 de la tarda al municipal de Peralada, en el que serà el debut d'alguns dels nous fitxatges que ha fet el club. S'espera que l'entrenador Marc Ballester decideixi donar minuts a la majoria de les jugadores perquè totes puguin agafar rodatge i cap carregui treball de més a les cames. El tècnic també valora aquest primer partit com un exercici per provar les noves dinàmiques de l'equip.
6: Sí, comencem aquest dissabte contra el Montpellier, després tenim un doble partit la setmana que ve, però al final jo ja li he dit al grup que per mi el més important i el que marcarà si la pretemporada ha sigut útil o no és arribar a l'Ezama a finals d'agost i puntuar, sumar de 3, que seria l'objectiu que ara mateix ens marquem.
5: El rival, el Montpellier, és un club històric del futbol femení francès que el curs passat va quedar en desena posició a la Lliga. Per preparar l'enfrontament, les jugadores del Badalona Women s'han estat entrenant al Car de Sant Cugat, que disposa d'un camp amb gespa natural.
3: Seguim amb més amistosos, en aquest cas el Sabadell, que juga a les 8 de la tarda contra l'Andorra, precisament al Car de Sant Cugat.
1: Serà l'endemà d'un altre amistós que es va disputar ahir contra l'Inter Escaldes Andorrà i que va acabar amb una victòria per 1-0. Ens n'informa des de Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
7: Segon amistós d'aquesta setmana pel Sabadell i segona victòria. L'equip de Ferran Costa es va imposar ahir 1-0 a l'Inter Escaldes de la primera divisió andorrana amb un solitari gol de Rodrigo Escudero en el minut 12 de partit després de culminar una gran jugada individual. Bona part dels jugadors arlequinats importants de la plantilla es van quedar a la banqueta, tenint en compte que avui el centre d'esports torna a jugar. Un dels que sí que va completar els 90 minuts va ser el polivalent futbolista Eneko Aguilar.
8: L'any passat no vaig estar a la pretemporada i me van avisar que va ser molt dura. I és veritat, les dues primeres setmanes han sigut molt dures, però bueno, poc a poc ja agafant ritme i content.
7: Ahir va ser un enfrontament sense massa història a les instal·lacions de Sant Oleguer, però avui el nivell puja amb el duel contra l'Andorra. És a dir, es veuen les cares dos equips que enguany coincidiran a segona divisió i serà, sens dubte, una bona prova de foc.
8: Jo crec que hem de mirar partit a partit, entreno a entreno, i demà tenim l'Andorra, un partit que segur serà molt difícil, però bueno, intentarem lluitar i guanyar.
7: El partit d'avui entre el Sabadell i l'Andorra arrenca a les 8 del vespre i tindrà lloc al Car de Sant Cugat a porta tancada.
3: I acabem explicant que ja s'han fet públics els horaris de la primera jornada de Lliga de la Primera Federació.
1: El Sant Andreu debutarà dissabte 29 d'agost al Camp de l'Osca. L'Europa rebrà el Jaén diumenge 30 i el Nàstic també jugarà el diumenge a casa contra el Saragossa.
3: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere la nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
12: Avui va de fregar plats. Estava davant la pica, amb les mans dins l'aigua i el cap volant al meu món. Ja saps, aquests moments en què estàs físicament present, però mentalment estàs en un altre lloc. Doncs entre escuma i sabó, pam, se'm va acudir una idea boníssima. Feia temps que volia alguna cosa diferent per una nova dinàmica creativa, per un taller nou que estic preparant. I no va ser ni davant l'ordinador, ni amb una llibreta a la mà, ni sota pressió. Va ser fregant plats. I és que quan fem una tasca repetitiva i automàtica, el cervell es relaxa i entra en el que s'anomena mode xarxa per defecte. I sí, aquest és el nom científic. És una xarxa real del cervell que s'activa quan no estem concentrats en cap tasca externa concreta. De fet, s'activa quan fem coses automàtiques, com per exemple, quan estàs somiant despert, quan estàs caminant o conduint o fregant plats. En aquest estat, de fet, estàs recordant o reflexionant o potser imaginant futurs possibles. No estàs forçant res. I és molt més fàcil que apareguin connexions inesperades. Perquè l'estat mode xarxa per defecte que et deia fa que el cervell, en lloc de quedar-se aturat, comença a fer connexions internes. I això va bé perquè barreja idees, relaciona records, imagina solucions i sovint genera idees molt, però que molt creatives. I per això, tantes bones idees apareixen en el moment de la dutxa, o quan estàs cuinant o estenent la roba, o com a mi, fregant plats. I això no és màgia, és neurociència. Així que la propera vegada que estiguis en un bloqueig, no cal que et trenquis les banyes. Fes una pausa, agafa l'escombra i qui sap si mentre escombres la cuina apareixerà la gran idea o no. Però de ben segur que acabes amb la cuina ben neta.
9: La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
11: Notícies en xarxa, edició migdia.
3: Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost.
1: L'aeroport de Barcelona al Prat té previstos més de 3.300 vols fins diumenge, mentre que el Servei Català de Trànsit espera que surtin de l'àrea de Barcelona uns 575.000 vehicles. Per últim, Renfe ha programat prop de 124.400 places d'alta velocitat i llarga distància, amb origen o destinació a Catalunya.
3: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
1: Bon dia, Eduard.
3: En plana política, el govern espanyol assegura que la situació migratòria a Ceuta ja s'està revertint i que la majoria de les 53.000 persones que es calcula que van passar la frontera del Marroc han tornat ja al seu país.
1: El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha actualitzat la xifra de morts fins a les 67 persones.
3: I en successos, un home de 65 anys va morir aquest divendres al vespre en caure del terrat d'un hotel de Salou mentre treballava fent tasques de manteniment d'instal·lacions elèctriques, aigua i altres serveis.
1: I més successos, 9 treballadors d'una empresa de processats de farina de Vilamalla, a l'Alt Empordà, han estat evacuats i dos d'ells traslladats a centres hospitalaris per una fuita d'amoníac que s'ha produït aquest matí al teulat de l'edifici.
3: Anem a conèixer ara la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
13: Hola, què tal? Aquesta primera jornada del mes d'agost ens hem despertat amb unes temperatures molt i molt suaus a una altra vegada a tota la costa catalana, amb molts valors per sobre dels 23-24 graus i també amb un cel molt més tancat a bona part de la costa, que li ha costat a trencar-se sobretot a punts a la Costa Daurada i també de les Terres de l'Ebre. A molts punts a la Catalunya central a primeres hores teníem la presència de molts núvols i la boira a punts com a Ripoll. Però a mesura que han anat passant les hores, aquest cel s'ha anat obrint amb un matí que ha quedat molt assolat. Aquestes hores del migdia les temperatures en conjunt no pugen tant com els darrers dies i fins a primeres hores de la tarda, per exemple, al Pla de Lleida, aquestes temperatures s'enfilaran fins als 36 a 38 graus. I a les immediates hores apareixeran ruixats, sobretot als sectors del Pirineu, i haurem d'estar pendents sobretot a punts de la Cerdanya, del Ripollès, de l'Alta Garrotxa, perquè aquests ruixats aniran acompanyats de tempesta, descarregaran amb intensitat i molts ells amb calamarsa o pedra. A moments aixafat després, l'ambient serà més fresc. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
3: I en els esports, el Barça va perdre els penals el segon partit de pretemporada contra el Birmingham després d'empatar 2 al temps reglamentari.
1: Els dos gols blaugranes van ser obra de Hamza Abdelkarim, els primers que fa amb el primer equip.
3: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Catalunya viu aquest cap de setmana l'operació sortida de les vacances d'agost. Per una banda, l'aeroport de Barcelona al Prat ha començat a operar els més de 3.300 vols previstos per aquesta operació sortida, concretament 3.332, un 4,7% més que els 3.183 registrats l'any passat en el mateix període entre juliol i agost, segons les dades d'AENA.
1: El dia de més trànsit ha estat aquest divendres, amb 1.142 vols previstos, 61 més que fa un any. Avui n'hi ha 1.085, 65 més que el 2025. I demà diumenge, 1.105, 23 més que l'any passat.
3: Pel que fa a la xarxa viària del trànsit, a hores d'ara, situació molt normalitzada. Únicament ressaltar els dos carrils tallats que hi ha a l'autopista AP7, al tram de Vilablareix, en sentit Figueres, i també un carril tallat a l'AP7, també al tram de Castellbisbal i Sant Cugat, en sentit Tarragona. Seguim parlant del Servei Català de Trànsit perquè s'han publicat, com diem, les previsions que comentem que entre ahir i avui sortiran de l'àrea de Barcelona uns 570.000 vehicles, mentre que s'espera que demà en tornin aproximadament 250.000.
1: Així tot, el Servei Català de Trànsit descarta que es produeixi un èxode massiu concentrat en aquests dies i treballa en un escenari de mobilitat elevada, però típica de qualsevol cap de setmana d'estiu. Pel que fa als trens, Renfe ha programat prop de 124.400 places d'alta velocitat i llarga distància, amb origen o destinació a Catalunya fins al diumenge.
3: També s'han publicat les dades provisionals de sinistralitat fins al 31 de juliol d'aquest any i es constata que 80 persones han mort en 76 accidents a la xarxa viària interurbana de Catalunya.
1: La xifra suposa un 9% menys que en el mateix període de l'any passat, quan van perdre la vida 88 persones en 82 sinistres. En comparació amb el 2019, any de referència per al compliment d'objectius de reducció, s'han registrat 21 víctimes mortals menys, fet que representa una reducció del 21%.
3: I encara en mobilitat, els conductors paguen des d'avui un preu lleugerament superior per omplir el dipòsit de benzina. El motiu és que la rebaixa fiscal sobre els carburants s'ha reduït a partir d'avui 1 d'agost.
1: Fins al juliol, l'ajuda era de 15 cèntims per litre i ara passa a ser de 10 cèntims per litre. Això suposa que el preu màxim del litre del carburant pot augmentar en 5 cèntims respecte al que es pagava fins ara. Escoltem alguns dels clients que han repostat en les darreres hores a la benzinera de la Jonquera.
14: No ho noto perquè com que agafo poc el cotxe, doncs no m'acaba repercutint molt, perquè ho agafo ara per vacances, després fins a setembre no el tornaré a agafar, i un o dos cops a la setmana, llavors que no ho noto molt. Ja saben quan els interessa pujar els preus per tenir més beneficis, perquè la gent necessita agafar el cotxe per marxar de vacances.
15: He vingut a posar benzina i pensava que potser que pujaria un parell de cèntims, i han pujat 6. Jo faig servir bastant el cotxe per anar a Girona i Barcelona. Barcelona-Girona ho fem servir bastant, o per anar a la platja, i clar, és el pitjor moment, perquè estàs tot el dia amunt i avall.
16: La veritat, no ens esperava que fos tant l'augment de cop, sobretot, no? I a més, posant ara benzina, que normalment amb quasi 10 l'omplim, doncs ens ha quedat a 3/4 del dipòsit, o sigui que no és correcte per al meu parell. I el pitjor moment, a més, començant avui les vacances per molta gent. Però, bueno, és el que tenim.
1: La mesura forma part del calendari previst pel Reial Decret Llei 18-2026, que estableix una retirada gradual dels ajuts extraordinaris aprovats per fer front a la crisi energètica. La norma també preveu que la rebaixa fiscal sigui superior a la prevista si l'IPC de la benzina o el gasoil supera en més d'un 15% el registrat el mateix mes de l'any anterior.
3: Parlem ara de política. El govern espanyol assegura que la situació migratòria a Ceuta ja s'està revertint de mica en mica i que la majoria de les 53.000 persones que es calcula que van travessar la frontera del Marroc ja han tornat al seu país.
1: El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha actualitzat la xifra de morts. 67 persones han perdut la vida intentant accedir a Espanya des de l'espigó del Tarajal. Ens porta tota la informació Norma Lebrero.
17: En aquestes últimes hores s'ha treballat per reforçar la frontera amb una barrera de contenció marítima a l'espigó fronterer del Tarajal. Són boies i una barrera pneumàtica de mig quilòmetre que sobresurt uns 50 centímetres i que té un metre de fondària per evitar que ningú entri nedant. És la manera de prolongar la frontera dins del mar i que la seva vulneració tingui els mateixos efectes que una frontera terrestre i es puguin fer devolucions en calent. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha comparegut des de la delegació del govern espanyol a Ceuta i ha dit que la situació s'està revertint.
18: La crisi no se da por cerrada, evidentemente, hasta que no se concluya definitivamente en esa situación. No se da por cerrada, pero decimos que la evolución es absolutamente importante, relevante, que se ha revertido la situación casi en su totalidad. Con lo cual, el despliegue de policía, de guardia civil, de las Fuerzas Armadas se mantendrá el tiempo imprescindible.
17: El ministre ha evitat criticar la gestió de la crisi feta pel Marroc, de qui ha dit que és un soci absolutament fiable.
3: I arran de tot aquest tema de la crisi migratòria, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha enviat avui una carta a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i al president del Consell Europeu, Antonio Costa, on expressa la seva profunda preocupació per la reacció que alguns governs europeus han mostrat amb aquesta crisi de Ceuta.
1: El Ministeri d'Interior d'Itàlia, per exemple, ha ordenat la suspensió temporal de l'espai Schengen amb Espanya, arran d'aquesta crisi migratòria. A més, s'ha acordat amb el govern francès la possibilitat d'augmentar els controls al llarg de la frontera terrestre entre França i Itàlia.
3: Tot i això, la normalitat ha marcat aquest matí el pas fronterer del Voló als Pirineus Orientals, malgrat aquest anunci del govern francès de reforçar-ne els controls arran d'aquesta crisi.
1: A l'entrada de França no s'hi observa una presència més gran de gens que en una jornada habitual, i els controls es limiten a aturades puntuals a furgonetes, cotxes i motos.
3: Parlem ara de successos. Un home de 65 anys va morir ahir al vespre en caure del terrat d'un hotel de Salou mentre treballava fent tasques de manteniment d'instal·lacions elèctriques, aigua i altres serveis.
1: Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís poc abans de 9:45 i investiguen les causes de la caiguda mortal, que hauria estat accidental. Al lloc dels fets s'hi van desplaçar patrulles dels Mossos i efectius del sistema d'emergències mèdiques, que no li van poder salvar la vida. Els agents han posat els fets en coneixement del jutjat de guàrdia i del Departament d'Empresa i Treball.
3: I més successos. Avui, 9 treballadors d'una empresa de processats de farina de Vilamalla a l'Alt Empordà han estat evacuats i 2 d'ells traslladats a centres hospitalaris per una fuita d'amoníac que s'ha produït al teulat de l'edifici.
1: Segons informen els bombers, la fuita ha generat un núvol tòxic a l'exterior de l'edifici i 2 dels treballadors evacuats han requerit trasllat a l'Hospital de Figueres i al Josep Trueta de Girona. Ambdós han estat lleu. A hores d'ara, la fuita ha disminuït molt, segons els bombers, que encara hi treballen, i han establert un perímetre de seguretat al voltant de l'empresa. La fuita no suposa cap risc per a la població del municipi, segons assegura el cos de bombers. Per la seva part, Protecció Civil ha activat el pla Procicat.
3: I encara en successos, els Mossos investiguen la mort d'un home del qual se n'ha trobat el cadàver en un contenidor d'una urbanització de Lloret de Mar aquest divendres.
1: Diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Científica s'han desplaçat al lloc dels fets per fer les comprovacions corresponents. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec d'aquesta investigació. Els Mossos consideren el decés una mort violenta.
3: Enguany, la temporada turística ve marcada per un context molt especial, com és el de l'eclipsi solar total, que tindrà lloc el proper 12 d'agost i que es podrà veure des de diferents punts del nostre territori. D'aquesta manera, l'expectació que ha despertat aquest fenomen es deixa notar al sector turístic, especialment a les Terres de l'Ebre.
1: A menys de 2 setmanes de l'esdeveniment, l'oferta d'allotjaments és pràcticament inexistent i els pocs establiments que encara tenen disponibilitat han disparat els preus fins a xifres poc habituals. Des de Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
19: A les plataformes d'allotjaments, esta setmana ja quedaven els darrers disponibles per passar la nit del 12 d'agost a les Terres de l'Ebre, amb tarifes que oscil·laven els 400 i els 3.600 euros. Els experts expliquen que és una conseqüència habitual en este tipus de fenòmens, però alerten de la perillositat que suposen els increments desmesurats. Ho explica el sotsdirector de la Càtedra d'Economia Local i Regional de la URB, Pau Galeana.
20: No es pot intentar esquilmar al turista pel fet que puntualment tinguéssim un eclipsi, perquè això jugaria en contra dels interessos futurs del territori, de la pròpia empresa que ho fa, perquè si un turista o un visitant puntual, com pot ser per l'eclipsi, surt descontent de l'experiència, no repetirà, no recomanarà.
19: Els experts també posen en context el moment en què arriba el fenomen astronòmic. Si l'eclipsi s'hagués produït en temporada baixa, l'increment percentual dels preus probablement hauria sigut encara més acusat.
20: Perquè ja la temporada alta són els preus més elevats. Per tant, l'increment ha de ser, però dins d'aquesta moderació que comentàvem, però l'increment de preus percentualment hauria sigut més significatiu.
19: També considera que els negocis que sàpiguen convertir el fenomen en una experiència completa seran els que en trauran més profit. Restaurants amb terrasses privilegiades, paquets especials o propostes de menjar per emportar poden beneficiar-se especialment d'una jornada que se preveu excepcional.
3: D'altra banda, i a nivell més general, però seguim parlant de turisme, el Centre de Visitants de la Garriga, al Vallès Oriental, proposa una oferta turística variada durant aquest proper mes d'agost.
1: La seu de recepció es trasllada les tardes de dissabte a l'edifici de Can Raspall, uns caps de setmana que arriben farcits d'activitats guiades, més enllà de les rutes disponibles per l'entorn natural. Des de Ràdio Silenci, Jordi Roig.
21: Als mesos de juliol i agost ja hi ha un gran moviment de visitants per la Garriga, especialment al cap de setmana. Per aquesta raó, s'aprofita els dissabtes per fer una oferta especial per poder conèixer alguns dels edificis modernistes i llocs més icònics del municipi, sense perdre de vista l'entorn natural del Parc del Montseny. Una de les dinamitzadores del Centre de Visitants de la Garriga, Montse Piñero, explica que s'espera molt públic estranger que vingui al municipi.
22: Nosaltres és important durant aquests mesos de juliol i agost el públic que ve de l'exterior, sobretot de França, gent d'Anglaterra, etc., i dels Països Baixos també tenim força gent, que venen a buscar, per una banda, termalisme, per altra banda, cultura.
21: El turisme termal i el modernisme porten un gran volum de persones a la Garriga el mes d'agost, amb predomini del turista de la demarcació de Barcelona i una creixent presència de turista internacional, sobretot de França.
3: Protecció Civil ha activat el Pla Especial d'Emergències per Inundacions, l'INUNCAT, en fase d'alerta per les previsions de pluja intensa a partir d'aquesta tarda.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya també informa de la probabilitat d'intensitat de pluja superior a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les Terres de l'Ebre i també al Prepirineu i Pirineu Oriental. Es preveu que aquests xàfecs vagin acompanyats de tempesta, ratxes molt fortes de vent i localment de calamarsa o pedra. En aquest sentit, es demana extremar la prudència en els desplaçaments i en les activitats a l'exterior i mantenir-se informat de les previsions i evolució de les precipitacions a través del mateix Servei Meteorològic de Catalunya, així com consultar també l'estat del trànsit.
3: Seguim parlant de protecció civil perquè s'ha fet un nou toc d'alerta per la gran afluència de persones a les zones de bany i l'augment dels accidents.
1: Es crida a la responsabilitat i a la prudència, atès que aquestes altes temperatures estan fent que totes les zones de bany siguin molt més concorregudes i hi hagi força accidents cada dia, segons asseguren des de Protecció Civil. En aquest sentit, es recorda que enguany, a mitjan campanya de bany, ja han mort ofegades 29 banyistes i 55 han resultat ferides. Aquests dies de màxima afluència a les platges coincideixen amb l'inici de la temporada de la posta d'ous de les tortugues careta al litoral català.
3: Obrim plana local. Els Mossos d'Esquadra intensifiquen la vigilància marítima al litoral de Castell Caproig, a la Costa Brava.
1: És una de les mesures que es prenen davant la vandalització de boies ecològiques en aquest entorn els darrers dies. Des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
0: Una dotzena de boies que delimiten l'espai de bany en diferents punts litorals de l'espai d'interès natural Castell Caproig han aparegut vandalitzades aquesta setmana. L'Ajuntament de Palamós ja ha iniciat el procés per reposar-les, mentre que Mossos d'Esquadra reforçarà la vigilància a la zona. Ho ha confirmat l'inspector Jordi Uller, cap de l'àrea marítima de la Policia de la Generalitat.
2: Primer, buscar testimonis, buscar imatges, a veure qui va poder sortir dilluns per la nit. No, de fet, des que ens van instal·lar, tenint l'antecedent de l'any passat, hem estat tot el cap de setmana patrullant, però que, evidentment, que ara saturarem un altre cop la zona i ens posarem amb una vigilància més intensa.
0: L'inspector Uller ha confirmat que l'acció vandàlica s'atribueix a persones que volen poder arribar amb les seves embarcacions fins a la mateixa línia de costa.
3: I d'altra banda, Vall d'Oreix, entitat municipal descentralitzada al terme municipal de Sant Cugat, és una de les zones de l'àrea metropolitana de Barcelona amb més vulnerabilitat a la gentrificació climàtica.
1: Així ho indica el primer índex metropolità que ha analitzat 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i que permet consultar barri a barri i pràcticament bloc a bloc el risc que determinats entorns esdevinguin més cars i acabin expulsant la població més vulnerable a causa del seu atractiu ambiental. Ens amplia la informació des de Cugat Mèdia, la Sara Vella.
4: L'eina d'accés lliure l'ha desenvolupat un equip d'investigadores de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. A part de Vall d'Oreix, el mapa també assenyala les planes, la floresta i algunes zones del centre de Sant Cugat com a zones vulnerables. Sentim Amàlia Calderón, investigadora del projecte.
23: Cada vegada més, les zones que siguin climàticament, que siguin més adaptades, que tinguin més espai verd, un espai públic de qualitat, ombra, un parc de l'habitatge preparat, hi ha un risc que això generi unes dinàmiques de gentrificació i d'especulació.
4: Per elaborar aquest mapa i dibuixar quines són les zones amb més risc, han combinat indicadors ambientals, socials i d'habitatge. Entre d'altres, s'han analitzat paràmetres com la temperatura, la contaminació, la proximitat a espais verds, l'antiguitat dels edificis, la presència de població vulnerable, l'habitatge de lloguer, la disponibilitat d'equipaments i refugis climàtics. El resultat és un índex predictiu, és a dir, que no indica que un barri ja estigui patint aquest procés, sinó que identifica aquelles zones que reuneixen les condicions perquè es pugui produir en el futur.
3: Obrim ja el bloc cultural parlant de música, que ha tornat aquest divendres als Jardins de Terra Mar de Sitges amb la novena edició del festival.

0: Sílvia Pérez Cruz, amb la presentació d'Oral Abissal, ha estat la protagonista de la primera vetllada d'enguany, encisant el públic que pràcticament omplia el recinte en una nit marcada per una forta xafogor. Fins al 12 d'agost, el festival desplegarà 12 actuacions de gèneres i estils diversos. Earth, Wind and Fire, Rosana, Joan Dausà, This is Michael, són alguns d'aquests noms que passaran per uns jardins que ofereixen també propostes locals amb el cicle Imprescindibles. El Terramar arrenca amb un 75% d'entrades venudes per a tota la programació, un 5% més que el primer dia de l'any passat.
1: Seguim amb més festivals. El cantant italià Zucchero ha estat l'encarregat de donar el tret de sortida a la segona edició del Festival Mar d'Estiu a Santa Susana, al Maresme, on ha fet parada en el marc de la gira per commemorar el quart de segle del seu gran hit Baila.

0: La cita s'allargarà fins al 17 d'agost i portarà a l'escenari maresmenc artistes com Sergio Dalma, Joan Dausà, Ginestà, Els Amics de les Arts o Leire Martínez, entre d'altres. El festival, a més, combina els espectacles musicals principals amb altres en un escenari situat a l'exterior de l'escenari principal, amb una proposta d'oci nocturn a través també d'un Garden Village i una àmplia oferta gastronòmica.
1: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol, del Barça, que va perdre els penals al segon partit de la pretemporada contra el Birmingham City després d'empatar 2 al temps reglamentari. Els dos gols blaugranes van ser obra de Hamza Abdelkarim, els dos primers que fa amb el primer equip.
3: Amazing, of course. Really happy.
4: És increïble, és clar. Estic molt content i espero que tant l'equip com jo puguem continuar treballant i millorant partit rere partit. És clar que treballem cada setmana per millorar. El Birmingham era un rival complicat, un equip molt físic, i això s'ha notat sobre la gespa, però ha estat un bon partit.
3: It was a good game.
0: En el partit disputat a St. Andrews va debutar un dels nous fitxatges, l'atacant alemany Karim Adeyemi.
1: El Barça, per cert, també ha fet oficial el fitxatge de l'extrem belga del Bruges, Jesse Bissiou, que tindrà fitxa del filial i signa per 5 temporades.
0: Mentrestant, Ter Stegen ha arribat aquest mateix divendres a Amsterdam per incorporar-se a l'Ajax de Mitchell.
1: I per la seva banda, l'Espanyol juga a les 4 de la tarda al Riverside Stadium contra el Middlesbrough.
0: El futbolista perico Edu Expósito recordava ahir que ja falta poc perquè comenci la Lliga i que esperen la incorporació de més jugadors.
5: Ja portem uns quants partits i mica en mica agafant sensacions. Al final queden ara 2 partits i comença la Lliga. Motivats perquè ja queda molt poc per començar, tornar a la competició i esperant també que vinguin més companys.
1: Seguim parlant de futbol i d'amistosos de pretemporada, en aquest cas a la segona federació. El Reus Redis s'enfrontarà al Manresa a partir de 8:15. La prèvia d'aquest partit des de la Nova Ràdio, Aleix Pérez.
6: Els reusencs juguen el seu primer partit aquest dissabte a les 7 de la tarda a l'annex de l'estadi municipal davant el Manresa. Aquesta serà la primera oportunitat de veure l'ama del nou entrenador, especialment a l'hora de definir la línia defensiva. La renovació de Lluís Lacasa ens pot comportar mantenir 3 centrals en fase de construcció, encara que bé el Tarragoní o Andy Alarcón poden avançar-se fins al pivot. El mateix Alba Cara destaca la importància de provar moviments en aquesta mena de partits.
7: Potser amb 5 centrals potser estaríem valorant més l'opció de jugar amb 3, com molt bé dius, però bueno, vull provar coses. Crec que estem en pretemporada, és una bona època per a provar coses, canviar sistemes si s'han de canviar. Ara és quan d'alguna manera ens podem equivocar.
6: L'enfrontament, però, es disputarà a porta tancada i els aficionats reusencs hauran d'esperar fins dilluns per veure el seu equip al Torneig Històrics de Barcelona.
0: I més partits de pretemporada a les 7, Olot Nàstic de Tarragona, també Espanyol B, Sant Andreu i l'Escala Badalona.
1: Des d'Olot Televisió, en aquest cas, escoltem la prèvia del partit entre l'Olot i el Nàstic per Aniol Puigvert.
8: L'Olot està a punt per rebre el Nàstic de Tarragona de Primera Federació. Els de Roger Vidal volen començar a trobar bones sensacions per preparar el primer partit de Lliga que jugarà d'aquí un mes contra l'Ebre. Vidal explica que aquestes setmanes ja s'han començat a treballar aspectes més tècnics i tàctics que es volen posar en pràctica aquest dissabte.
9: Sí, aquesta tercera setmana ha estat la setmana que ja comencem una mica més a introduir conceptes. Les dues primeres han estat per arribar bé als partits, no?, que teníem, els compromisos que teníem amb equips de categoria superior, i aquesta setmana ja està sent més exigent a nivell físic i també a nivell tàctic. Contents amb els jugadors que hem incorporat i també molt contents amb els jugadors del filial i juvenil que estan participant als entrenaments.
8: El partit es jugarà aquest dissabte a les 7 de la tarda a l'estadi municipal.
1: Tenim també la prèvia, en aquest cas, del partit que, com hem explicat, jugaran l'Escala i el Badalona. Des de Ràdio L'Escala ens ho explica Ivan García.
10: El Futbol Club L'Escala disputarà el segon test de pretemporada avui a partir de les 7 de la tarda a casa contra el Badalona, un rival també de la tercera federació. El tècnic escalenc David Gurillo tindrà una nova oportunitat per veure els nous fitxatges i els jugadors que estan en període de prova.
11: gran part de la plantilla era de la zona, no? Relativament de la zona. Ja sabem que l'exigència de la categoria doncs, fa que necessitis jugadors d'un nivell molt alt i en aquesta zona doncs, per densitat de població n'hi ha pocs i necessitem encertar molt bé amb aquestes peces o convèncer jugadors que estan amb altres equips perquè vinguin amb nosaltres.
10: El primer test va ser contra l'Espanyol B i els escalencs van cedir per 0-1.
1: I acabem avui parlant de ciclisme, perquè el Tour de França femení comença aquest migdia a Lausana, Suïssa, amb el gran atractiu de veure en acció la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, l'actual campiona de la Volta a Espanya femenina.
0: Blasi, de 23 anys, arriba al seu primer Tour com a una de les favorites. Aquest any, a banda de la Ronda Espanyola, ha guanyat el Tour femení dels Pirineus, la Volta a Catalunya o l'Amstel Gold Race, una clàssica dels Països Baixos. L'altra catalana del Tour és Mireia Benito, que hi participa per segona vegada.
1: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. Protecció Civil ha activat el Pla Especial d'Emergències per Inundacions a Catalunya, l'Inuncat, en fase d'alerta per les previsions de pluja intensa a partir d'aquesta tarda. Unes pluges intenses que es concentraran sobretot a les Terres de l'Ebre i al Prepirineu i Pirineu Oriental. I és que el Servei Meteorològic de Catalunya informa de que en aquestes zones la intensitat de la pluja podria ser superior als 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Es preveu que aquests xàfecs vagin acompanyats de tempesta, ratxes molt fortes de vent i localment de calamarsa o de pedra. I aquest cap de setmana hi ha operació sortida de les vacances d'agost a tot Catalunya. L'aeroport de Barcelona al Prat té previstos més de 3.300 vols fins diumenge, mentre que el Servei Català de Trànsit espera que surtin de l'àrea de Barcelona uns 575.000 vehicles. Per últim, Renfe ha programat prop de 124.400 places d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació Catalunya. Precisament parlem encara de les afectacions en trànsit, i és que la calçada tallada que hi havia entre Castellbisbal i Martorell ja s'ha aixecat. Per ara només hi ha un carril tallat, i on ara mateix hi ha problemes de circulació és a la Jonquera, a la Nacional 2, on hi ha uns 5 quilòmetres en direcció nord de circulació amb congestió. També a l'AP7, 3,5 quilòmetres, també en direcció nord, és a dir, en els dos sentits, cap a França. I seguim parlant del Servei Català de Trànsit, i és que ha publicat les dades provisionals de sinistralitat fins al 31 de juliol d'aquest any. I ha constatat que 80 persones han mort en 76 accidents a la xarxa viària interurbana de Catalunya. La xifra suposa un 9% menys que en el mateix període de l'any passat, quan van perdre la vida 88 persones en 82 sinistres. I parlem de successos, i és que un home de 65 anys va morir aquest divendres al vespre en caure del terrat d'un hotel de Salou mentre treballava fent tasques de manteniment d'instal·lacions elèctriques, aigua i altres serveis. I encara en plana de successos, 9 treballadors d'una empresa de processats de farina de Vilamalla a l'Alt Empordà han estat evacuats i 2 d'ells traslladats a centres hospitalaris per una fuita d'amoníac que s'ha produït aquest matí al teulat de l'edifici. Aquesta fuita està localitzada en aquesta empresa i no ha de preocupar a la població del voltant. I parlant en clau de política espanyola, el govern espanyol assegura que la situació migratòria a Ceuta ja està revertint de mica en mica i que la majoria de les 53.000 persones que es calcula que van travessar la frontera del Marroc han tornat al seu país. I en esports, el Barça va perdre els penals 3-2 al primer partit de pretemporada contra el Birmingham City i després d'empatar 2-2 en el temps reglamentari. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Molt bona tarda a tots, molt bona tarda a totes. Benvinguts una setmana més, programa número 19 d'aquesta segona temporada a La Gent Normal. Fa molta, com es diu en català, fa molta basarda haver de retallar aquesta magnífica peça dels d'Ors, però és que, clar, si la deixéssim sonar, que a mi ja m'agradaria deixar-la sonar, però, clar, ens aniríem menjant una estona de conversa i tampoc no estem fent un programa musical, estem fent un programa de conversa en la qual intercalem la música. La Gent Normal, dimecres, de 6 a 7 del vespre, aquí a Ràdio Rubí, a 99.7 de la FM, i també, ja ho sabeu, a través de radiorubí.cat i també a través del nostre Instagram, de l'Instagram, evidentment, de la ràdio, però també l'Instagram del programa, La Gent Normal, _ Ràdio Rubí. Avui, per segona setmana consecutiva, he decidit... la setmana passada no va ser decidit, va ser fortuït, i aquesta setmana ja ho he decidit, que he decidit que no hi hauria entradeta, que deixava sonar una miqueta més la cançó i no hi hauria entradeta, i per tant, doncs, tot això que ens estalviàvem i anàvem per feina, per tant, avui doncs, no hi haurà entradeta, i anem directament per feina. Ja és allò que diuen, a la taula i al llit el primer crit, doncs aquí fem exactament el mateix. I ja que parlem de taula, doncs em serveix perquè avui parlarem, o començarem a parlar, ja ho sabeu, que a vegades la cosa se'ns escapa. Començarem parlant de gastronomia. Començarem parlant d'una cosa tan suculenta com són les hamburgueses. I segurament que li podrem treure bastant de suc o bastant de sabor a les hamburgueses. Perquè avui tenim a l'altre micro del nostre estudi l'Elisabet Amezcua, que és la responsable, la propietària del Santa Fe de Rubí. Elisabet.
1: Bona tarda.
0: Molt bona tarda.
1: Què tal?
0: Com estàs?
1: Bé, una mica nerviosa, però bé.
0: Però els nervis en aquest estudi, Lídia Justé, se'n van. Vull dir, al cap de dos minutets se'n van. I no t'he obert la porta posant una peça que jo crec que és extraordinària, que és aquest Light My Fire dels Horts. Vaig a fer-te la pregunta directa, abans de començar a parlar de coses sucoses. Per què has triat aquesta cançó?
1: Perquè és la cançó que més m'agrada del món, crec.
0: La cançó que més t'agrada del món?
1: Sí. Sí.
0: Ostres, això és molt categòric,
1: Sí, sí, sí.
0: Jo no m'atreviria a dir-ho, això, No m'atreviria a dir, ostres, aquesta és la cançó que més m'agrada.
1: És que sempre que em pregunten si la primera cançó que em ve és aquesta. Uh-huh. I aquesta cançó, posar-me el vinil a casa, ballar-la i, bueno, ho faig bastant.
0: Ets de la raça dels vinils?
1: Sí.
0: Sí. De la nova raça dels vinils o de l'antiga raça dels vinils? Perquè aquí hi ha aquesta dicotomia. És a dir, sempre has escoltat vinils o sempre has tingut vinils per casa, per entendre'ns,
1: bueno,
0: o no?
1: Quan era petita la meva família tenia.
0: Sí.
1: Després ja no. I ara jo he tornat fa com 6-7 anys que he agafat aquesta d'allò de tornar a tenir vinils.
0: Ja tenia, però ja portaves un històric, ja, d'haver viscut els vinils a casa.
1: Sí. No, i amics amb vinils, i sí, sí.
0: Ho dic perquè hi ha tota una nova fornada d'adeptes al vinil que,
1: bueno... Per sort.
0: Sí, sí, sí, però són d'aquells... Per això té això de les races, frivolitzant una mica,
1: sí, sí.
0: Perquè a mi sempre em dóna la sensació que són com aquelles persones com... Vull dir que ara els agrada el vinil, però d'aquí dos dies els hi pot agradar fer macramé. I llavors, clar, són... No a dir-ho així, no són tan de pura raça com els que realment ho viuen. Realment hi ha una diferència...
1: Sí, amb el so.
0: del vinil i del compacte o del digital.
1: Moltíssim, moltíssim. Sí, hi ha molts matisos diferents, vull dir, no s'escolta mai igual. Igual que també si poses a Spotify o qualsevol altra eina, el vinil té uns altres matisos que no l'escoltes en un altre lloc.
0: Per aquest programa que han passat diversos músics, tots tenen la mateixa percepció, i a més, clar, és la percepció del professional de la música, no? Del professional del so. I és, doncs, això, tots aquests matisos que plataformes digitals No és, és que queden absolutament eliminades, és a dir, la compressió del so és tan salvatge per poder oferir un catàleg en diguéssim, online i de manera automàtica, que clar, això té un cost, no? I el cost té un, vull dir, el cost del so és, en aquest sentit, és molt gran.
1: Sí, però no només el so en si, que també, o sigui, és molt important, però també hi ha un factor que, o sigui, la peça del vinil, o sigui, el que és el material, també es poden fer de colors, es poden fer moltíssimes coses, també el que és la caràtula de fora, que puguis posar els temes, com és un espai més gran, té molta més cabida per fer coses més il·lustratives, més boniques.
0: Clar, perquè el digital ha matat una mica... Clar, jo que vinc de l'època... Clar, jo ja tinc una edat, llavors vinc de l'època... A casa, per exemple, no érem gaire de vinils, però érem molt de les cintes de caset, no?
1: Ai, sí.
0: I després... Ai, sí, veus? Ai, sí, les cintes de caset. Que ara, per cert, tornen, però bueno...
1: Sí? Ah, que guai, això no he vist.
0: Sí, tornen en format com molt limitat, clar, i amb les diguéssim, amb tot el tornar enrere que significa. Bé, clar, al final, la gran revolució de la cinta de caset era que tu te la podies endur a qualsevol banda. Uh-huh. Perquè el vinil havies de tenir doncs, un tocadiscos a casa, bueno, després hi havia els portàtils aquells, però jo tampoc no acabava de funcionar mai gaire bé, no? I ostres, el caset te l'enduies a tot arreu, no? I és veritat que el caset, va haver-hi una època que aquell cartronet que portava dins cada vegada era més gran, perquè cada vegada es feien més plecs, perquè cada vegada portaven més informació. I després això es va traslladar, evidentment, als discos compactes, no? Però els discos de vinil, tot això ja ho treballaven des de feia molt de temps, no? Bueno, portades específiques.
1: Sí.
0: Algunes...
1: Hi ha edicions que et fiquen fins i tot la lletra de les cançons.
0: Sí.
1: O sigui, fan d'una manera que et fiquen fins i tot la lletra. O sigui, és una fantasia.
0: Clar, i ara jo què sé, no sé, ara, per exemple, ara me'n vaig molt enllà, però jo què sé, vaig a dir un sacrilegi. Bad Bunny publica un nou disc, val? I el penja a Spotify. Clar, sí, molt bé, moltes cançons, tot el que tu vulguis, però clar, et perds això, no? Et perds aquesta riquesa de matisos, aquesta... matisos musicals... Bueno, no, els matisos musicals no, això, i no, ara no em ficarem un esbarzer perquè sortiríem al parat, però sí que és veritat que no tenim tota aquesta quantitat d'extres que teníem amb els discos o amb els vinils. No?
1: Sí, és clar, jo, bueno, tinc vinils a casa que em foto una estona mirant i... meravellada de les coses com les han creat, que si té una caratura d'una forma, que si la caratura és d'una altra forma, que s'han ficat la lletra, versions limitades, saps que només ho pots comprar en aquell moment, amb extras de, no sé, de gravacions que hagin fet extra, o sigui, moltes coses que et perds amb el format digital, s'ha perd.
0: Sí, però bueno, escolta, el format digital ens permet, per exemple, doncs amb aquest telèfon mòbil, accedir al catàleg de, no diré de tots els artistes de tot arreu del món, però home, segurament ens acostaríem bastant més al 100% que no pas al 90%, per tant aquí també tenim, bueno, una comoditat que, evidentment, també té un preu. Santa Fe Rubí. Què és Santa Fe Rubí?
1: Pues és un bar molt guai, que, bueno, tenim billars, tenim futbolins, dianes, i, bueno, fa uns anys enrere ens hem començat a especialitzar en hamburgueses, també tenim tapes, entrepans i de més, però estem especialitzant bastant en hamburgueses i, bueno, penso que estem agafant un punt ben fort amb aquest sector.
0: Home, és un punt ben fort i és un punt ben interessant, i per això també hem fet venir avui a l'Elisabet aquí a la gent normal, perquè al final vosaltres no només feu hamburgueses, sinó que a més participeu en un campionat d'hamburgueses.
1: Sí.
0: Explica'ns una miqueta de què va tot això, va.
1: Bueno, pues és que fa 2 anys més o menys vaig començar a fer la burger del mes. Tots els mesos faig una diferent. Bueno, pues per animar una mica el que és el sector, bueno, el client i tal, per donar un factor diferenciatiu de la resta, i també una mica per la creativitat. I a mi això, aquesta part m'encanta. I ja l'any passat, o sigui, jo segueixo el campionat de les hamburgueses, i ja l'any passat ho vaig pensar, però bueno, no em sentia poder amb la mateixa força que sento ara per fer-ho. Uh-huh. I bueno, pues... al desembre vaig decidir que ens hi presentàvem, I bueno, pues van fer proves de... els van s'inscriure, van fer proves i de més. I bueno, d'aquí va néixer la Santa Disfrutona.
0: La Santa Disfrutona, sí. Clar, és que el nom és meravellós. O sigui, el nom, amb el nom no pot fallar. Vale, llavors, ara estem en aquest moment de mitja tarda que alguns igual ja estan, ja han berenat o estan pensant a berenar, i d'altres ja, els que sopen a horari europeu, ja estan pensant en el sopar. Llavors, molt especialment per la gent que està pensant en el sopar, anem a fer-los saliva una miqueta i anem a explicar de manera detallada, si us plau, Elisabet, què és o què porta o i com es fa la Santa Disfrutona. I et prometo que no interrompré amb preguntes de cunyat. En tot cas, després, ja quan acabi, ja les faré.
1: Vale. Doncs mira, la Santa Disfrutona porta una peineta de formatge, que jo tenia clar que volia una peineta per al món del folklore, que també m'agrada. I la peineta és de formatge de manchego, que està fosa al forn. I després porta també part vermell. El vermell no és només un colorant, no porta res. Porta també purpurina alimentària, bueno, que es pot menjar. Porta mermelada de fuet.
0: Mermelada de fuet. Perdó, sí. Ja he dit que no interrompia. Perdó.
1: Sí, mermelada de fuet. Porta ceba feta al forn, que no és ni molt dolça, ni com la caramelitzada, ni té un punt bastant diferent, molt guai. Després porta provolone, formatge. 180 grams de vaca vieja madurada, però que és en format fat patty, que és, o sigui, fem una bola gran i la aplastem una mica, de forma que queda molt melosa la carn, molt, molt jugosa. I després porta també maonesa de pernil ibèric. I està aquí. Aquesta és tota la Santa Disfrutona.
0: Clar, no, si santa ho és, eh? I Disfrutona ja us dic ara, perquè jo tinc aquí, just aquí al davant, una de les imatges d'aquesta hamburguesa, i realment és com molt espectacular. Perquè, clar, ara... O sigui, d'uns anys cap aquí, i ara no sé si coincidiràs amb aquesta reflexió que faig, no? D'uns anys ençà, Elisabet, les hamburgueses han viscut com un auge, no? Com un,
1: sí,
0: com una... Com una, un, no diré un ressorgiment, perquè és com si haguessin sortit del no-res, no? I sobretot per la paleta de varietats.
1: Sí, sí, és increïble la quantitat de locals que hi ha, la quantitat de propostes, la quantitat de concursos. Jo m'he apuntat al campionat nacional, però n'hi ha moltíssims. O sigui, hi ha com locals en plan en Barcelona, no sé, Catalunya, però hi ha també nacionals amb un altre nom. Aquest que jo m'he apuntat, si no m'equivoco, crec que és el més antic, uh-huh. O sigui, el que té més, o més renom. Uh-huh. Però hi ha moltíssims, sí, sí. Hi ha una quantitat força,

0: símptoma o és una prova del que, de realment de l'èxit, no? D'aquest, sí, sí, d'aquest plat.
1: Sí, has estat amb algun d'aquests?
0: Sí. Sí,
1: sí, sí, és increïble.
0: És molt espectacular. Jo la primera vegada que vaig anar era a Barcelona, era a la plaça que hi ha a l'interior de Fira Barcelona, la plaça, sí, Europa... crec que en diuen la plaça d'Europa. Clar, el primer impacte que tens quan entres allà i veus aquell embalat de no sé quants... centenars, segurament milers de metres quadrats,
1: sí,
0: és... Ostres, això és molt gros. Vull dir, això és un tinglador brutal.
1: Sí, sí,
0: i llavors,
1: sí, sí,
0: quan veus tot al voltant d'aquest embalat, no? Totes les propostes de, bueno, no? de food trucks, de caravanes, de burgers, i penses, buah, això és... I clar, a tot això vas veient que va venint gent i que passen centenars, sí, i milers, sí, de persones, sí, al, sí, llarg del, al llarg del dia, no? I d'aquí una mica la reflexió aquesta, no? Realment les hamburgueses viuen un moment molt dolç.
1: Sí, viuen un moment molt dolç, molt creatiu. O sigui, abans l'hamburguesa era, pues, no sé, era un component més i tal, i bueno, una cosa com molt americana poder, no? I molt així. I ara està agafant unes coses, jo segueixo en molts restaurants, i la de coses que veig que fan mal les hamburgueses, bueno, això de la purpurina comestible, ni més ni menys, a mi això em sembla... El pa de colors, no sé què, és una cosa. I hi ha creacions, no sé, de cuines que potser fan coses, o sigui, receptes de 48 hores, no sé, amb coses que poder, mai ni havies escoltat, saps?
0: Ingredients. O sigui, 48 hores per generar tots els ingredients?
1: Sí, potser per fer una salsa, per fer el vellut d'una salsa, el que sigui, fan coses... Bueno, les carns que estan madures 48 hores, 80 hores... Sí, sí, quasi cans de buey, quasi no sé què. Hi ha una varietat increïble.
0: Uh-huh.
1: O sigui, la creativitat i la d'opcions que donen les hamburgueses sembla increïble.
0: Clar, a més, també en tota aquesta febre, jo crec que una de les últimes tendències que hi ha hagut són les famoses smash burgers.
1: També.
0: Que hi ha molts locals que han mort d'èxit, i mai millor dit això de morir, perquè han obert i han tancat al cap de molt poc, però apuntant-se també una miqueta al fenomen aquest, no?, de les smash burgers, d'aquestes hamburgueses com molt xafades,
1: sí,
0: com molt triturades, per dir-ho
1: així. Sí, molt cremadetes.
0: Molt cremadetes, no?
1: Sí.
0: Que és justament tot el contrari de la disfrutona.
1: Sí. A mi no. O sigui, a mi m'agrada el concepte també smash, però nosaltres, per exemple, a la carta només tenim dos.
0: Uh-huh.
1: I després tenim... O sigui, a mi m'agraden més les cans que queden com més tovetes,
0: uh-huh,
1: no? Que li entri bé a lo que és els ingredients i que quedi més, no sé, que sigui més jugosa, perquè les altres em sembla una mica així com...
0: Bueno, a vegades dona la sensació que queden massa torrades, i llavors quan queda una carn, normalment quan queda massa torrada, perd molts dels matisos per acabar notant altres matisos que són que està un pèl cremada, no? Però això depèn dels gustos, també.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Clar, això, ara aquí podríem debatir que si l'hamburguesa més feta o menys feta, que si més gruixuda o menys gruixuda, entraríem en el debat etern de la truita de patates amb ceba o sense ceba. Val? Llavors, i no en surti... Amb ceba. Vale. Jo també amb ceba. Aquí ens posaríem d'acord. Va, et vaig a fer una pregunta, Elisabet, a veure si ets capaç de respondre-me-la. Tira uns anys enrere, molts anys enrere, i intenta recordar quan et vas menjar la teva primera hamburguesa.
1: Uau. Buf.
0: Difícil.
1: Sí, dificilíssim, sí. I mira, crec que va ser a Mallorca, quan vaig anar amb el col·legi, que jo tindria 16 anys, no, 14, perdona, que vam anar amb unes colònies de l'esport, que jo jugava a bàsquet, i crec que va ser allà a l'hotel d'allà.
0: Que vas provar la teva primera hamburguesa.
1: Sí, diria
0: mai,
1: jo que sí.
0: Mai hauria...
1: En plan amb...
0: Sí, sí, amb pa, sí, sí.
1: Amb el concepte aquest ja de algo más... Sí, sí.
0: Sí, perquè... I mai hauria... O sigui, en cap moment t'hauria passat pel cap que anys després et dedicaries entre altres coses, a fer hamburgueses. I a innovar i a crear hamburgueses.
1: No, és que, a més, jo... No és que no mengi hamburgueses, evidentment que sí, però he sigut molt de bars. O sigui, a mi m'encanta el tema cuina, m'encanta. Però no m'ho hagués imaginat acabar-hi... O sigui, fer aquest... O sigui, estaria en el Santa Fe... fer burgers i donar-me compte d'aquest aprofitament i d'aquesta vertient que puc agafar. O sigui, uh-huh, no m'havia pensat mai.
0: Com t'hi poses a l'hora de dir? És a dir, com surt la Santa Disfrutona? Vull dir, quin és el procés creatiu? Quin és el procés de proves? Perquè, clar, al final això

0: És un laboratori, sí, de proves, eh?
1: Sí.
0: Per arribar aquí, no? Com arribes a veure o a notar que aquesta maionesa que em deies de pernil ibèric, era?
1: Sí.
0: Casa bé amb la ceba així feta al forn. Com va aquest procés?
1: Doncs mira, jo, per començar, jo sabia que volia pa vermell, sabia que volia la peineta i bueno, sabia que volia també la fat smash. Uh-huh. Perquè són tres coses que a mi m'agradaven moltíssim. Sabia que volia pa de colors, jo en principi volia un pa lila, per lo que sigui. I després, bueno, vaig a parlar, una amiga em va presentar un cuiner, que dona classes, o sigui, és chef durant classes i de més, i ens van reunir i aleshores va ser com en què ens inspirem. Aleshores ens van inspirar amb el logo del Santa Fe, per això vam escollir el pa vermell. Uh-huh. I després, jo també volia, perdona, la meva mare de fet també la volia. Era cosa indispensable. Uh-huh. I a partir d'aquí, pues, van agafar la ceba, van començar a pensar coses diferents. Finalment m'han dit de fer-la al forn, que quedava molt bé. Doncs vam posar queso Monterrey, cheddar, no sé què, però a mi el meu favorit és el provolone. Ho vam provar amb el provolone, que quedava superbé. I després el que va donar més de llonsis va ser la maonesa, perquè no sabien si fer-la de bacon, si no sé què. I finalment la vam fer... O sigui, vam provar diferents formes de fer-la amb el pernil ibèric i finalment la vam fer d'una forma que, a més, el pernil queda una mica crunch. Uh-huh. I la maonesa té aquesta part una mica crunch també dintre. I res, doncs mica en mica, doncs ara una mica de carn d'aquí amb la ceba, aviam com casa, aviam no sé què, i després ja vas muntant. Si casa una amb l'altra, potser dius això és més dolç, vale, però com que va l'ibèric després, doncs això ja és més salat, i llavors vas jugant.
0: Clar, al final és com un xoc matemàtic, tot,
1: sí,
0: això. És
1: un, sí,
0: una matemàtica de sabors,
1: sí,
0: per,
1: sí,
0: dir-ho,
1: sí,
0: així, no? De,
1: sí.
0: I això no és fàcil de fer.
1: No. No, però hi ha una part intuïtiva, perquè si t'agrada menjar, si has provat moltes coses i ja tens una certa experiència, hi ha una part intuïtiva que t'ajuda a imaginar-te una mica com serà el resultat.
0: Uh-huh.
1: I després ja prova-error i vas fent.
0: Però... Clar, perquè al final, i corregeix-me si m'equivoco, Elisabet, però al final em dona la sensació que el cuiner o l'ideòleg, que és igual, ostres, al final, clar, acabes tirant molt de la teva... del teu gust i de la teva experiència o de les,
1: sí,
0: teves sensacions per acabar creant el que crees.
1: Sí.
0: Perquè
1: sí,
0: no sé,
1: sí,
0: poso un exemple, no? Jo si tingués un local, a mi no m'agrada el cogombre. I el cogombre també és aquell element que també podríem debatre si les hamburgueses han de portar cogombre o no han de portar cogombre.
1: No ho penso.
0: Jo també, i crec que sé per què es posa cogombre, però bueno, aquest és un altre, si vols ja, sí, ja l'obrim després, el debat. Però jo, per exemple, si tingués un local, o sigui, no se'm passaria mai de la vida de tenir una hamburguesa amb cogombre, perquè a mi no m'agrada el cogombre. Llavors, no sé si això, és a dir, això condiciona realment els teus gustos, condicionen el que tu acabes oferint al teu públic?
1: Sí, condiciona bastant, però també hi ha una altra cosa. Per exemple, a mi no m'agrada el formatge de cabra.
0: Uh-huh.
1: Doncs hi ha coses amb formatge de cabra. O sigui, també sé que hi ha coses que a mi no m'agraden, però que popularment estan ben acceptades. Uh-huh. Igual que hi ha coses que...
0: Com la pinya a la pizza.
1: Per exemple. Ho has dit molt bé. Sí. Això no.
0: És que m'ha vingut a huevo.
1: Sí.
0: Sí, sí.
1: Doncs, per exemple, jo sabia que hi havia límits, no? Per exemple, volíem fer coses amb colorant. Com el logo també és negre, volíem, uh-huh, fer alguna cosa amb negre, però això era un límit. O sigui, si tu veus alguna negre al plat, potser et dona rebuig, no? Aleshores, això van decidir que no, igual que posar vísceres, per exemple, tampoc no. I jo soc molt anti-brilli-brilli. O sigui, jo els colors daurats o el brilli-brilli, no d'allò. Però vaig posar la purpurina, perquè la vaig veure als concursos i sembla que no, però amb un hamburguer queda superbé.
0: Clar.
1: Aleshores, hi ha coses que també dius és que popularment molen, tot i que tu no siguis d'allò, però...
0: Però et veus una mica... No vaig a dir obligat, però fas aquesta, diguéssim, fas aquest, entre cometes, aquest esforç,
1: sí,
0: per poder-ho, diguéssim, per poder-ho... Bueno, per poder-ho oferir al públic, perquè al final, vull dir, et deus una mica al teu públic.
1: Sí, és com si de vegades algú diu és que és mi cumple, ponme una canción i li fiques una del Bad Bunny,
0: sí,
1: per exemple.
0: Està agafant bastant de protagonisme avui, Bad Bunny. Mira, doncs, 25 minuts de programa i el nom de Bad Bunny ha sortit dues vegades. Estic segur que hi haurà una tercera vegada.
1: No, és que de vegades m'ho han demanat per això. Jo soc, no, soc de... O sigui, al Santa Fe hi ha límits musicals.
0: Què sona de fons a Santa Fe?
1: No, sona rock, sona house, sona una mica de techno, rock espanyol sobretot sona molt, indie també sona, el que no sona reggaeton ni ritmos latinos en general.
0: Vale, o sigui, usuaris de ritmes llatins, gent que vagi al concert de Davey, per exemple, d'aquest cap de setmana, o gent a qui li agradi Bad Bunny, tercera vegada que apareix, doncs que no vinguin al local, o en tot cas que vinguin al local però no demanin, segons
1: sí.
0: què.
1: Segons alguna vegada cançons. Em diuen, pues posa algo tipo estopa. Ok, perfecte. Ara, reggaeton i això...
0: No. Estopa encara entraria, no?
1: Sí, per això rock espanyol i tot això, Fito, uh-huh. Robe, tot això, sí, encantadíssima, però...
0: Però ja sí, està, fins aquí. Sí. Molt bé, doncs continuem.
1: Vale.

0: ens ha tornat a aparèixer aquí als The Doors. No era la que volia posar, però vindrà de seguida l'altra.
1: Sempre està bé
0: tornar a escoltar... Ara anava a dir... Millor escoltar The Doors que no pas escoltar Bad Bunny. Sempre és millor per les oïdes. Deies, música... clar, perquè al final la música... O sigui, em costaria molt veure la diferència entre menjar amb un tipus de música o menjar amb un altre tipus de música.
1: Sí, i tant que sí. Jo, de fet, moltes vegades a la tarda, potser estic amb una mica de bajona, jo que estàs més cansada, tal, i fico una mica de house i tal, per estar una mica més activa, i després a l'hora dels sopars, pues, depèn qui vingui o així, pues, també... Pues, vages una mica, poses una mica de rock espanyol i tal, pues, per sopar una mica més tranquil. Uh-huh. Sí, sí.

0: És fantàstic quan una convidada et proposa un tema i passen dues coses. Una, que no el coneixies i el descobreixes, i a més t'agrada, que això és fantàstic. I segona, és veure la convidada que mentre està sonant el tema va ballant. Llavors, això és fantàstic i meravellós. Això trenca el gel i trenca els nervis i trenca totes les pors que tenies al començament. Parlem d'hamburgueses, continuem parlant d'hamburgueses, però també m'agradaria demanar-te, clar, els horaris d'obertura d'un bar són molt, diguéssim, són molt amplis, no? Com ho gestiones, això, tu, des d'un punt de vista de permanència allà?
1: Bueno, jo al principi vaig fer bastantes, bueno, canvis i tal. Finalment porto ja, pues, 3-4 anys, crec. Que no, bueno, també el Covid també va condicionar els horaris i tot plegat.
0: Com us va afectar el Covid a vosaltres?
1: Uf, jo portava només 10 mesos oberta.
0: 10 mesos oberta?
1: Sí, jo vaig inaugurar l'11 de maig de 2019 i es va tancar el 14 de març de 2020.
0: El 2020?
1: Sí. 10 mesos i 3 dies portava, només.
0: Però vas aguantar? Vas poder aguantar?
1: Mira, el Covid va ser malíssim per tothom.
0: Sí, tant.
1: Jo li vaig treure una cosa de bona, que va ser que a partir del Covid jo vaig començar a fer creacions amb les burgers. Jo tenia una carta que tenia 4 cans i això, i la gent, pues, els demanava, no? Pues, jo quiero una hamburguesa con queso, lo que sigui, no? I no tenia creacions meves. I amb el Covid, pues, amb aquest tancament, pues, vam començar a fer coses.
0: Aquest laboratori, no? Que dèiem abans.
1: Clar, i era el bar per fer servei a domicili i aprofitàvem, si no hi havia molta feina, doncs per fer creacions. Uh-huh. Pues això estaria bé, això tal. I aquí vaig començar a descobrir la creativitat aquesta culinària en les burgers.
0: Uh-huh. I la gent va respondre en aquesta, diguéssim, sí. Va respondre de manera més o menys immediata, anem a dir-ho així, eh? Tot i les limitacions i tot i les, diguéssim, els neguits que ens va portar tots plegats a Covid, no?
1: Sí, jo vaig sobreviure, o sigui que sí, sí. Mm-hmm. Sí, va estar dintre de lo malo, va venir coses bones. Mm-hmm.
0: Què valora la gent de casa teva? Perquè tu parles amb els clients.
1: Sí, moltíssim.
0: Tu coneixes els clients, estic segur que tens clients habituals, gent que hi va de manera assídua i tal. Quin feedback t'emportes dels clients?
1: Quina és la
0: tipologia de clientela que et trobes?
1: Ui, això és molt variat, perquè ara mateix hi ha com canalla de, bueno, que tenen 18 fins que gent que 65-70. I bé, hi ha famílies que venen senceres. Bé, molta gent, o sigui, el target més comú és des dels 30 fins als 50, aquest és el gros. Uh-huh. Però després ve molta més gent. I clar, hi ha molta gent que ve a jugar, ve a aprendre algú, jugar al billar o les dianes o el que sigui, i es queden a sopar, marxen. Al revés, perquè poden venir a sopar, després ja es queden. Hi ha un ambient com bastant molt per tothom. Uh-huh. O sigui, sobretot també per les famílies senceres. Tenen jocs per nens, també. A la carta hi ha una secció per nens, vull dir que...
0: Clar, és que si entreu a l'Instagram, per exemple, del Santa Fe, santafe.rubí, bueno, @santafe.rubí, clar, veureu la foto de la disfrutona, que és, insisteixo, que és espectacular, però veureu fotos de l'interior i, clar, és una mica aquells locals, o recorda molt aquells locals de... que surten a les pel·lícules, Elisabet.
1: Sí,
0: així, no?, amb les taules de billar, els darts, no?, aquest ambient una mica, aquests llums com entre càlids i una mica amb coses de neó, no?,
1: sí.
0: Dona aquest aire una mica de pel·lícula.
1: Sí, sí, una mica així com americà.
0: Sí, exacte.
1: Sí, és que a mi m'agrada molt l'estètica, aquesta tipus pin-up, així, old school. Uh-huh. A mi m'agrada molt aquest tipus d'estètica.
0: Sí, sí.
1: I clar, sí, el bar Santa Fe és més segona casa, o sigui, és que passo moltes hores allà. Aleshores, mantindre-se'n identificada, si no, no estaria...
0: Segurament passes més hores, segurament passes més hores al bar molts dies, passes més hores al bar que no passa, sí, que no passa a casa teva. Sí. Per tant, vull dir, sí, és allò, tenir-lo com a mínim, sentir-se, sí, sentir-se a gust, en un espai a gust, que no pas en un lloc forçat, no?
1: No, ja per aquesta cosa de com està decorat, bueno, que els he passat de tot. O sigui, jo també vaig a molts puestos que m'agrada molt com està decorat, o sigui, que et transporten com a un altre puesto, no? I a la gent li fa molta gràcia aquest punt que té old school, i a més hi ha molta gent que li dona gràcia, aquesta rotllo pel·li gris o així, saps? Més...
0: Bueno, de fet, hi havia una cadena de locals que precisament tenia una ambientació d'aquest estil molt portada a l'extrem, és a dir, realment entraves allà dins i, vull dir, fins i tot hi havia la jukebox, i fins i tot a les taules hi havia com un taulell, però tot com molt mecànic, on tu podies triar una cançó.
1: Ai, que guai!
0: I llavors allò es posava en una cua de cançons, i llavors ja arribava un moment que sonava la teva cançó, no? Però vull dir que al final, tu què creus que ve a buscar la gent en el teu local?
1: Doncs principalment, segons el feedback que jo tinc, és que a Rubí tampoc no hi ha una selecció de bars que tinguin una oferta tan completa, saps, que es pugui fer una mica de tot. També el bar és molt gran, estàs còmode, saps, tot i que de vegades està ple, tot i això estàs còmode, i també hi ha terrassa. Això que hi ha com jocs per tot, que encara vindran més jocs. O sigui, ara hi ha molts projectes de futur per fer més coses, perquè la gent estigui més a gust i de més, però clar, l'oferta, com que és completa, tothom pot menjar, també hi ha sense gluten, per vegàs, per vegetarians, o sigui, tot junt, hi ha hamburgueses que porten formatge per damunt, de vegades faig concerts, campionats de billar, campionats de diana, aleshores, hi ha tanta oferta que a la gent li agrada venir, perquè al final sempre troba el seu lloc, en una bona o una altra sempre hi ha per tots.
0: Deies novetats, deies projectes, es poden explicar o no es poden explicar encara?
1: Sí, bueno, ara estem treballant amb una carta nova.
0: Carta nova?
1: Sí. Molt bueno, bé. La que hi ha, però reformulada, un altre format superxulo i bueno, pues, a més, hamburgueses fantasia.
0: Que això atreu molt a la gent. O sigui, això atrau la gent, les hamburgueses així de fantasia.
1: Sí.
0: Perquè tornant en aquest Champions Burger, no?, que parlàvem al començament, tu et passeges per les diferents food trucks, no? I tens la... Bueno, la percepció és... A, no són hamburgueses normals i corrents. B, la capacitat creativa és extraordinària.
1: Sí.
0: És a dir, com em pots... I, perquè és una cosa que em va fer explotar una mica el cap, no? Com pots integrar crispetes en una hamburguesa i que, a més, sigui bona? Que té tota una història, al darrere, però és aquells dos ingredients o dos conceptes que penses que no casarien, però que en el teu cap casen, i és una mica el que comentaves tu, no? Aquesta impressió primera,
1: sí,
0: no? Aquesta intuïció, i al final la portes, la materialitzes, no?
1: Sí, és que hi ha un punt del dia que mai no pares. Jo ara estava venint cap aquí i estava pensant en el format de la carta i estava pensant que clar, que si faig la... Perquè, clar, perquè la gent no s'espanti, entre cometes, que no s'espanti, que no pensi que tot és fantasia, que no tal, perquè la gent que és més clàssica o que no li agrada tant d'allò, pues fer com dos apartats, he pensat, tinc una amiga dissenyadora gràfica, vaig a parlar amb ella per fer la carta bé, fica una part burger fantasia, saps? O sigui, no pares, o sigui, vas conduint i estàs pensant en el que sigui, estàs cuinant a casa i fas no sé què, o estàs al supermercat i estàs mirant coses i dius, ostres, tu pegaria con esto, i estàs tot el dia pensant. O sigui, quan s'és autònom, bueno, en el meu cas, no sé si a tothom li passa, però jo no paro pràcticament mai de pensar.
0: Els autònoms porten el xip de pensar incorporat, sempre.
1: Clar, perquè
0: si no, sí. Perquè si no estàs mort.
1: Clar, tu pots anar a una feina i cobraràs el mateix si fas
0: o no fas. A vegades, exacte. I t'anava a dir si penses i si no penses.
1: Sí, exactament.
0: A vegades, si no penses, et paguen millor. Però això ja és un altre debat.
1: Si és un altre meló, que no l'obrirem.
0: Aquest és un altre meló que, mira, jo què sé, m'atreviria més a obrir el meló de Bad Bunny que no pas el meló de, el meló del cobrar sense pensar. Per tant, serem políticament correctes.
1: Vale.
0: I endavant, digues, perdona.
1: No, però això, que si no estàs pensant, si no tal, i clar, jo no tinc el Santa Fe, no està al centre del poble. Uh-huh. O sigui, si estigués al centre del poble, no sé què hagués passat. O sigui, a lo millor no hagués arribat tan lluny perquè no m'hagués fet falta, diguem-ne, no sé. Jo crec que tinc aquesta condició de creativa i de fer coses. Però no sé bé, el que ha passat a mi, com estic allà dalt, clar, tinc de provocar que la gent vulgui venir, tinc de provocar que la gent li agradi el Santa Fe. I aleshores tot plegat, pues, suposo que dispara aquesta creativitat.
0: Uh-huh. I m'imagino que les xarxes socials també ajuden.
1: És
0: a dir, en el vostre cas, o en el teu cas, Instagram és una bona plataforma de, diguéssim, de comunicació i de visualització, sobretot.
1: Sí, Instagram, el TikTok, sí, són, uh-huh, són força bones.
0: Una de les últimes publicacions que teniu a Instagram, precisament, és el Xavi Franquesa, que us va venir, a visitar. Xavi Franquesa, pels que no conegueu, és un humorista català, a cavall entre Barcelona, Madrid, amb els seus shows, col·laborador de mitjans de comunicació i tal. Explica'ns una miqueta com va anar aquesta visita.
1: Pues molt guai, és que, bueno, el Xavi és amic meu.
0: Xavi és amic teu, sí. Vale, molt bé.
1: Aleshores, bueno, li va veure la Santa Disfrutona i, bueno, pues li vaig dir, tens de venir a provar-ho i tal, i van dir, gravem alguna cosa.
0: Que guai.
1: I vam gravar, sí. Després, bueno, el vam gravar a mi fent un als altres i, bueno, molt guai.
0: Molt bé.
1: Sí, sí.
0: No, home, a veure, al final és aquell moment en el qual pues cal aprofitar el bon rotllo, les amistats per tirar endavant un projecte.
1: No sé, aquesta entrevista si a ell li aportarà molt, però...
0: Bueno, no ho sé. Ja ho veurem. Ja ho veurem. En tot cas, el citarem, per si de cas, perquè se senti identificat.
1: Vale.
0: Última cançó de les que has triat.
1: Vale.

0: segona cançó que descobreixo en aquesta conversa d'avui amb l'Elisabet Amezcua del Santa Fe de Rubí. Em deies que és una cançó que fa quasi plorar.
1: A mi sí.
0: Sí?
1: Sí, sí. És que aquesta dona, Florence, és espectacular. Si no, musicalment parlant, té una veu increïble, té una banda que és espectacular. Tots els seus discos són increïbles, però és que a més, en directe...
0: L'has vist en directe?
1: Sí, dues vegades. Uh-huh. Al festival BBK Live.
0: Sí, allà al País Basc.
1: Sí, i fa la vita. Sí, a mi em fa la vita. I aquesta cançó en concreta em fa una mica plorar. Uh-huh. Perquè parla de... Es diu King, que és com si fos el rei, però habla de les dones que no volen ser mares, que tenen uns altres objectius i que, per tant, són reis també.
0: Ui, aquest és un debat molt profund, també. Eh?
1: Sí.
0: Les dones que no volen ser mares. Aquí també podríem obrir un capítol a part, perquè... és una qüestió, a més, que és com molt calenta i que genera bàndols, sobretot genera un bàndol que és que no vol entendre les coses i que és sí o sí.
1: Sí, però aquesta cançó parla d'aquest meló, sí, i m'encanta. Sí, sí, em sento molt reflexada.
0: Et sents reflectida,
1: sí,
0: amb aquesta cançó?
1: Sí, totalment.
0: Molt bé. Entenc que per la banda de no voler ser mare o de voler ser mare?
1: No, de no.
0: De no voler ser mare. Perfecte. Que és una... Però que a vegades costa de defensar aquesta posició, que és com molt paradoxal, perquè és dir, escolti, jo tinc la meva vida, jo
1: sí.
0: sóc ama i dueña de les meves decisions, però en aquesta en concret dona la sensació que tothom ha de passar pel mateix sedàs.
1: Sí, és com una mena d'obligació i a mi mai m'ha passat. Ai, no se t'ha despertat ni síndrome materno? No.
0: Ja està? És així?
1: No, no... Ara faré, menys o menys, d'aquí poc faig 44 anys. No, fàbrica cerrada. No.
0: Però està molt bé, perquè jo conec gent que té aquestes conviccions, anem a dir-ho així, no? I amb tothom amb qui parles, tothom es troba en una situació com la que explicaves tu ara, no?
1: Sí.
0: Preguntes de no se t'ha despertat l'instint maternal, o per quan... La canalla,
1: sí.
0: O... Ja t'ho has pensat bé, això?
1: Sí.
0: Després te'n penediràs.
1: Ui.
0: Frases d'aquest estil, no?
1: Sí. I el dia de mañana, ¿quién te va a cuidar?
0: Sí. Jo aquesta frase, amb poc més de 30 anys, la vaig sentir per part d'una... de la parella d'un examic meu, que va dir, literalment, en aquell moment... és que jo tindré fills perquè em cuidin quan sigui gran.
1: Oh.
0: I mira que tens 30 i pocs anys, eh? I jo en aquell moment ja era pare. I vaig pensar, cometràs l'error, un dels errors més grans de la teva vida. Pensant així. És a dir, actuant d'aquesta... Que després els fills et poden cuidar. Evidentment, eh? O no. Perquè pot ser que no et cuidin.
1: Sí, sí, tant.
0: O et pots morir abans que tinguin temps de cuidar-te. O, malauradament, el fill se't pot morir abans i llavors et quedaràs sol o sola, no? Però, vull dir, partir d'aquesta idea d'entrada és partir d'una concepció com molt poc justa i carregant-li una responsabilitat als fills,
1: sí.
0: Que ja tenen prou de responsabilitats com perquè, a més, carregar-li la responsabilitat a... N anys vista, no?
1: I quina condició, no? O sigui, no sé com ara per donar una educació, per no sé què, no, perquè em cuidin. És que, escolta'm...
0: És com... Bueno, és
1: quina
0: com,
1: barra.
0: És com... Sí, és com fer... És com si fessis un pla de pensions.
1: És com aquest tallo que diu... Vive de tus pares hasta que puedas vivir de tus hijos.
0: Clar. Ara cada vegada com que els terminis de tot s'allarga més, o sigui, aquesta bueno, frase és, també és del gènere terrible. Parlaves de Florence and the Machines, de la banda i tal, tu també tens la teva part musical.
1: Sí, sí,
0: clar,
1: sí, també.
0: Evidentment, o sigui, per això la música també és important al Santa Fe.
1: Sí.
0: Què fas tu en una banda?
1: Doncs jo toco la bateria en una banda.
0: Toques la bateria?
1: Sí.
0: Hi ha poques dones bateries.
1: Sí, són molt poquetes, sí. Jo faig el que puc. O sigui, no sóc en plan... Ara porto ja un
0: any... No sortiu de gira al Palau Sant Jordi, a l'Estadi Olímpic i tal. No, clar, evidentment. Bé.
1: No, però bueno, abans del Covid feien bastantes coses. Abans del Covid van fer moltes... vam estar, per exemple, a la sala Bloat, al Fridònia, a Barcelona. Vam inaugurar la Festa Major de Rubí, de Terrassa, i a l'Espai Vapor.
0: No us han cridat a Rubí?
1: No.
0: Bueno, des d'aquí fem una reivindicació. La banda es diu, Elisabet?
1: The Black Sheep Explosion.
0: The Black Sheep Explosion. A qui ens hagi d'escoltar i a qui ens hagi de sentir, sobretot... a veure, una banda local. Ja reivindiquem el quilòmetre zero, la proximitat i totes aquestes coses. Doncs, sí, sí. Home, que menos, no? Bueno, perdó, que he tallat aquí. Quin tipus de música toqueu?
1: Doncs fem, o tratem de fer, música de rock psicodèlic.
0: Rock psicodèlic?
1: Sí.
0: Molt bé, molt en la línia dels Doors, d'aquesta, sí, dels 70.
1: Bueno, salva les distàncies, però sí.
0: Home,
1: sí.
0: A veure, posava una mica de mirall.
1: Sí, sí, sí.
0: Descolorido, potser, no? Però ja està.
1: Sí, sí, tal qual. I bé, ara fa un any, una mica més d'un any, que faig classes amb el Serginho Moreira, per millorar la meva bateria de més.
0: Sí.
1: I sí, sí, amb la banda portem ja pues, uns 10 anys. De...
0: Què t'aporta, tu, la banda?
1: Pues mira, pues, també molta creativitat, perquè o sigui, en l'estona que estic allà tocant la bateria pues, només estic centrada en el que fem, a les notes, a no sé què. Ara, com gràcies a les classes amb el Sergi, pues, estic fent moltes... O sigui, començo a fer com moltes coses noves, de reclus, de tal... I m'aporta molta creativitat. Un altre tema, surto de les obligacions com a autònoma, i m'agrada moltíssim. A més, la banda la vam fer... Som 6 amics, i ens vam juntar perquè érem amics i per fer d'allò, per estar junts i per crear, i estic molt a gust. O sigui, m'encanta.
0: Del que em queda d'aquesta conversa, Elisabet, és que ets una persona que ets molt creativa. Vull dir, sí, perquè no només... És a dir, no només aquesta capacitat d'innovar amb les hamburgueses i tal, que algú podria pensar, bueno, escolta, les hamburgueses, al final, què? Tros de pa, l'hamburguesa pròpiament dita, i li poses 4 complements i avall. Però no és això, i ho hem vist, vull dir, ho hem vist a través d'aquesta conversa, que hi ha molt, vull dir, hi ha un univers aquí al darrere, sí, segurament no té res a envejar, i ara permet-me que faci una floreta, no? I una floreta / reflexió, no? Tot el procés que estaves explicant, per exemple, que desemboca en la Santa Disfrutona, jo t'escoltava i pensava, és que això és el que fan els grans cuiners. És a dir, Germans Roca, Nando Jubany, Ferran Adrià, tota aquesta gent que es posa al capdavant d'uns fogons, tota aquesta gent que lidera projectes gastronòmics de molta envergadura, també tenen aquest laboratori de proves i aquest anar lligant ingredients per acabar creant una cosa. I jo crec que moltes vegades s'ha associat l'hamburguesa al fast food.
1: Sí.
0: I llavors ha quedat com qualsevol cosa que faci oloreta a hamburguesa és fast food. I crec que això no és així.
1: No. No, perquè, per exemple, en el nostre cas, quan agafem la vaca vieja madurada, pues, nosaltres tenim una, agafem per peces, tenim una màquina que la titulem nosaltres les passem, fem les boles...
0: Clar, al final vosaltres feu també un procés com molt artesanal.
1: Sí.
0: O sigui, molt, molt dedicat. És a dir, sí, de cura, de tenir molta cura dels ingredients.
1: Sí. Per exemple, les patates també, totes les burgues porten patates fregides. Les patates fregides no són pas congelades. Comprem els sacs de 25 quilos.
0: Ai, un altre meló. Un altre meló que podríem obrir. Les patates fregides congelades, senyores i senyors.
1: No són congelades. Nosaltres comprem els sacs de 25 quilos.
0: I les peleu.
1: Les pelem, les tallem i, sí, sí, les precuinem i...
0: I això es nota molt. Perquè, o sigui, una hamburguesa amb un plat de patates fregides congelades, per molt bona que sigui l'hamburguesa, te la pot acabar desgraciant. I sí, ho dic, sí, així, vull dir, ho dic així amb totes les paraules, eh? Perquè si entenem les patates fregides com un complement de l'hamburguesa, si aquest binomi no està ben equilibrat, cagada pastorets.
1: Per això, Sí, sí, nosaltres quasi bé tot. Tenim un pollastre arrebossat també, que també el fem nosaltres. Tenim la crema de formatge, que també la fem nosaltres. Moltíssimes coses.
0: Mm-hmm. Doncs fantàstic. O sigui... A veure, ja són gairebé les 7 del vespre d'aquest dimecres. Qui més qui menys ja començarà a tenir gana, per tant, ja pot anar en peregrinació cap al Santa Fe. Recorda'ns l'adreça, va, Elisabet.
1: És al carrer Patí, número 13. De tota manera, recomano que la gent, si ens vol buscar, que busqui pel Google, que posi Cerveceria Santa Fe, que ens trobi allà. Perquè de vegades, si poses carrer Platí número 13, hi ha una cosa aquí que no et porta al mateix carrer.
0: Doncs per desfer malentesos, ja ho sabeu. Santa Fe Burger, Elisabet, moltes gràcies per haver-nos explicat tot aquest procés creatiu que hi ha al darrere d'una hamburguesa en concret, evidentment d'una carta, encara això multiplicat pel nombre d'hamburgueses, i ja tenim ganes d'anar en peregrinació
1: quan
0: cap allà.
1: Vulguis.
0: I com que m'has dit, com que aquest matí em deies, ostres, no sé quines cançons triar, i has dit, és que et podria triar des de tal fins a Art de Bogotà. Doncs m'ha semblat interessant tancar el programa d'avui amb una cançó que a mi m'agrada molt d'Art de Bogotà, que és molt mainstream, sí, però a mi m'agrada molt, que és Cowboys de la A3.
1: Ai, no.
0: Moltes gràcies, Elisabet.
1: A tu, moltes gràcies a tu.
0: I vosaltres, rubinencs, rubinenques, moltes gràcies una setmana més. Programa 19 d'aquí de la gent normal. Ens retrobem la setmana vinent aquí a Ràdio Rubí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Sense incidències a la frontera francesa ni als vols cap a Itàlia per la crisi migratòria de Ceuta. França ha reforçat preventivament els controls a la frontera amb l'estat espanyol, tot i que avui el pas pel Voló ha funcionat amb normalitat. Itàlia també ha establert controls d'entrada per als viatgers procedents d'Espanya, una mesura que, segons Roma, només afecta ciutadans de països extracomunitaris. Des d'Espanya, també el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha carregat contra el govern espanyol. I és que des de Ceuta ha acusat a Pedro Sánchez d'haver actuat tard i de no haver previst una crisi que assegura que era coneguda des de feia dies.
2: És impossible no saber que un contingente tan grande como este no se venía dirigiendo hacia Ceuta desde hacía varios días.
1: Per la seva banda, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, assegurava aquest matí que la situació ja s'ha revertit i eleva a 67 les persones mortes.
3: Todos aquellos que entraron de una forma ilegal han tenido un conocimiento inmediato y claro que así no se entra en España.
1: També atribueix la normalització a la col·laboració amb el Marroc, que qualifica de soci fiable. I parlem del temps, perquè aquesta tarda Protecció Civil ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta davant la previsió de pluges intenses durant aquest vespre. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es poden superar els 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts a les Terres de l'Ebre i al Prepirineu i Pirineu Oriental. Precisament en aquest Pirineu Oriental ja han començat a caure alguns ruixats, que en aquests poden anar acompanyats de tempestes, fortes ratxes de vent i puntualment de calamarsa o pedra. Davant d'aquesta situació es demana molta prudència, especialment en els desplaçaments a les zones inundables. Tot i la previsió de pluja en alguns punts del territori, el risc d'incendi segueix elevat. Precisament 89 municipis de 15 comarques estan avui en nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal. Precisament fa una hora un incendi agrícola a Montblanc ha obligat a tallar la carretera TV-2421 en tots dos sentits. Els bombers hi treballen en 9 dotacions terrestres i un helicòpter bombarder. I parlem en plana de trànsit, i és que des d'aquest dissabte omplir el dipòsit és una mica més car després que s'hagi reduït la bonificació als carburants de 15 a 10 cèntims per litre que es va aplicar per la crisi energètica. I tot això coincidint amb l'inici de les vacances d'agost, on Catalunya viu una intensa operació sortida fins diumenge. L'aeroport del Prat preveu, per exemple, més de 3.300 vols. Trànsit calcula la sortida de 575.000 vehicles a l'àrea de Barcelona i Renfe reforçant l'oferta de places. I fins aquí, les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

Benvingudes i benvinguts a l'Inspira de Ràdio Rubí. Connectem els micros i sintonitzem amb l'energia positiva perquè arriba el moment de fer una pausa en el ritme frenètic que portem en el dia a dia i descobrir històries que sumen, idees que transformen i talent que batega. Perquè tots necessitem aquell impuls, aquella guspira que ens faci veure les coses d'una manera diferent. Posa't còmode, respira fons i deixa't portar, perquè comença l'Inspira't.

0: Doncs que interessant tot el que ens ha explicat el doctor Humberto.
1: Sí, tu has anat prenent apunts, eh? Com sí, faig sí. normalment. Tu ja no, t'he vist allà.
0: Ens ha ficat en context, que serà molt interessant tenir-lo aquí un altre dia i poder parlar de totes aquestes coses que ens ha parlat, perquè a mi m'ha quedat molta informació, perquè inflamació sistèmica, proteïna, cloto... A part, m'ha estat explicant coses de que tot té res a veure una mica amb la mitologia, que això també té el seu què,
1: aquí
0: eh?
1: Aquí és el meu gran tema.
0: Ah, jo ja sé que això t'agrada. Sí. Doncs el convidarem més dies, perquè sí, realment sisplau. És molt, molt interessant. I a part, començar a parlar de lo que dèiem, de la longevitat, que no em sortia la paraula abans, doncs ara ja la tinc ja...
1: Ara l'has dit a la primera.
0: Ja la tinc aquí. Doncs continuem i tenim el plaer de saludar l'Enscaret. Ell ens parlarà d'un viatge que ha fet personal, difícil però necessari, el camí cap a la sobrietat. Benvingut. Et diem Enscaret, però és la...
2: Bueno,
0: és...
2: Em dic Ansker.
0: Ansker.
2: Em dic Ansker.
0: Sí? Quin nom és aquest?
2: El nom és escandinau.
0: Ah.
2: Me'l vaig posar jo.
0: Que interessant.
2: Quan vaig poder... Bueno, anava a dir quan vaig ser madur, però no perquè madur no ho he arribat a ser del tot.
0: Vaig decidir
2: començar de zero a la meva vida. Vaig marxar de casa, vaig parlar amb els meus pares per no acceptar cap mena d'ajut econòmic. Em vaig buscar jo la vida, em vaig desbatejar, soc apòstata, i em vaig canviar el nom. Vaig voler començar de zero. Sempre he dit que sóc una persona que s'ha fet a si mateixa.
0: O sigui, Anska, podem dir que és la teva segona vida? Podria ser el nom aquesta segona vida?
2: Sí, pot ser un reset. No, però és que això va ser abans. Vull dir, és que la vida és això.
0: Doncs comencem pel principi.
2: És canvi constant, jo he canviat moltíssim.
1: Anem a l'arrel, sí, perquè a l'Inspira't ens agrada anar a l'arrel, a l'origen de les coses, perquè aquestes són les històries també inspiradores.
2: Clar,
1: no? Veure
2: clar.
1: En quin moment comença tot.
0: Exacte. Vale.
2: Jo vaig sortir, dic d'on vaig sortir.
0: Sí, clar.
1: Estem esperant la teva història.
2: Jo això sempre...
0: La primera pregunta era, que nosaltres volíem fer era en quin moment vas perdre el control. Però jo parlaria on va començar tot.
2: A la mili. Si parlem de l'alcoholisme, que és per on aneu, va ser el servei militar. No pots posar un grup d'adolescents de 18 anys a la força, tots del sexe masculí, a fer la mateixa acció, al mateix lloc, amb aquesta monotonia que no saben ben bé què fer amb la seva vida. La mili, en aquella època, i penso que si es tornés a fer ara seria igual, és un foc brutal d'addiccions i de descontrol.
0: I llavors aquest va ser el teu punt d'inflexió, perquè parlem Enscaret. Tu et dius Ansca, però Enscaret és l'associació que has muntat, organitzat...
2: Jo tinc una associació que es diu Salt del Caos.
0: Salt del Caos,
2: és el nom de l'associació. El meu nom és Ànscar i la plataforma des de que la faig servir és l'Instagram, i el meu nom d'Instagram és Enscaret. Per això és... Bueno, és que Enscaret era el meu nom artístic, jo soc pallasso, i era el nom que tenia com a còmic. Enscaret, Quinto Taradet, o sigui, són...
0: Doncs jo ara ja m'estic ubicant, ja tinc aquest mapa conceptual de l'Ansca, i llavors has comentat que tot va començar amb l'Emili, i molta gent que t'estarà escoltant ara i que li estaràs fent una mica reviure la seva història, perquè, com tu dius, va ser un moment per moltes persones a l'hora de crear addiccions, molta gent pensa que l'alcoholisme és un vici, però la ciència diu que és una malaltia.
2: És una malaltia. Fa poc vaig tindre... No va arribar a discussió, perquè jo no deixo que arribi a discussió, amb una persona que diu... Que em va dir, no?, amb comentaris d'aquests de l'Insta, no? Que no, sí, perquè la gent que se droga és perquè ellos quieren, perquè... Pues que qui tria ser drogadicta? És que és impossible. És que és un vici. Sí, l'alcohol és un vici. En el moment en què es desenvolupa una malaltia, deixa de ser-ho, perquè és una malaltia.
1: Que la ciència ja diu que és una malaltia,
2: clar,
1: no?
2: Clar.
1: Una persona, no?, com si parlem de trastorns mentals, no? No? És que jo vull que facis les coses d'una determinada manera, ja, però és que el cervell funciona d'una manera diferent, no? I en el
2: clar.
1: Moment que tu tens una addicció, ja no respons tu, sinó
2: no,
1: que...
2: No, clar que no, és que
1: estàs,
2: si no...
1: Clar. No?
2: Clar, és un vici, sí, perquè és bo veure i és divertit i és graciós i m'ho passo bé i és... Ja, t'ho estàs passant bé i ja arriba un punt en què és necessari. I hi ha molta gent que viu en, aquest, en aquesta confusió de dir no, no, jo ho faig per vici, jo ho faig per satisfacció. I estan malalts o malaltes de l'alcoholisme i no ho saben.
1: Et va costar tu admetre que tenies un problema? O va ser algú de fora que et va dir fes-t'ho mirar, t'està passant
2: jo em vaig adonar, la meva història és tant que jo ja vaig començar a tindre problemes físics que no feia bé les digestions, tenia mals d'estómac, a vegades em notava molt ansiós, em tremolava molt el pols, no estava bé. No, notava que hi ha algú que no... I vaig anar al metge a fer-me una analítica completa d'aquestes i em van sortir les transaminases alterades, la quantitat de greix en fetge. Ella m'ho va dir, la doctora, em va dir, bueno, tu és que veus alcohol? Dic, sí, diu, hòstia, doncs deixa de veure perquè això és preocupant. Dic, uah, jo, que realment sóc una persona conscient, dic, va, doncs em cuidaré i deixaré de veure. I així és com em vaig adonar que no podia deixar-ho.
0: I què
2: era? Vaig intentar deixar de veure, no vaig poder, i vaig dir, aquí passa alguna
0: cosa. I què era el que bevies cada dia, a diari? Perquè moltes vegades diu, no, jo només prenc una cerveseta, dues cervesetes abans de dinar, i... Clar...
2: Bueno, jo bevia molt des que em llevava, a mig matí, abans de fer el dinar... fent el dinar, després de dinar, després per la tarda, llavors a la nit, fins que no anava així una mica, no me'n fotia el llit.
0: O sigui, el teu punt...
2: Jo no bevia per alegria, jo ho tenia com a hàbit i m'ho passava bé, jo era feliç bevent.
0: Perquè igual necessitaves estar en aquest punt,
2: sí,
0: que et porta l'alcohol, que és estar com en un món que estàs, però no estàs, no?
2: Sí, perquè quan vaig deixar de beure, realment, em vaig començar a donar hòstia, olorava millor, estava més fresc, veia millor. Vaig dir, hòstia, espera't, hòstia, sí que estava fotut jo per culpa de l'alcohol. Sí, perquè és que hi ha molta gent que és que no se n'adona, fins que no deixes de beure, dius, hola, tio, però sí, ara estic millor que abans. Abans era com una falsa felicitat. Ara és real.
1: Tu quan has de deixar l'alcohol, suposo que també has de canviar d'hàbits i fins i tot canviar d'hàbits implica canviar d'entorn, no? Potser ja no pots anar a segons quines trobades socials o a segons quines festes per sí. No recaure.
2: Sí, han canviat molt. A poc a poc, al final, tu vas adaptant. Però sí que és veritat que al principi, aquest cap de setmana, jo faig molta muntanya i soc dinamitzador d'un grup de mitja muntanya, i aquest cap de setmana hi havia un company que portava una bota de vi a la sortida, i és algú, jo ho trobo molt maco, perquè és molt tradicional, la bota de vi, és molt... i me'n va oferir. Diu, oi, com vols? I jo li vaig dir, no. I després vam anar xerrant i vaig dir, no, jo és que he tingut problemes amb l'alcohol, i després li va sapre greu. Li vaig dir, no, tio. No t'ha de saber greu. En els moments en què jo estava intentant deixar de beure i tan malament ho passava, perfectament podia fins i tot deixar el grup de mitja muntanya i fins i tot deixar el club de muntanyisme per no trobar-me amb això. Al principi, és clar, ho has de fer. Jo he perdut amistats i relacions amb amistats que jo tenia, doncs ara s'han refredat. Les de bo no les he perdut. Però he perdut alguna amistat que m'ha sabut greu, però bueno, doncs perquè no respecten la meva situació, per exemple, o perquè ells mateixos s'han allunyat. Alguns m'han confessat que és fins i tot per sentir-se malament, perquè no han pogut donar el pas que jo he donat.
1: Clar, fort, aquesta confessió, també.
0: És molt fort, perquè, clar, a part, pensa que socialitzem amb l'alcohol. Llavors,
2: sí,
0: és molt complicat trencant segons quins punts de la teva vida,
2: jo
0: no?
2: Jo sempre dic que he tingut amics, amigues i companys de barra. Companys de barra és un altre tema, és un altre tipus d'amistat, però és que no és amistat.
0: I llavors, quan tu ara has dit que vas trencar, vas sortir de casa perquè no volies que et mantinguessin...
2: Però això és molt anterior.
0: Però fent referència a la família ha estat al teu costat i t'ha recolzat? Ara parlaves dels amics, que els amics no?
2: No sempre.
0: Vull dir, és que clar, entendre una persona que té una malaltia i sí, que la societat la veu com un vici, a vegades és complicat.
2: Sí, no sempre, però no pots culpabilitzar ningú per no estar al teu costat o per no entendre la situació, perquè és un costum social. És un costum que tu el que no pots fer és imposar la teva veritat per molta malaltia que sigui. Al principi ho vaig passar molt malament perquè jo me n'adonava, dic, ei, que jo sóc malalt, saps què? Sisplau, cuideu-me.
0: Però la teràpia l'has fet tot sol? És que és molt dur,
2: jo vaig estar, i de fet encara estic anant a la psicòloga del centre d'addiccions. Sí, sí, clar, jo he portat un control.
0: O sigui, tu recomanes que una persona que trobi que amb el mínim aquest filet que dius tu que moltes vegades no sabem on està...
2: Sempre.
0: Que vagi a teràpia.
2: Hi ha moltes persones que diuen, no, si jo ho reconec, jo sóc alcohòlic. Ja, i no t'ho penses, no, tinc la malaltia, però no m'ho vull curar perquè estic bé. Bueno, ja petaràs. Clar, és que és això. Para i fes-t'ho mirar. És com hi ha gent que diu, no vaig al metge perquè cada vegada que vaig al metge em trobo alguna cosa. Ja, cony, però si tens alguna cosa, sí que és veritat. Una altra cosa és que sempre et busquen coses i tal, que... Però bueno, si tens alguna cosa, a mi m'agradaria saber-ho.
0: Això sempre és una mica l'excusa de l'addicte, no?
2: Sí, per això mateix dic, perquè hi ha persones que són addictes i no ho saben.
0: I llavors, tu ara organitzes aquesta associació perquè tens la necessitat d'acompanyar la gent o perquè vols explicar la teva situació, des d'on neix?
2: Jo t'explico. La situació actual és perquè jo vaig crear Sal del Caos no només per addiccions, per persones que tinguessin problemes. Perquè per mi, com a teràpia, m'anava molt bé. Escoltar gent, que m'agrada molt escoltar, i en mesura del que pugui, ajudar. Jo el que vaig fer era un grup, un GAM, grup d'ajuda mútua, que entre nosaltres ens escoltem i ens expliquem els nostres problemes. Llavors això em fa sentir bé. Jo no donava, simplement ho comparava com unes brasses. Estan les brasses enceses i jo anava i bufava de tant en quant, allò combustia i cremava els problemes dels altres. Sempre hi havia algú que podia estar pitjor que tu, per al que et senties bé, sempre hi havia algú que estava millor, pel que pensaves que podies estar millor, i aquesta comunitat funcionava. I sí, hi havia persones amb addiccions, però jo ho vaig crear com a teràpia per mi i perquè ajudar els altres m'agrada a mi i perquè veig que funciona. Simplement no sé ben bé per què ho vaig crear.
0: No, és brutal. Sí, al final sí. És perquè va néixer de tu una necessitat que al final arriba on arriba, no?
2: Li vaig explicar a la meva psicòloga i em va dir que sí, que endavant, sempre que ho pogués mantenir i no... Que de fet ara, Sal del Caos, la veritat és que està desapareixent una mica perquè em falta temps per fer-ho. També he tingut problemes a la meva feina, a la meva empresa, i és com que em demana massa temps, però bueno, és tot...
0: Ara parlaves de feina i has dit que eres pallasso.
2: Sí.
0: Aquesta és molt inspiradora, aquesta no, professió.
1: Jo, que vaig estar tafanejant els vídeos que tenies a l'Instagram, jo vaig veure un que parlaves amb l'Alexa i que et deia que anava, faria entre 6 i 20 graus.
2: Sí, aquest, sí,
1: jo,
2: sí, sí.
1: Reia jo sola perquè deia, perfecte, entre 6 i 20 graus, doncs molt
2: sí.
1: Bé. A veure com m'ho munto avui, no?
2: És que em va flipar i pensava jo portar la motxilla amb l'abric. Per quan fes fred, després me'l treia, portava l'abric a la motxilla i llavors em treia una tovallola i el banyador per si em venia d'una a la platja. Vull dir que has d'anar amb motxilla pel carrer ara. I, bueno, sort que m'ho va dir l'Alexa.
1: Sí. Aquest moment en què tu comences a fer doncs, aquests vídeos, que a part són vídeos que estem veient aquí de fons, qui ens estigui mirant en streaming, no?
2: Quin tio
1: són vídeos molt frescos, sempre se't veu doncs, que vas caminant, sempre vas com un d'un lloc a l'altre i expressant una mica doncs, els teus pensaments. Hi ha un que expliques que hi ha gent que no té res més a fer que criticar la vida dels altres,
2: sí.
1: No?
0: Els policies de finestra.
2: Són pensaments, també de carrer, són pensaments que em passen pel cap i que dic, vinga, va, com que el mòbil és una eina, doncs la tinc a mà i ho expresso. Que això pot ajudar algú? Penso que sí, perquè hi ha molta gent, mira, també aquest cap de setmana està parlant amb una noia que li deia un altre amic que no em coneixia, diu, oh, tienes que ver los vídeos de l'Ànscar, que són superguais, superdivertidos, i hola, t'hacen pensar. I són coses que, jo sempre ho he dit, que jo estic rebentat. Jo tinc un punt de bogeria bastant important, però és que, bueno, és la meva
0: escolta,
2: eina, és la meva eina per ser feliç.
0: Escolta, la bogeria és com dius tu, és una eina.
2: Clar.
0: Molts normals, que es consideren normals, tindrien que ser bojos i ser conscients de que la bogeria és una eina.
2: Jo sempre he dit, mira, aquesta frase és meva, les parets de les presons i dels hospitals mentals donen a dues bandes. Hi ha moltíssima gent que està fora que haurien d'estar dins i gent que està dins que hauria d'estar fora.
1: Totalment. Això,
0: totalment d'acord.
1: Estic totalment d'acord amb això. I se m'acuden moltes persones de la vida política.
0: Home,
1: i
0: només,
1: que tenen càrrecs de poder.
0: Només donant un tom ara per la nostra geopolítica
1: sí, coses vàries.
0: Doncs no cal dir res més.
2: No, és que amb la bogeria passa igual que amb l'alcoholisme. Hi ha molta gent que ho està i no ho sap.
1: Jo també crec que moltes vegades no va al psicòleg qui hauria d'anar al psicòleg, no? S'acaba tractant gent de coses, no? Pels altres o per culpa dels altres, no?
2: Clar, sí. És que jo li donaria...
1: I aquests altres no hi van.
2: Jo li donaria una volta a això i jo diria que això són dues coses que aconsello sempre. Una és anar al psicòleg, tothom, perquè tal com està el món, per molt bé que estiguis, algú que et doni un consell, una petita ajuda, sempre va bé. Això penso que és necessari. I l'altre és fer un curs de clown. Penso que tots hauríem de fer alguna cosa de pallassos. Ja una vegada vaig dir amb unes xerrades, amb un taller que donava abans sobre empatia, que vaig explicar això, perquè penso que en el moment en què tu t'aprens a riure't de tu, ja és igual el que passi. Ja podran vindre a fotre-se'n de tu, que si tu saps que el que estàs fent està bé o està malament, que ho estàs treballant, però aprens a riure't d'això, ja t'ho prens d'una altra manera. Ja cap insult, cap molèstia et pot afectar.
0: Ara diré jo una frase que tinc meva.
2: I jo vaig dir... Deixa'm acabar això. I jo vaig dir... Perquè t'ensenyen a fer... T'ensenyen els primers auxilis corporals, físics, no? Com salvar la vida, la NUEC, la RCP, com... Però és que penso que el clown són els primers auxilis de la ment.
0: Sí,
2: llavors,
0: sí,
2: és que ho hauríem d'aprendre tots. I salta una i em diu... Hola, Ans, que diu, ets el Patxà d'Ams del Vallès.
0: Aquesta és molt bona. Pues jo, en relació a això, tinc una frase... Molta gent em diu... És que tu la vida te l'aprens. Dic, sí, dic jo, quan surto de casa, surto reïda. Com
1: sí,
0: es
1: sí,
0: diu
1: sí.
0: Català, que no em surt? Reïda de
2: riguda,
0: mi mateixa.
2: Riguda,
0: surto
2: sí.
0: de casa riguda de mi mateixa.
2: Clar, és que és això. Mira... jo vaig estar treballant amb el fill de l'Eugeni.
0: Amb el
2: Gerard Jofre.
0: Sí,
2: el conec. I som col·leguilles. I és que el seu pare tenia un acudit que era un mantra. Per mi, jo me'l vaig aprendre i és que és la meva filosofia de vida. Que és la de quan es troben dos homes que s'encuentren i li dice un a l'altre, dice, caramba, Genaro, qué bien se le ve. Dice, sí, porque no discuto con nadie. Dice, hombre, no será por eso. Dice, vale, pues no será por eso. Ja està, en quan t'apliques això a la vida, ja està, que ve algú, bé.
1: Sí.
2: Ja està. Quan jo treballava de monitor, em va vindre un nen, i és que això m'ho vaig... Buah, tio, em va quedar aquesta... Em va vindre el nen plorant, es que m'han dit que soy feo. I dic, tu eres feo? Em diu, no, digo... Pues ja està.
1: Clar,
2: si no eres feo... Per això dic, tu mira't al mirall, que... Aprèn, no? Què eres? Que no eres feo? Vale, doncs genial. Què és feo? Pues què le vas a hacer?
1: Clar.
2: Acéptalo,
0: mira,
2: ja està. És que és tan fàcil.
0: En relació, perquè al final totes les nostres entrevistes tenen com un fil conductor sempre. I ara m'estic... Bueno, estic tirant una mica enrere als minuts que hem tingut al principi del programa, que hem parlat que el denominador comú de la gent que arriba a més gran és l'humor. Mm. O sigui que si et prens la vida amb humor... La vida és diferent, pot ser molt diferent. I pot ser pues, que a sobre arribis a més anys.
1: També, sí. Perquè
2: home.
1: La vida et van passant coses. I a vegades no et passen coses molt importants, però te les fas tu dins del cervell, que també és una màquina de crear històries,
2: el cervell. Sí. Home, i físicament, fins i tot, el riure és supersaludable. Clar, ja sou llegines, es generen endorfines...
0: Com diu el doctor Humberto, és una senyalització.
1: Exacte, envia senyals.
0: Envia senyals.
2: Pues sí. Una altra de les coses que sempre aconsello també és agafar un moment de la vida, perdoneu, que sé que anàveu a xerrar, però us he tallat.
0: No, el protagonista ets tu.
2: Vale, anava a dir, us foteu, no haver-me convidat.
0: M'encanta. llegir
2: a Víctor Frank.
0: Víctor Frank,
2: sí. I a poder ser el llibre Un hombre en busca de sentido. Mm. Perquè és... No, sabeu qui era Víctor Frank? Víctor Frank és el creador de la pedagogia, de la logopèdia, de la importància que té les paraules que et dius a tu mateix, a tu mateixa, d'on ve la resiliència. Víctor Frank va estar a tots els camps de concentració alemans, va aconseguir escriure aquest llibre estar en els camps de concentració alemans, va sortir de tots dient m'ho podran treure tot excepte el que vull pensar. I el tio amb pilotes, a punt de morir, com dient, mira, ja estic pensant en la meva dona, estic pensant en el bé que estava abans i que tornaré a estar bé. I molt, és brutal. Vull dir, per molt fotut que estiguis, si tens aquesta eina, ja està.
1: Doncs és dominar-la, no? Tu,
2: sí, la sí,
1: ment
2: clar.
1: És aconseguir dominar-la.
2: I treballar-ho cada dia per no perdre. Que, és que a mi em venen i, com ho fas? Bueno, jo intento meditar, tinc les meves eines, llegeixo i, però és que jo no puc. Sí que es pot, tio. Sí he pogut jo, joder.
1: Clar, que vaig estar a la mili, no?
2: Clar!
1: Sí he pogut estar bé jo, que vaig estar a la mili, no?
2: Si m'haguessis vist, llavors. Bueno.
0: Clar, i després et diuen, a molta gent li diuen, a ti te falta una mili. Dic, doncs jo quan veig aquestes històries dic... Més val no, aquest comentari, el que diu del llenguatge. El llenguatge s'ha de cuidar una mica, ja.
2: Sí.
1: Hem de cuidar-ho.
0: I quan vas començar a parlar-te bé a tu mateix? Perquè aquest punt, a mi em sembla que molta gent, encara que pensem, ens tenim que parlar bé, però ens costa molt parlar-nos bé.
2: Ens costa molt estimar-nos.
1: Arracau, si no...
2: Ens costa molt estimar-nos. Actualment penso que hi ha una carència increïble d'autoestima per culpa de xarxes socials i per culpa del bombardeig informatiu estètic, per exemple, que hi ha i els mals rotllos. I la... Clar, si no t'estimes, com t'has de parlar bé? Jo penso que és al revés, que primer t'has d'estimar per parlar-te bé. Clar, que sí, que hi ha molta gent que pot dir sí, jo te quiero, sense estimar l'altra persona, però és que primer l'has d'estimar i quan l'estimes li dius te quiero, aquest te quiero ja surt sol. Mm. Per això penso que si no ens estimem no ens podem parlar bé. Llavors, hòstia, és que la pregunta quan em vaig començar a parlar bé jo a mi mateix, no t'ho sé dir. Per què? Perquè jo cuidar-me sempre m'he intentat cuidar. Jo sempre m'he estimat. Potser sí que vaig passar una època que vaig tindre una depressió molt heavy i vaig deixar d'estimar-me. De fet, em vaig deixar del tot.
1: Això va ser previ a l'alcoholisme?
2: No, va ser després.
1: O va ser després?
2: Va ser després, sí, bastant, bastant després. Bueno, de fet, vaig sortir i vaig començar una altra vegada a sentir-me bé amb mi mateix. Fins i tot vaig tindre un parell de recaigudes amb l'alcoholisme per l'alegria de sentir-me bé i dir, hòstia, para, que se'm va les mans. Però mai he arribat a veure com al principi. Mai he tingut una caiguda d'aquestes que se'm torni a anar de les mans.
0: Clar, perquè ara... Un addicte és addicte per sempre.
2: Sí, hi ha molta gent que diu bueno, ja t'has curat. No, una addicció... Dejar una addicció no és una meta. Dejar una addicció és un camino. Perquè un addicte ho és sempre. Pot ser un addicte recuperat, però mai deixaràs de ser un addicte.
1: Doncs amb aquesta reflexió acabem l'entrevista d'avui. Moltíssimes gràcies, Enscar, per venir a sorprendre'ns avui amb la teva història de fortalesa, de superació i també, això, la sorpresa de trobar un clown, no?, darrere d'aquesta història.
0: Això t'anava a dir. Podem dir que vingui un dia i ens faci algunes idees a les recomanacions per fer una miqueta del clown, no?
1: Aquí ho deixem.
0: Un taller de pallasso.
2: Sí,
0: podríem
2: sí.
0: Fer, em sembla molt, molt innovador, això.
2: Sí, estaria guai, sí. Consells per ser millor pallasso, o per ser pallasso, directament.
0: O per ser pallasso.
2: Vale,
1: ara ho parlem.
2: Ara vale, guai.
1: Nosaltres us deixem amb aquest tema tan bonic, Et vull lliure, de Jordi Montañez i Ses Freixes, perquè us volem lliures. I el Jordi Montañez el tindré molt proper d'aquí a poc, aquí a l'Inspira't de Ràdio Rubí. Fins dimarts que ve.
2: Adéu.
0: Adéu.
2: Gràcies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. Els bombers donen per estabilitzat l'incendi agrícola a Montblanc. El foc s'ha declarat a la zona del Masnou, a tocar de la carretera TV-2421, que ha estat tallada en tots dos sentits al quilòmetre 3. Hi han treballat 10 dotacions terrestres dels bombers, que encara fan tasques de control d'aquest incendi i per donar-lo totalment per finalitzat. També hi ha un helicòpter bombarder i efectius de les ADF. Les flames han afectat una illa buscant entre camps agrícoles, però el càmping Montblanc Park, situat a prop de la zona, no ha patit cap afectació. Encara un altre incendi a l'Alta Ribagorça. Els bombers treballen en la revifada de les flames de l'incendi de Sanet, una situació prevista per la inestabilitat associada a les tempestes que s'acosten. L'objectiu és evitar que el foc superi els barrancs de Lladura i la Coma, amb 6 mitjans aeris desplegats. I és que en tot aquest context de risc d'incendi elevat, avui hi ha 89 municipis de 15 comarques que estan a nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal. Però paral·lelament hi ha previsió de pluja en alguns punts dels territoris. Precisament el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per temps violent entre les 6 menys 5 i les 8 del vespre, amb possibilitat de pedra de més de 2 centímetres, ratxes de vent superiors als 90 km per hora, esclafits i tornados o mànegues al Ripollès. Precisament per seguir la previsió del temps, contactem amb Marc Jaureguizar. Bona tarda.
2: Hola, què tal? Acabem aquest dissabte que ha estat al matí molt assolellat i al migdia les temperatures han reculat lleugerament, màximes que els valors més elevats han rondat entre els 37 a 38 graus a vilars com Montesquiu, Tàrrega o a la mateixa ciutat de Lleida. Amb una tarda passada per aigua una altra vegada tot el Pirineu, al sector del Ripollès, Garrotxa, Cerdanya, hem tingut forts patacs d'aigua i també la pluja s'ha deixat veure a la zona dels ports, amb una xafogor molt marcada durant tota la jornada a tota la costa catalana. Demà diumenge ens despertarem amb unes temperatures ja elevades a tota la costa catalana, puntualment seran més elevades a la zona de la Costa Brava i Terres de l'Ebre, i una xafogor que no voldrà marxar. Tornarem a tocar els 40 graus al Pla de Lleida i uns ruixats que tornaran a aparèixer a la tarda a la zona del Pirineu. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
1: I parlem de trànsit i revisem l'estat de les carreteres, on ara mateix tenim circulació amb congestió a la frontera, a la Jonquera, a l'AP7 i a la Nacional 2. Respectivament, hi ha 6 quilòmetres i 5 quilòmetres, respectivament, de congestió en aquest punt. I tot això en el dia en què omplir el dipòsit és una mica més car, després que s'hagi reduït la bonificació als carburants de 15 a 10 cèntims per litre, coincidint amb l'inici de les vacances d'agost. I ja ens n'anem en cultura, i és que la música ha tornat aquest divendres als Jardins de Terramar de Sitges amb la novena edició del festival homònim. Sílvia Pérez Cruz, amb la presentació d'Oral, ha vist l'estat la protagonista de la primera vetllada. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Fórmula Rubí, clàssics.

altres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer,

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. Un front de tempestes descarrega amb força ara a la tarda al Ripollès, al Berguedà i a la Garrotxa. Protecció Civil alerta que durant les pròximes hores es poden produir xàfecs intensos acompanyats de pedra i fortes ratxes de vent en aquestes comarques i també a Osona, el Lluçanès i el Pla de l'Estany. A les 6 de la tarda destacaven ja registres com els 47,5 litres per metre quadrat de 7 cases, els 36,3 litres de Mollofa Verd o els 35 litres d'Espinavell. Precisament els bombers han rescatat dos excursionistes sorpresos per la pedregada a 7 cases. L'avís s'ha rebut prop de les 5 i els dos afectats han estat localitzats, sans i estalvis. Els bombers recomanen suspendre les activitats al medi natural al Ripollès, la Garrotxa, el Berguedà, Osona i el Lluçanès mentre es mantingui aquesta situació meteorològica. I encara seguim en plana de que els bombers parlen en la revifada de l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça. Les flames han coronat el Serrat de Fenerull i cremen amb intensitat per l'efecte dels vents de tempesta. L'objectiu és evitar que aquest foc superi els barrancs de Lladura i la Coma, amb 6 mitjans aeris desplegats. Mentrestant, a Montblanc, els bombers han donat per estabilitzat l'incendi agrícola declarat a la zona del Masnou. I en plana de la crisi migratòria de Ceuta, els ministres de l'Interior de la Unió Europea reuniran dimarts per videoconferència per abordar aquesta crisi. La trobada d'urgència l'ha anunciat el primer ministre d'Irlanda, Michel Martin, país que presideix aquest trimestre al Consell de la Unió Europea. La reunió se celebrarà després que Espanya hagi reclamat una major implicació de les institucions comunitàries davant aquesta crisi a Ceuta. Precisament per tot això no hi ha hagut incidències a la frontera francesa ni als vols cap a Itàlia, després de que França hagués reforçat preventivament els controls de la frontera amb l'Estat, tot i que avui, com us dèiem, el pas pel Voló ha funcionat amb normalitat. Itàlia també ha restablert controls d'entrada per als viatgers procedents d'Espanya, una mesura que, segons Roma, només afecta ciutadans de països extracomunitaris. Precisament parlant d'aquesta frontera amb França, parlem de trànsit, que tot i que no hi ha hagut problemes per a aquestes mesures que ha aplicat França, el que sí que hi ha són complicacions a la P7 i a la Nacional 2 en aquesta frontera a la Jonquera, on hi ha retencions amb 6 quilòmetres respectivament a les dues vies. En un dia on el Servei Català de Trànsit informa que 80 persones han mort a les carreteres catalanes fins al 31 de juliol, un 9% menys que l'any passat. I tot això en aquesta operació sortida, que ha arribat amb un augment del preu dels carburants, després que la bonificació s'hagi reduït de 15 a 10 cèntims per litre. I hem de parlar en plana cultural, i és que els castellers de Vilafranca acaben de descarregar tot just fa 10 minuts un 3 de 10 amb folre i manilles a la Diada Castellera de les Neus, a Vilanova i la Geltrú, a la primera ronda, el primer gama extra d'aquesta diada. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Fórmula Rubí Hits.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat un cop controlada la fuita d'amoníac a l'empresa Panamar Bakery Group, situada a Vilamalla, a l'Alt Empordà. L'incident ha deixat un balanç de 9 assistències al sistema d'emergències mèdiques, dos dels quals han estat traslladats, en estat lleu, als hospitals de Figueres i Josep Trueta de Girona. I seguim encara amb els bombers, i és que encara treballen en la revifada de l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça. Les flames han coronat el serrat del Fenerull i cremen amb intensitat per l'efecte dels vents de tempesta. L'objectiu és evitar que el foc superi els barrancs de Lladura i la Coma, amb 6 mitjans aeris desplegats. Precisament aquesta tempesta ha deixat un front que ha descarregat amb força a la tarda al Ripollès, al Berguedà i a la Garrotxa. Protecció Civil precisament alertava que durant aquestes hores es podien produir xàfecs intensos acompanyats de pedra i fortes ratxes de vent. A les 6 de la tarda destacaven registres com els 47,5 litres per metre quadrat de 7 cases. Precisament els bombers han rescatat dos excursionistes sorpresos per la pedregada en aquest municipi. L'avís s'ha rebut prop de les 5 i els dos afectats han estat localitzats, sans i estalvis. Els bombers recomanen suspendre les activitats al medi natural al Ripollès, la Garrotxa, el Berguedà, Osona i el Lluçanès mentre es mantingui aquesta situació meteorològica. I parlem de la crisi migratòria a Ceuta, i és que els ministres de l'Interior de la Unió Europea reuniran dimarts per videoconferència per abordar aquest tema. La trobada d'urgència l'ha anunciat el primer ministre d'Irlanda, Michel Martin, país que presideix aquest trimestre el Consell de la Unió Europea. Per la seva banda, Espanya, Felip VI ha expressat la seva preocupació i indignació pels greus incidents amb l'entrada de prop de 60.000 migrants a la ciutat autònoma de Ceuta. En un comunicat que ha fet públic per la Casa Reial, el rei demanava que l'Estat vetlli per la seguretat de les dues ciutats autònomes. I en successos, un treballador de 65 anys va morir el divendres en precipitar-se des del terrat d'un hotel de Salou mentre feia tasques de manteniment. I ens anem fins a Tàrrega, on l'Ajuntament investiga l'origen dels excrements trobats per segon cop aquest estiu a les piscines municipals per intentar identificar-ne l'autor. Un fet que ja els hi va passar 3 vegades també l'estiu anterior. Hi ha en cultura a Diada Castellera de les Neus a Vilanova i la Geltrú, on els verds han descarregat un 3 de 10 en folre i manilles, el primer d'aquesta temporada. És el primer gamma extra d'aquesta diada, bueno, és el segon gamma extra d'aquesta diada, el primer, concretament, ha sigut la Torre de Nou amb folre i manilles de la Jove de Tarragona. Aquesta diada la podeu seguir per la plataforma La Xarxa Més i a les vostres televisions locals. Fins aquí, les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Fórmula Rubí Clàssics.

0: Rubí Hits.
1: Són les 10 del matí.

0: Són les 11 de la nit.
1: A Ràdio Rubí comença Musical Express. Al programa on hi trobaràs totes les cançons que han fet història i que tenen una història al darrere. Esteu preparats per 60 minuts dels millors èxits de tots els temps? Comença Musical Express amb Francesc Vila.
2: Hola, què tal? Molt bona nit. Salutacions ben cordials des d'aquí, des de Ràdio Rubí. Sintonises als 99.7 FM. També pots escoltar-nos a través de radiorubí.cat. Tots els dilluns a 9 de la vespre tens una cita amb nosaltres. Tens una cita amb Musical Express. El millor country music junt amb la millor música d'arrels nord-americanes, combinat amb el millor pop-rock dels 70s i 80s. Des d'aquí, des de l'estudi número 2, on fem aquest Musical Express. Rep una salutació ben cordial de que estarà, com sempre, empujant la música, Francesc Vila. Comencem ja avui Musical Express.

Roger Hodgson, com sempre, liderant la banda del Supertramp. Des del seu treball Fame's Last Work, aquelles últimes famoses paraules, això és It's Raining Again. Del Supertramp cap als Spandau Ballet. Aquesta és la gran Only When You Live.

Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop rock dels 70 i 80 i on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.

Calling America. Són d'aquelles peces primordials de la discografia de la gran Electric Light Orchestra, banda liderada per incombustible Jeff Lynne. D'un grup liderat per Jeff Lynne, per un grup liderat en principi per Peter Green, format l'any 1967. Ells són els Fleetwood Mac. I els escoltarem amb aquesta peça anomenada Gypsy. Ells, Fleetwood Mac, està sintonitzant, com sempre, Musical Express.

Una de les grans bandes, sense dubte, de la història de la música, els Fleetwood Mac. Amb la seva veu inconfundible de Stevie Nicks, això és Gypsy, la gran Gypsy. Anirem encara cap al grup que va formar Derry Hall i Edmond Lundon. Estem parlant dels China Crisis. Això es diu Black Man Ray.

Segueix a Sintonia Musical Express, segueix a Sintonia Ràdio Rubí. Des dels 99.7 FM. Els dilluns toca meitat country i meitat rock, pop rock dels 70s i 80s. En recorda que tens un correu electrònic al qual pots dirigir-nos per si vols demanar-nos alguna cançó. musicalexpressrubi@gmail.com. Anem a donar-li una mica de canya a la nit? Ells són els Batman Turner Overdrive, des de Canadà. Això es diu You Ain't Seen Nothing Yet.

va entrar la d'una prostituta que després de fer la seva feina amb els clients assassinava, decapitant-los i mutilant-los. D'aquí van treure a ells la banda el nom de Molly Hatchet. Doncs això és 13 with Disaster. Això és la gran Molly Hatchet.

Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop-rock dels 70 i 80 i on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música.

Temps a country aquí a Musical Express. Ell és J.D. Clayton. Això és The Rose of Red. Ja ho saps, tots els dilluns a 9 o 10 del vespre tens una cita amb Musical Express. Si t'agrada el country, mitja horeta aquí, sempre la tens assegurada. Des del Lonely Street és l'últim treball dels Malpal Brothers. Això es diu The Man in Ain.

0: Estem escoltant música de Bryce Leeward. Això és Neon Dust. La millor country music assegurada els dilluns a 9 o 10 del vespre. Aquí a la sintonia de Ràdio Rubí. Des de l'estudi número 2.
1: T'agrada més el country de Melanie Cannon? O el que fa Cody Jinx? I'm an 18-wheeler with a throttle pinned down. Potser els Mavericks. There goes my heart. O la música de Charlie Crockett. Sigui com sigui, els trobaràs tots a Musical Express. Dilluns, de 9 a 10 de la nit, Musical Express, perquè ens encanta la música.
0: El Joan, a través del nostre correu electrònic, es va demanar una cançó d'Alan Jackson, precisament Living on Love.

Who I Am és, sense dubte, potser un dels millors treballs del georgià Alan Jackson. Un treball que, si vols aficionar-te al country, te'l recomano al 100%, Who I Am. Estem escoltant la cançó que ens demanava el Joan a través del nostre correu electrònic musicalexpress@gmail.com. Living on Love, segon tall d'aquest treball del de Georgia, Alan Jackson. Una prova de que no tot el millor country es fa als Estats Units, la tens aquí mateix. També fan country, i bon country, a l'estat de Canadà. Ella es diu Jade Eagleson. Això es diu...

Ell es diu Drake Milligan. I només sortir a l'escenari d'aquests programes de talents ja va enamorar els jutges. Aquesta és la cançó que es va donar a conèixer en aquest programa de Got Talent America. Això es diu Song Like Something. Des de l'estudi número 2, on fem aquest Musical Express, estàs escoltant la millor country music. Country que ens porta ara Cool Whirlwind. Això es diu Fast Track and Back.

Ella és Cody Jeans. La seva peça, Holy Water. I amb la música del canadenc Jade Eagleson i amb la seva peça Rater Be The Single, ja despediré de tots vosaltres. Ha sigut un plaer acompanyar-vos, com sempre, els dilluns a 9 a 10 de vespre, des d'aquí, des de Ràdio Rubí, des de Musical Express. Salutacions ben cordials, gastat, com sempre, punxant la música, Francesc Vila. Et deixo amb Jade Eagleson.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.

Què tal, què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que el que intenta és, com sempre, fer-te veure la televisió d'una altra manera. I què tindrem aquesta setmana al programa? Doncs atenció, avui farem valoració de la marató de 3CAT que acaba de passar aquest passat cap de setmana amb l'Oriol Talón, director del programa de la marató. No us ho perdeu perquè parlarem de coses que no es veuen normalment davant de càmera. També tindrem amb nosaltres a l'Assumpta Vitori, amb ella parlarem de la història de la tele, no us ho perdeu. Tindrem amb nosaltres a la Reyes Sánchez, de Princeses Poderoses. Amb ella farem una breu valoració del que ha estat aquest Operación Triunfo 2025. I per acabar, el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, amb la seva secció, amb el seu racó, en el que, com sempre, hi pot passar qualsevol cosa. Res més, comencem tot seguit. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Preparats, preparades, comencem.

0: quan sona aquesta sintonia no podem parlar d'una altra cosa que no sigui de la història de la tele, amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria. Assumpta, què tal? Com estàs?
1: Doncs estupendament bé, perquè he trobat una cosa que trobo que és antiga.
0: Què has trobat, Assumpta? A veure, sisplau.
1: Però que està superactual. O sea, imagínate, de hace 60 años, una cosa que està actual.
0: Mare meva.
1: Aquí sí que és xulo.
0: Home, per favor. Mira, deixa'm posar-te una mica de música de fons que a tu t'agrada. Mira, escolta, escolta.
1: M'encanta la música de fons.
0: Que maca, eh?
1: Per favor.
0: Home.
1: Hombre, tu sempre escollint les músiques més boniques del món.
0: Bueno, per donar una mica de vidilla, que ja saps que sempre va bé, eh?
1: Ai, sí, dona com una mica de marxa la música de fons.
0: Doncs a veure, explica, Assumpta Vitòria.
1: Ho llegeixo literalment, perquè com en aquella època tot està escrit en castellà,
0: sí.
1: I sona més bé tal com està explicat
0: ni
1: allà,
0: més, ni menys.
1: Que no que ho traduís
0: sí,
1: ara,
0: sí,
1: saps?
0: Sí, tu mateixa.
1: Queda més bé.
0: Clar.
1: Mira, leo literalmente. La inauguración oficial de la conexión con Eurovisión se produjo con un sonado acontecimiento. La boda de Fabiola y Balduino.
0: Apa.
1: Acaecida el 15 de diciembre de 1960.
0: Mira, toma ya.
1: És que és ara mateix, però fa 60 anys.
0: Ni més ni menys, Assumpta.
1: A més ho he trobat i dic, ala, per si són les mateixes fetges que estem ara.
0: Ni més ni menys. Sí. Correcte.
1: Que llavors diu, ja con anterioridad Televisión Española había servido a Eurovisión algunas transmisiones como algún partido de fútbol valedero para la Copa Internacional. Pero, como decimos, la inauguración oficial se realizó con este fausto acontecimiento, Rosa.
0: Toma ya.
1: De cuatro horas de duración.
0: Mare meva, Assumpta.
1: Fueron Federico Gallo y Eduardo Sancho, que se alternaron frente al micrófono, y aquí posa, en esta agotadora y maratoniana tarea. Maratoniana també. Fa 60 anys ja deien que era una marató.
0: Imagina't, ara que acabem de passar la marató, eh?
1: És molt fort, eh?
0: És que...
1: És xulo.
0: Tot va donant voltes al final i acaba tot, doncs... sent com una mica com una roda, que torna
1: roda,
0: a girar.
1: La roda de la vida, eh?
0: La roda de la vida, Assumpta. I tant.
1: Mira,
0: com diu el Toni, el mundo gira.
1: Clar. I aquí diu, la segunda, la retransmissió eurovisiva segunda, fue la misa del año nuevo, que també és d'ara, oficiada por su santidad Juan XXIII, i es deia El gran sueño.
0: Toma
1: el sueño
0: ya.
1: De nuestra televisión
0: mira.
1: Se hacía realidad.
0: Déu-n'hi-do, ¿eh?
1: España conectaba directamente con el Vaticano, aunque fuera a través de los servicios técnicos de la RAI italiana. Y
0: mira,
1: a partir de ese momento...
0: L'Assumpta, la sintonia d'Eurovisión de Televisió Espanyola.
1: Venga.
0: Explica, Assumpta, mentrestant.
1: Digo, a partir de ese momento, todos los grandes acontecimientos internacionales tendrán su adecuado reflejo en Televisión Española, gracias a las imágenes de Eurovisión.
0: Ni més ni menys, Assumpta, ni més ni menys.
1: És molt important, tot això.
0: És història, història. Història pura.
1: Però és que no ho recordem ningú perquè fa tant temps, oi?
0: No fa tant de temps per això, eh?
1: Home, són 60 anys, eh?
0: Sí, però el temps passa molt ràpid, Assumpta. Passa volant.
1: Sí, és un vuelo.
0: Mira, fa la tira que entràvem a l'any 2000. Mira, fa 25 anys que entràvem a l'any 2000. Què ho diria?
1: Està rapidíssim, això, de l'any 2000.
0: Volant, ara, eh? Assumpta. Ha passat volant.
1: Sí, tremendo. Jo no sé si vols llegir-ho més o amb això ja hem complert, perquè és
0: home,
1: tu el que m'he dit.
0: Jo crec que amb això ja en tenim prou, eh? Hem fet una bona repassadeta, eh?
1: Saps què passa? Que si llegeixo molt també es fa pesat i es fa un lío al cap.
0: Doncs escolta'm, amb això...
1: A veces, Oi que sí, massa informació tampoc és bona.
0: No, però ha quedat perfecte, just a la fusta, que diria aquell.
1: Just a la fusta. Doncs, bueno, i a més que ha donat la casualitat de mirar el llibre aquest que tinc de Televisió Espanyola, que va escriure el Romà Gubern, que era un tio que en sabia molt.
0: Sí, sí.
1: I he trobat que diu, però si és el 15 de diciembre, és ara.
0: Ara
1: mateix. Estamos ahora en diciembre. Pues yo lo leo. Yo lo leo porque no queda otro remedio.
0: Doncs dit i fet, moltíssimes gràcies a Assumpta Vitoria, com sempre, per refrescar-nos la memòria amb aquesta història de la tele. Una abraçada.
1: Una abraçada a la caixa tonta, que no és tonta, eh? Com diu el Tinet, és molt llesta, perquè té molta història.

0: Avui tenim amb nosaltres una persona clau d'un projecte solidari dels més estimats del país, un programa que any rere any mobilitza milers de persones, emociona, consciència i transforma la solidaritat en esperança real. Parlem de la Marató, que enguany ha estat dedicada a la lluita contra el càncer. I ho fem com amb qui porta el timó, qui coordina idees, equips i emocions perquè tot funcioni com un sol cor. Ens acompanya l'Oriol Talón, director del programa de la Marató. Oriol, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Escolta'm, primer de tot, enhorabona per la feina. De veritat, espectacular, de nou, un any més. Gràcies per la feina que feu.
1: Gràcies, la veritat és que és un programa de fer molt agraït, ja parlant, diguéssim, a nivell laboral, perquè és un programa molt especial, que veus que la gent el disfruta molt, que serveix de molt. Sempre que treballem amb qualsevol equip de la tele, tothom s'implica al 1000%, i no sé, és un d'aquells dies que veus que la teva feina realment serveix per alguna cosa.
0: Serveix per moltíssimes coses. Ja sabem que les xifres no ho són tot, però escolta'm, quin marcador, deixa'm escoltar la gent que ens escolta també al moment de l'actualització de l'últim marcador de la Marató d'enguany.
2: Endavant! Mans! 3, 2, 1!

0: gratuïtament a les vostres donacions. Moltíssimes gràcies.
1: Més de 9,7 milions d'euros, una xifra realment espectacular, que és gràcies a tota la gent que fa possible la Marató. Déu-n'hi-do, Oriol, déu-n'hi-do. Es diu aviat.
2: Sí, sí, no, la veritat és que és una xifra bastant espectacular. De fet, a mi, cada any, qualsevol xifra és espectacular, perquè veig la mobilització de la gent, dels voluntaris, dels més de 2 milions de persones que organitzen activitats de manera voluntària per recaptar diners per la Marató, una cosa que no passa a cap altra marató del món, l'única marató del món que això succeeix, que hi hagi més de 3.500 activitats que s'hagin organitzat de manera espontània per recaptar diners per un únic projecte, a mi és una cosa que m'al·lucina. I per mi cada xifra de cada any em sembla igual d'increïble.
1: Oriol, la marató dedicada al càncer té un pes emocional fort. Com has viscut des de dins la responsabilitat de dirigir una edició amb un impacte tan gran per a tantes famílies?
2: Bé, la marató era la sisena que fèiem del càncer i és veritat que la idea era intentar explicar coses que fins ara no s'haguessin explicat. I quan ens vam començar a documentar amb els especialistes, amb els experts, vam començar a veure que hi havia una sèrie de temes que potser no s'havien tractat fins ara. S'havia tractat molt tota la part, diguéssim, més mèdica i més científica, però no tant la part emocional i la part d'alguns tipus de tractaments i d'algun tipus d'acompanyament diferent. I vam optar per aquesta via.
1: Mira, deixa'm escoltar el testimoni d'una de les persones que tenia que estar en aquesta marató, però que malauradament no hi va poder ser, perquè ens va deixar ara fa poquet, que va ser la Eva.
3: Al moment que em van dir càncer, clar, es para el món, no? És com, no pot ser. De fet, vaig pensar que s'han equivocat de pacients, segur que hi ha hagut un error. Quan em van diagnosticar era un càncer molt avançat. El tumor era gran, tenia metàstasis, i bueno, el que importava en aquell moment era anar a quiròfan. Arrossegues el teu entorn, és inevitable. I llavors, clar, jo desfogar-me davant dels meus pares, de les meves germanes, dels meus amics, a mi em costa molt. Em costa molt i em dóna la sensació que a més és com empitjorar la situació. I de cop i volta, clar, és com tornar als 12, no? Com qui diu, és tornar a casa dels pares, a ser cuidada, a que sàpiguen pràcticament tot de la teva vida. Perds molt, bueno, clar, és que en realitat perds tota la independència, la de l'autonomia.
1: Ara la meva una marató ja no és totalment real, no? O sigui, jo el vaig trobar superreal, superproper i mostrant la realitat, no? Oriol, tal i com és. Aquest és un dels exemples, no? A més,
2: bé,
1: més
2: nosaltres, clar. Nosaltres teníem molt clar que una de les coses que arrossega la paraula càncer, o vàries, una és que va associat a mort i hem intentat que no ho sigui, que no totes les històries fossin negatives, però a la vegada no amagar. Que és una malaltia molt dura, que encara a dia d'avui té moltíssima incidència. De fet, ha crescut un 3% els últims anys al nivell d'incidència de la malaltia. I, sobretot, explicar que no amb actitud es supera la malaltia. Això ho teníem molt clar. Hi ha un missatge que volíem evitar, que era que si tu t'esforces, si tu lluites, venceràs la malaltia. I això no és cert.
1: Exacte. Això és el que a mi em va agradar molt d'aquesta marató, que va ser una marató realment realista. O sigui, és tal qual la vida. I això és el que jo suposo que va enganxar moltíssim a l'espectador, perquè s'hi va veure reflexat completament, Oriol.
2: Bé, nosaltres volíem explicar aquest tipus d'històries. Teníem històries com a la història del Carles Díaz, que és un testimoni d'una persona que té un càncer molt complicat, un càncer de pàncreas, que antigament, de fa pocs anys, hauria sigut mortal, que ara mateix, gràcies a la investigació, segueix en vida i segueix fent una vida més o menys normal.
1: Correcte.
2: Però d'altres vegades hi ha casos que hem hagut d'explicar, doncs, mm-hmm, que les coses no van tan bé a vegades i la vida és així. Mm-hmm. I per això es tracta de recaptar diners per la investigació, perquè persones com l'Eva, mm-hmm, puguin, quan li detecten un càncer només amb 40 anys, hi hagi algun tipus de tractament, hi hagi algun tipus de solució.
1: I un altre cas que també va ser colpidor va ser el de la Júlia, aquesta nena de només 6 anyets que parlava així de bé.
4: Em dic Júlia i tinc 6 anys. Em feia mal la panxa aquí, per la part de l'ombric. També me la vaig tocar i me la vaig tocar dura. Recordo que em van portar a una sala que tenia uns cables i moltes màquines, tenia moltes coses, i després em van adormir. Em van parar del fetge perquè el bulto el tenia en el fetge. Llavors, per treure'm el bulto...
1: Oriol, el càncer infantil, també, què n'és d'important de fer-ne divulgació? Realment, n'heu fet també una molt bona tasca en aquest sentit.
2: Sí, això és una reclamació històrica, sobretot sí, de les unitats pediàtriques oncològiques, tant de Vall d'Hebron com de Sant Joan de Déu. De fet, el càncer infantil és una malaltia molt diferent al càncer d'adults, i com que aquesta marató era del càncer de tot, doncs hem intentat explicar-ho de la millor manera, a través de testimonis com la Júlia o com l'Ània, que va estar al matí al suplement amb el Roger Escapa.
1: Correcte.
2: I sobretot a través d'especialistes que ens expliqui quines són les diferències, per què un càncer infantil és tan diferent i, de fet, es considera una malaltia minoritària, i sobretot una reclamació històrica, que és que hi hagi més investigació per part de les empreses farmacèutiques.
1: Quin és el moment més emocional del dia de la marató per a tu com a director? N'hi ha algun que especialment aquest any t'hagi tocat més que mai?
2: Mira, aquest any ha passat una cosa... Home, sempre el marcador final és el millor moment, d'acord? Això, a part d'aquest, sí que és veritat que aquest any he viscut diverses situacions que no havia viscut fins ara, que és en el control de realització. Mm. Aquest any es va aplegar moltíssima gent. Normalment allò hauria de ser un lloc de molt de silenci i concentració. Es va acumular moltíssima gent i hi ha hagut diverses vegades al llarg del programa on potser hi havia 30 o 40 persones, tothom en silenci, i moltes persones de l'equip, inclús persones de l'equip que havien gravat les mateixes entrevistes, els mateixos reportatges, plorant, veient allò que estàvem emetent. Per tant, per mi és una cosa que la gent no ho veurà, però jo em quedo en aquest moment, perquè entenc que el que hem fet arriba a la gent, inclús a nosaltres mateixos, que ens pensem que estem protegits, però no ho estem, en el fons.
1: I tant, i els que estàvem veient-ho des de casa, t'ho dic de veritat, que vau fer arribar realment el que volíeu, i aquesta emoció que arriba d'una forma frapant. Què no veu l'espectador quan mira la marató per televisió? Quina és la feina invisible que hi ha darrere d'una edició tan complexa com aquesta?
2: Ostres, doncs mira, sobretot hi ha una feina increïble de coordinació de l'equip, i et diria que més que l'equip, els equips de producció de TV3, perquè aquell dia, si parlem estrictament del dia de la marató, el fet de portar la quantitat de gent que portem en un plató, la quantitat d'hores que hem d'omplir, la quantitat de xou, d'espectacle, d'emoció, de convidats, de testimonis, d'especialistes, d'artistes que portem allà, que tothom arribi a l'hora, que tothom estigui on ha d'estar, microfonat, canviat, maquillat, vestit, pentinat, assajat, tota la marató s'assaja, la gent això no ho sap tampoc, s'assaja tota la setmana abans de la marató, s'assaja tot, tot excepte les entrevistes, òbviament, però la resta s'assaja tot. Això és una feina de coordinació dels equips de producció increïbles.
1: Sí. Sens dubte. Any rere any, com s'aconsegueix reinventar la marató sense perdre l'essència solidària, i quins reptes específics ha suposat de nou parlar del càncer amb rigor i sensibilitat, Oriol?
2: Bé, jo la veritat és que faig la marató des del 2010, però dirigir-les el segon any. L'he sols dirigit molts anys, aquest és el meu segon any com a director. Sí que és veritat que jo crec que canviar la marató i donar-li la volta a 180 graus és molt complicat.
1: És complex,
2: és a dir, el que hem de fer, el que jo em plantejo normalment és anar canviant petites cosetes cada any, anar-la transformant poquet a poquet, i anar veient doncs, nous formats o noves maneres d'explicar les coses i abandonar d'altres que potser per inèrcia arrosseguem d'anys anteriors. També és veritat que ajuda molt el fet de que no l'equip cada any és el mateix. De fet, aquest any hi havia moltíssima gent nova a l'equip, tant de realització com de producció com de guió. I això també ajuda.
1: Encara que pugui semblar
2: un problema, clar, encara que pugui semblar un problema, arriba a l'equip gent amb una nova mirada, amb noves idees, amb noves maneres de treballar, i això a vegades et fa replantejar-te coses. Per tant, amb aquests dos exercicis, crec que intentem anar cada any encaixant una miqueta millor allò que a la gent li agrada veure i li pugui arribar. Mm-hmm.
1: La resposta de la ciutadania sempre és extraordinària. Creus que edicions com aquesta, dedicada al càncer, mostren especialment com som, la societat?
2: Doncs sí, és el que et comentava abans. És a dir, a mi el fet de que hi hagi tanta gent que es mobilitzi per recaptar diners per una única causa, i que ahir vam acabar amb 9.700.000, però segurament fins al 31 de març, perquè fins al 31 de març es pot fer donatius, això pugui créixer 2, 3, 4 milions més, em sembla increïble. Diu moltíssim de nosaltres, diu moltíssim primer, ara et tiraré una mica de floretes, de l'empresa on jo treballo, de que creguin aquest projecte, de TV3, de 3CAT, i després diu molt de que la gent ens faci confiança, que aposti, perquè segurament som lo suficientment transparents com perquè tothom vegi que cada un dels cèntims que recaptem van directes a la investigació, al 100%, i per tant aquest cercle, aquesta manera de fer equip, que és el que dèiem l'any passat, tots junts, a mi és el que m'emociona més i que fa que digui molt de nosaltres.
1: I és que enguany s'han registrat més de 3.000 activitats entre concerts, competicions esportives, festivals, caminades o dinars, entre d'altres. Això és simplement una petita mostra del que ha arribat a ser i del que és ja la Marató. Com diem sempre cada any, quan parlem amb el Lluís Bernabé, és la festa de Catalunya ja. O sigui, s'ha convertit en la festa de Catalunya, Oriol.
2: És així. Hi ha gent que diu que és el Sant Jordi d'hivern, sí. Hi ha gent que inclús diu que és una estructura d'estat.
1: És així.
2: És a dir, és molt emotiu. I, de fet, aquest any, en el programa...

0: en un centre cívic d'un barri molt humil. O sigui, tothom... O sigui, a mi m'agradaria poder fer una cobertura, que no la puc fer, perquè tècnicament no la puc fer, però que això es pogués veure molt més del que s'arriba a veure.
1: Mira, aquesta marató és molt especial. Jo crec que, bueno, tots són especials, però quan es toca aquest tema del càncer és un tema que toca molt, molt de prop. A l'especial de la marató vam poder parlar amb l'Àngel Lacalle. L'Àngel Lacalle, que aquest any es jubila de director de...
0: Sí, de fet ja s'ha jubilat.
1: S'ha jubilat.
0: Fa unes setmanes, sí.
1: S'ha jubilat del disc i deixa'm posar-te un tall de l'especial en el que ell es va sincerar amb nosaltres i va explicar això.
2: Un lloc ho puc fer ja per confiança i després dels anys. És amb tu i és amb vosaltres. Aquesta cançó, per exemple, ens va recordar quan es va anunciar el tema del càncer de l'edició d'enguany. Per nosaltres va ser un cop, perquè hi havia dues persones, a més, que havien passat càncer, que estan sota controls, i una d'elles és la que et parla.
3: Imagina't.
2: I aquesta cançó en concret, que la vam gravar... mira, la vam gravar el dia... l'endemà de la Diada, el 12 de setembre, a Madrid. Amb aquestes llums...
3: Imagina't.
2: Amb una Anna fantàstica, fantàstica, una cançó que és fantàstica.
3: És preciosa.
2: Era aquell dia, doncs no podies per menys que recordar que aquest any el darrer és càncer que n'has tingut, que n'hi ha moltes altres persones, que els entorns, que els amics en passen, perquè a més també hi havia una persona de producció que l'estaven tractant i estaven fent tractament de quimio, però estava allà. Per tant, aquests moments es repeteixen durant l'any pràcticament que dura de visualització, preparació i implementació del disc de la marató. I d'aquests moments...
1: Doncs ja ho veus, Oriol, moments molt, molt, molt sensibles i que realment jo crec que tu ho transmeties, no? Bé, amb això del control, no? De que estava al control de realització i és així. Malauradament és una malaltia que afecta molt directament a moltíssima gent.
0: Bé, de fet, hem repetit una xifra durant tot el dia i durant tota la setmana, que és veritat que un de cada dos homes i una de cada tres dones tindrà càncer al llarg de la seva vida, i és així. L'Àngel parla d'ell mateix, del seu departament.
1: Sí.
0: Dins del meu equip del programa, el realitzador, que és una de les persones... que és també l'artífex de que la marató es vegi com es veu i arribi de la manera que arriba, val? Amb tot el que hem gravat, amb tots els rodatges que hem fet, el realitzador del programa ha patit un càncer.
1: Imagina't.
0: Hi ha persones de l'equip que l'han patit també, o que el seu marit o la seva mare en aquell moment està fent un tractament oncològic. Per tant, ha sigut una marató molt dura de fer, és a dir, emocionalment, en alguns moments molt complicats. És a dir, hi ha hagut gent que, després d'un rodatge, hem hagut de parar i que anessin dos dies a casa, o perquè els afectava molt directament.
1: Lògic.
0: I aquest any inclús ha passat que companys de la tele, de TV3, que normalment fan la marató o que habitualment volen fer-la, volen formar part de l'equip, aquest any han declinat i han dit, mira, prefereixo aquest any no venir, doncs perquè
1: em toca molt a prop. Sí, sí.
0: I prefereixo no fer-ho perquè ho passaré malament. I escolta, i superrespectable, i ho vaig entendre perfectament. I de fet, formar l'equip de la marató d'aquest any ha sigut complexa per això, perquè
1: per
0: jo
1: això,
0: des del
1: no?
0: primer moment vaig haver d'avisar a la gent què anàvem a fer. I la gent que l'ha portat endavant, sobretot començant, com et dic, per el realitzador i l'equip de realització, van estar al capdavant d'això i ha tingut molt valor.
1: Després de tantes edicions, la marató ensenya moltes coses, però després de totes les edicions que tu has participat, no tant com amb la direcció que portes dos anys, però també en les que tu has estat també darrere, què t'ha deixat aquesta edició dedicada al càncer a nivell humà?

0: Oriol.
1: Ostres, saps que ara mateix no t'ho sabria respondre?
0: Moltes coses,
1: jo,
0: no?
1: Et seré sincer, és a dir, a mi em passa una mica, salvant les distàncies, eh? Com els metges.
0: Sí.
1: Que jo tinc com una capa en el qual hi ha vegades que necessito que persones del meu equip m'acompanyin a veure el que estem gravant o el que estem redactant, el que estem preparant, per veure si allò realment arriba o no arriba. A mi, això que em preguntes, m'hauries de preguntar d'aquí una setmana. Sí, perquè jo normalment, després de la marató, fins al dijous no em recupero. Sí. És a dir, fins al dijous no començo a ser conscient. De fet, avui me'n vaig anar a dormir a les 4 i m'he despertat a les 10 del matí sense despertador. O sigui, jo fins al dijous així no dormiré bé. I a dia d'avui encara estic pensant en el programa, en l'escaleta, en el que podríem haver fet, en aquest vídeo, en el no sé què. Vull dir que no, de moment no t'ho sé dir. Però és veritat que crec que ens ha costat molt. Hem rebut un allau de gent que volia donar el seu testimoni. Un allau.
0: M'imagino.
1: És a dir, vam rebre més de 250 testimonis. I hi va haver un moment que vaig parar d'enviar el mail perquè no donava l'abast. De fet, només amb els propis companys de la tele que em van escriure ja hagués pogut fer mitja marató.
0: Imagina't.
1: Et poso d'exemple el Francesc Mauri,
0: sí, que va sortir amb la seva dona. Sí, sí, sí.
1: D'acord? Doncs d'aquests exemples, 1.000.
0: També la Júlia Otero, que la vam veure també,
1: que explicava el
0: seu testimoni.
1: Sí, de fet, és una marató que el que veus és que realment la gent pateix molt, que la gent li espanta molt la malaltia, encara a dia d'avui, encara que l'expliquem d'una altra manera.
0: Sí.
1: I això et fa donar de la dimensió de tot plegat. Però ja et dic, per fer-te una valoració, per fer-te el que m'ha arribat a mi, necessito uns dies. Tot i això, sí que et diré que cada any que he fet la marató, i et podria dir des del 2010 cada any, sempre et quedes una o dos o tres persones al cap, dos o tres testimonis que t'endús per sempre més al cap i penses sovint en ells. Recordo un cas, per exemple, del 2010, crec que va ser, de les lesions medulars, que era un home que havia sigut el cap de colla dels Xiquets de Valls, que el recordo perfectament, però recordo també perfectament l'any passat una dona que ja no hi és, d'aquí, de Cerdanyola del Vallès, d'on vis jo, que és la Pilar Rincón, que havia tingut un problema vivint davant de la fàbrica de l'Uralita.
0: Imagina't.
1: I cada any recordaré coses. I aquest any segur que m'enduré el testimoni de la Eva Cordobés, que m'acabes de posar. M'enduré el testimoni de la Júlia Perarnau. M'enduré el testimoni de la Olga Pinar, que és una noia amb una segona leucèmia, que vam tenir ahir a les 11 de la nit.
0: La metgessa, oi? Que havia acabat medicina brutal. O sigui que va ser brutal amb les companyes allà al plató, que et va deixar...
1: Sí.
0: Et deixa planxat.
1: Sí, aquestes coses te les endús per sempre. Els que fem la marató te les endús per sempre. I, de fet, inclús anys després segueixes sabent d'ells.
0: Sí.
1: I a vegades saps notícies que no t'agradaria rebre.
0: Vull dir
1: que és un programa que t'acompanya durant molts anys de la teva vida.
0: I per anar acabant, com es gestiona aquesta veritat directa i dura de la malaltia amb el missatge d'esperança sense caure en el dramatisme ni la frivolitat, que per cert ho feu molt bé, però és difícil, és molt difícil.
1: Bé, nosaltres sí que és veritat, no ho tenim escrit enlloc, però nosaltres sí que ens limitem una sèrie de coses, que som molt curosos.
0: Es nota.
1: Aviam, hi ha coses que són com molt òbvies, però no per ser òbvies no cal dir-les, que és quan surt un nen malalt, sigui de la malaltia que sigui, això t'arriba. És així. I de fet, tenim comprovat que quan hi ha testimonis infantils de la malaltia que sigui, les donacions es disparen.
0: Sí, clar.
1: Això és així. Però nosaltres, per exemple, ens limitem molt als testimonis infantils. No vam posar ahir 10 testimonis de nens. Hi van haver dos nens, dos adolescents, i amb això és suficient. És a dir, nosaltres, és veritat que això també ho arrosseguem de fa anys, i això és una cosa bona, no és una cosa a canviar. Nosaltres ho intentem equilibrar molt. Intentem això, buscar l'equilibri entre les històries bones, és a dir, les històries que acaben bé, les històries positives, i les històries també, que s'han d'explicar, que no acaben tan bé o que no acabaran tan bé.
0: Així és, així és. Però la Marató també té moments divertits, moments divertits, talls divertits, com per exemple aquest, que és en el que vam escoltar, aquest fragment divertit de la jubilació, del senyor Pellicer, que el vam tenir també el Ramon a l'especial i que és, bueno, va ser molt divertit.
2: Jo no estic jubilat, no estic jubilat, no em vull jubilar.
3: Home, la cua per accedir a la jubilació anticipada és en aquest cap i la treta.
4: No, no, sí.
3: No, sí, jo, sí, jo, sí. I no piqui fort o tindré de fer un sufrut tan llavit de la violència. Vinga, circuli.
4: No, però sí, jo no.
5: Bona tarda.
4: Hola.
5: Així que vostè vol jubilar, eh?
4: No, no, jo no.
5: Com és el seu DNI, el llibre de família i el nivell de triglicèrids?
4: El nivell de què?
5: Triglicèrids.
4: Miri, jo no em vull jubilar.
5: Doncs per què em fot perdre el temps d'aquesta manera? Hòstia,
3: N'hi ha un esclat de violència amb el qual tingui de fer-se fruta.
5: Aquest senyor que diu que no es vol jubilar.
3: Que no vol jubilar. La gent està fatal.
5: A veure, ha portat en comentat el formulari A38?
4: Quin?
5: Ai, senyor Déu.

0: de veritat de Catalunya. El gat ja ho està fumant.
1: Que era el Jordi González, molt, molt bo aquest tall també, eh, Oriol?
2: Bueno, la veritat és que això t'he de dir que és una idea que jo, quan ens vam trobar per primera vegada amb el Ramon...
1: Amb el Ramon,
2: bé, sí. De fet, el Ramon ha sigut molt generós amb la marató.
1: Sí,
2: d'entrada,
1: sí.
2: Et diria que és un dels presentadors que s'ha implicat més
1: molt,
2: en tot el procés de fer la marató. Ha vingut a moltíssims rodatges. Aquest gag que dura 4 o 5 minuts, potser són 6 rodatges,
1: no?
2: Són 6 rodatges diferents. Ell va venir totes les hores, tots els dies que el vam convocar. Es va alliberar tota l'agenda, ho va reservar tot perquè nosaltres poguéssim gravar coses amb ell. Mm. I, de fet, és un gag que sorgeix perquè jo ho he vist, això. És a dir, jo he anat a la tele amb ell quan fèiem les primeres reunions,
1: sí, no?
2: I companys de la tele l'aturaven...
1: En plan de conya, no?
2: Per no, de conya no, de veritat. Per felicitar-lo per la seva jubilació. I ella em deia, és que jo no estic jubilat, Oriol. Jo ara he de fer unes entrevistes als savis, després tinc un projecte de no sé què. Vull dir, ell no està jubilat. Llavors, a partir d'aquí vaig dir, hòstia, Ramon, dic, el millor, per desmentir-ho, és fer-ne un gag. Què et sembla? I ell va dir, endavant. Diu, tinc ganes de fer-ho, tinc ganes de treure'm la corbata del Telenotícies, tinc ganes de mostrar una altra versió de mi. Mm. I, ostres, ha sigut superdivertit de gravar. I crec que a la gent li ha agradat moltíssim. Crec que és un gag d'aquests que quedarà per la història de la marató.
1: Sens dubte. I per acabar, Oriol, quin missatge t'agradaria fer arribar avui a les persones que conviuen amb el càncer i a totes les aquelles, sobretot, que han col·laborat perquè aquesta edició hagi estat possible?
2: Jo només els hi puc dir que gràcies. Que moltes gràcies, que gràcies per ser tan generosos, per explicar, per voler explicar i per voler participar en un programa que intenta divulgar la malaltia, intenta recaptar diners, però sobretot gràcies per la generositat, per això, per voler venir a explicar una cosa tan íntima com una malaltia que t'està fent patir molt. És a dir, al final, el pal de paller de la marató són les persones que et venen a explicar el seu testimoni. I no sempre és fàcil, no sempre és fàcil, perquè és el més íntim i és on et sents més vulnerable. I cada any hi ha, et diria que, centenars de persones que ens escriuen per participar, per venir a explicar, perquè serveixi d'alguna cosa, perquè encara que per mi no servirà, que això per la gent que ve darrere meu se'n pugui beneficiar, que hi hagi algun tractament, que hi hagi algun estudi, que hi hagi alguna cosa, que si, encara que a mi no em funcioni, que el que ve darrere meu li funcioni. I per mi això és increïble. I només puc dir que gràcies.
1: Doncs Oriol Talón, director del programa de la Marató, ha estat un autèntic plaer escoltar-te i entendre tot el que hi ha darrere d'una edició tan especial de la Marató dedicada a la lluita contra el càncer. Gràcies per la teva mirada honesta, pel respecte amb el que heu tractat el tema i per ajudar-nos a entendre que la comunicació, quan es fa en veritat i servei públic, també pot salvar vides. Gràcies a tu i a tot l'equip per fer possible aquest exercici col·lectiu de solidaritat. Una abraçada ben gran i fins molt aviat.
2: Adéu, moltíssimes gràcies.
1: Doncs avui no podia faltar parlar d'Operación Triunfo perquè s'acaba aquesta edició el 2025, o té 2025, a Prime, i anem a fer doncs una valoració amb la Reyes Sánchez de Princesas Poderosas Reyes. Cuando quieras.
3: Y por fin, después de 3 meses, llega la final de Operación Triunfo. Una edición que nos ha dado tantísimos momentos. Nos hemos hecho llorar, reír, saltar, disfrutar, cantar. Pero sobre todo una edición inolvidable. Muchísimas gracias a todos y cada uno de los que habéis participado ahí. Y muy especialmente a los 5 finalistas, que es muy complicado llegar a una final de Operación Triunfo tal y como lo habéis hecho. El balance ha sido súper positivo porque todos habéis tenido evolución. Lo importante es a partir de ahora. Son momentos que se os van a quedar en la memoria, pero ahora es una carrera de fondo y esa carrera que hay que ir saltando. Y lo más importante de todo es que todo lo que hayáis aprendido os lo quedéis en la memoria. Me gustaría hacer una valoración en general de todos los concursantes, pero el tiempo es corto Y solamente voy a hacer una valoración pequeñita de esas cinco finalistas. Simplemente decir que si los cinco finalistas están ahí es por algo. Y es porque realmente son lo mejor de Operación Triunfo 2025. Gracias a los 16 habéis tenido errores y habéis tenido grandísimos aciertos. Evidentemente, a veces se está más acertado y a veces menos. Pero ha sido tan bonita la edición que siempre os quedará esos recuerdos que nunca borrarán en ese lugar donde os han visto crecer, os han visto reírse. Gracias de todo corazón, gracias a los profesores, gracias a los concursantes, como digo. Desde el primero que se fue Iván Rojo hasta el último que será el ganador. Si me tengo que quedar con alguna de las canciones que habéis cantado durante 3 meses, no podría, porque ha habido tantas y tan buenas, pero sí que me quedo con una que es En ese lugar, porque en ese lugar no solamente vosotros habéis crecido, sino que nosotros os hemos visto crecer, os hemos visto reír y os hemos visto llorar. Mucha suerte a los 5 finalistas, y gane quien gane, lo más importante es el futuro, y el futuro comienza ahora. Un futuro donde se os va a ver reflejado todo lo que vosotros hagáis. Sois artistas. Ahora ya lo que hay que hacer es deslumbrar. Así que nos vemos en los escenarios. Mucha suerte y felicidades al ganador.
1: Gracias, muchísimas gracias, Reyes, como siempre, y gracias por estar con nosotros durante este tiempo comentando este reality que tantos buenos momentos nos ha dado, Operación Triunfo, y que de nuevo pues llega a su fin con esta edición tan especial también. Doncs us deixem, bueno, acabem la secció de les Reyes amb ese lugar que és l'himne dels concursants d'aquesta edició.

0: Cuidado, por aquí, madre mía. ¿Dónde ha ido ahora este? Era que voy buscando. Hola, Rosa, ¿qué tal?
1: Hola, cariño.
0: ¿Qué haces tú aquí?
1: De
0: público.
1: De público.
0: ¿Qué ha pasado hoy? ¿Qué hoy no hay nada?
1: No lo sé.
0: ¿No sabes nada?
1: No.
0: ¿Qué pasa? Este se ríe.
2: ¿Qué li passa a aquesta senyora?
1: No, qui per riure a ell.
2: Aquí per riure, pues això és bo.
1: Pues claro, jo sempre estic...
2: El bolso nuevo, de mi bailola,
1: Sí, sí, sí.
0: Té cuidado que busca novio.
1: Sí.
0: Ai, diu que busca novia esta. A ver, Miguel Bosé.
3: Bien, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Es tremendo, de verdad, ver las cosas que hay en el estudio. No se puede parar. De verdad, no se puede andar por ningún lado.
0: Han llegado los Booty Hunters y no hace falta ni público.
3: Correcto. Bien, bien. Todo bien, todo bien. Bueno. Tony, tú bien también, ¿no? La gripe bien, la A, la Z, la J. ¿Cuál tienes?
0: Me voy a vestir. Me voy a poner la camisa azul que me está planchando la Charo. Por ahí, la otra que corre. Madre mía. Desde luego que esto es como una locura, ¿eh? Per aquí també tenim un mag important avui, que és l'Albert Llorenç, que ve a fer màgia als Booty Hunters. Tu saps a qui fas màgia avui o no?
4: Home, a veure, no ho sé ben bé, però em sembla que els agradarà, perquè avui porto un número bastant fort, o sigui, és com heavy metal, eh? Per tant, em sembla que encaixarà.
0: Ah, que ja ho sabies, que eren els Booty Hunters.
4: Bueno, porto moltes cadenes, només dic això. Alguna cosa amb cadenes farem avui, per tant, sí, heavy metal.
0: Has vist que ho donen tot, eh?
4: I tant.
0: Són com bèsties a l'escenari que les guitarres, en vez de tocar, em sembla que el que fan, què és?
4: Bueno, li donen canya ben fort, i també el farem avui, això, donar canya ben fort.
0: Mira, aquest amb el sombrero blanc, els pantalons típics aquests de Tejano, no?
4: Bueno, sembla que estiguem a l'Amèrica, sí, exacte, a l'Amèrica de l'Oeste, o sigui que, vaja, ens ho passarem molt bé.
0: Mira, l'altre que entra, i l'Elvis... I el Cruz que ha baixat des de dalt i tot per veure què passava.
5: Sí, bueno, este, por lo tanto, de maravilla. He bajado para ver a esta gente que sé que la tocan bien como cuando jugábamos al fútbol, la tocan muy bien, ¿eh? Uno contra uno. Y bien, perfecto, perfecto. Bueno, ya lo ves, estoy un poco resfriado porque como bajo de arriba y allí hay mucho frío.
0: Allí arriba hace más frío que aquí.
5: Sí, y tanto, mucho, mucho más. Pues está bien, nos queremos todos, ¿eh?
0: Bueno, pues como aquí, como en la Terra, ¿no? Bueno, Albert, et deixo que vagis a preparar el número.
4: Perfecte, i tant, tot a punt, diguem-ne, per avui fer un programa ben, ben fort.
0: No t'emportis un susto, eh? Que ha baixat l'Elvis també per allà.
6: Ai, amics de la Caixa Tonta, us deixo perquè si no us tornaré boixos aquí, eh? Toni Rovira i tu, ja ho sabeu, el podeu veure cada dia, de dilluns a divendres a les 10 de la nit, els dissabtes i diumenges a les 12, en repeticions, en el canal, doncs, 4, a Catalunya, i, bueno, per Espanya, doncs, el veuen per diferents emissores i Amèrica. Ai, que tingueu unes bones festes, no sé si tornarem a parlar abans o no, però que sigui Nadal cada un dels dies de la nostra vida, que això és el més important, eh? No només celebrar Nadal quan és Nadal i recordar-nos els uns dels altres i d'aquells que són més pobres i després passar olímpicament i viva la vida i ja està, i no passa res, no? No. Procurem que sigui Nadal cada dia de la nostra vida i estimem i compartim la vida amb els altres, que això és el més maco que hi ha. Amunt, els cors, i adeu-siau. Em quedo amb la meva bogeria, si us sembla bé. Adéu-siau.
7: I tant que sí. Toni Rovira, moltíssimes gràcies, com sempre, per ser-hi.
8: Hola, sóc el Ramon Pellicer i us envio una... gran salutació per la gent que escolta el programa de la Caixa Tonta de la Xarxa.
7: Doncs fins aquí el programa d'aquesta setmana. Gràcies per ser-hi. Acabem amb un tema de la Marató que t'ets amb mi, aquesta versió de l'Estem by Me. Avui hem tingut a l'Oriol Talón, director del programa de la Marató de 3CAT. Hem tingut a l'Assumpta Vitoria, amb ell hem parlat ni més ni menys que de la història de la tele. Hem tingut el Toni Rovira i a les Reyes de Princeses Poderoses. Gràcies a tots per ser-hi. Nosaltres marxem uns dies de vacances, que tingueu molt bones festes, i ens retrobem ben aviat amb més cosetes aquí a la Caixa Tonta. A reveure. Adéu-siau. Com respira
9: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

0: És la una de la matinada.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.